Però, en canvi, sí que parlem de tots els convidats que han vingut durant la temporada 25-26, perquè aquest és l'últim programa d'aquesta temporada. Mireu, abans de tot, us poso una mica en situació amb la homilia. Germans, preguem pel futur de les arts escèniques a Sant Cugat del Vallès. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Acabem aquesta temporada de molta comèdia, on hem tingut ocasió de parlar amb moltíssimes persones que abans ja comentava. I començarà una nova temporada al mes de setembre amb unes perspectives que espero que siguin absolutament favorables i positives per les arts escèniques. I per què ho dic? Doncs perquè si no hi ha novetat, al mes d'octubre, a finals del mes d'octubre o a principi de novembre, el Teatre de la Unió ja es presentarà amb una funció, és a dir, amb una espècie de funció que en diuen càsting, i aquest càsting serà dedicat a l'obra Terra Baixa, on hi participaran moltes de les companyies amateurs de la ciutat i potser també algun o alguna actor o actriu professional. Jo voldrà dir que a partir d'aquest mes d'octubre-novembre, i sobretot a partir de l'any 2027, el Teatre de Sant Cugat tindrà dos espais molt interessants. Un seria el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat i l'altre el Teatre del Centre Cultural La Unió. Això voldrà dir que es podran fer moltes coses simultàniament, cosa que ara no es podia. Això voldrà dir que, per tant, serà també difícil, en segons quins casos, pels programadors, tenint en compte que tota la programació serà feta des de l'Ajuntament, és a dir, des de l'Ajuntament, des de l'entitat derivada de l'Ajuntament dedicada a les arts escèniques. I, per tant, jo demanaria, sobretot, que no hi hagués aquesta coincidència entre un mateix tipus d'art escènica el mateix dia amb un teatre i amb l'altre. Que el divendres hi hagi teatre al Teatre d'Emma Vilassau, i que, en canvi, hi hagi dansa, per exemple, al Teatre de la Unió, i així el dissabte, i així el diumenge, i així els dies que sigui de la setmana. Però, per tant, germans, com ho deia abans, parguem per aquest futur de les arts escèniques, que suposem també que hi haurà també una transitació, i és que el Teatre de Mirassol continuarà funcionant. I, de moment, deixem-ho aquí, perquè, em sembla, no hi ha perspectives immediates a curt plaç, a part de la nau de Valldoreix, però la nau de Valldoreix està controlada per la MD de Valldoreix, com és lògic, o el casino de la Floresta, que té unes condicions només utilitzables durant una temporada curta de l'any. En fi, en qualsevol cas, benvinguts, germans, confiem, i confiem que el futur de les arts escèniques de Sant Cugat, a partir d'ara, sigui molt millor. I, per tant, com sempre, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

Lo tuyo es puro teatro, diu la Lupe, amb aquesta cançó fabulosa que sempre m'agrada posar, perquè sempre reprodueix aquesta idea que a vegades en tinc, i lo tuyo es puro teatro. Mireu, la temporada que ha acabat ara, la temporada d'aquest programa, ha tingut 40 programes. És a dir, per ser més exactes, 39, perquè hi va haver un d'aquests programes que estava ja preparat, que era el dia 12 de febrer, que estava dedicat, primer, a un homenatge a la ràdio en el seu dia mundial, i després tenien que venir persones de Vall d'Oreix i també estava prevista una entrevista telefònica amb l'actor Lluís Soler, que anava a interpretar la Tempestat de William Shakespeare al Teatre Auditori. Però va ser aquell dia que hi havia molt de vent, molt de vent, molt de vent, i la perspectiva va ser anul·lar el programa i deixar-ho per una altra vegada. El que passa és que Lluís Soler ja havia fet l'obra i no es podia tornar a repetir. Però dintre d'aquest apartat de teatre, que és el primer que en parlaré, de les entrevistes sobre teatre, jo vull recordar que aquest programa té una idea molt clara, i comença quan comença en el programa, sempre ho dic, que és les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I, per tant, dintre de la gent que pot arribar a venir aquí a ser entrevistada i a parlar dels seus projectes i del que farà i el que deixarà de fer, m'agrada sempre que hi hagi un equilibri entre els, diguem-ne, teatres professional i el teatre que no ho és. I a part d'això, evidentment, que hi pugui participar persones que en puguin parlar. Per exemple, una de les entrevistes que es va fer al principi de tot de la temporada va ser amb l'antic programador del Teatre Auditori, Emma Vilassau, Gela Patrick Fanon, que, evidentment. I després va haver-hi una segona entrevista que va sortir altra vegada amb Gela Patrick Fanon, en aquest cas amb la directora actual del teatre, Maria Farriol, per parlar de la temporada que començarà ara, el mes de setembre. També, dintre del que podien dir doncs, teatre professional, vam tindre una entrevista amb en Jordi Bosch, que presentava una obra extraordinària, i també vam tindre una entrevista amb l'Oriol Brogi, en aquest cas telefònica, i aquest mateix dia l'Oriol Brogi parlava d'una obra del Shakespeare, i vam tenir amb nosaltres Josep Maria Jaumà, que és un gran entès a l'obra Shakespeare, ha tingut una a la Universitat Autònoma, ha fet molts anys una assignatura dedicada a Shakespeare, literatura anglesa, i també va tenir amb ell per comentar-ho. Després vam tenir aquí a l'Anessa Vidal Rafaga, l'actriu que és molt coneguda en aquest moment pel programa Polònia, en què fa dos personatges sensacionals, que són la regidora del programa, per una banda, i després també fa una imitació perfecta d'Elisabel Orriols, l'alcaldessa de Ripoll. Dintre de la línia d'actors o d'actrius i de directors o d'autors de teatre professional, vam tenir també en Carles Martínez. Després també ens va venir a visitar en un altre moment en Josep Maria Pou, en aquest cas també per telèfon. Després l'Àngels Gunyalons, que torna aquesta temporada que ve i que en aquell moment va venir per fer un personatge fantàstic dintre d'una obra també d'en Josep Maria de Sagarra. També van tenir una entrevista telefònica amb en Pol López. I una personal va ser molt llarga perquè era amb la Sílvia Munt a partir de tota la seva carrera i sobretot perquè havia obtingut aquella, feia molt pocs dies, el Premi d'Honor del cinema català. I en aquest cas va ser una entrevista en la que ella només va parlar de les últimes feines que fa, que estan dedicades més aviat al cinema, sinó també de tot el que havia fet amb teatre i també tot el que havia fet amb televisió, que déu-n'hi-do. Després, seguint amb aquesta línia, van tenir la Gisela Figueres, que Gisela Figueres és una actriu que jo considero que és com una professional, no només amateur, sinó que és una professional total. I també vam tenir una llarga entrevista telefònica amb l'Oriol Pla i Solina, que venia doncs, a fer una obra seva i d'un company
aquí al Teatre Auditori, però que havia acabat de guanyar el Premi Internacional Netflix per una sèrie molt interessant. També va venir, com és natural, perquè dintre de la seva activitat, aquesta del teatre o de les arts escèniques és fonamental, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i l'Anna Castells, que és la cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Una altra de les entrevistes llargues importants va ser amb en Joel Joan, que va venir al Teatre Auditori a fer un monòleg. Jo vaig dir que no era un monòleg, sinó que era algú més, a partir de l'obra de Chekhov, L'oncle Vania, on interpretava 8 personatges. I dic interpretava, no era un monòleg, sinó perquè realment ell anava creant, des del punt de vista no ja només de les veus, sinó també corporal, els diferents personatges que sortien a l'obra, els més importants de l'obra de Chekhov. I dintre d'aquesta línia d'actors i d'actrius, després passant amb el que podríem considerar teatre amateur, tot i que això també és molt discutible, vam tenir una visita de tots els grups que estan fent teatre amateur, els grups que fan més de forma regular obres aquí a Sant Cugat o a Valloreix o a la Floresta o a Mirasol. Així vam tenir la Trini Escriuela i en Rafa Ucero, que van parlar des de la seva presentació de que havien preparat tota la programació que anava a fer el grup que ells porten, que és el grup de teatre Espiral. També vam tenir aquí també amb nosaltres el Pere Pastor i el Ricard Mariner del Mirasol Teatre, després també en Pep Ordoña de Xoc Teatre, després també la Dolors Vilalassau i en Ramon Sauló, que venien a parlar del 25è aniversari de Pedra i Sang i de totes les coses que es farien per poder celebrar-ho, en aquest cas un tipus d'obra que està ja arrelada totalment aquí a Sant Cugat, tots els Nadals. I després també ens van venir el Pere Arroyo, la Mercè Florentí i la Tina Labrador i en Ferran de Juan, de la companyia Fila Zero del Teatre de la Unió, és a dir, de la Societat Coral de la Unió, no del teatre, sinó del Coral de la Unió. Després també es van venir de la Floresta, en Carlos Tejedor com a director i el José Neira com a actor i la Berta García com a escenògrafa d'una obra que estaven preparant per representar, encara que la van representar també al Teatre de Mirasol, que és l'únic lloc que tenim per poder-ho fer. Després també vam tenir en Josep Sala i en Ricard Carbonell, que venien també des del Teatre de Mirasol per presentar una de les obres que es van fer en aquell moment. I després, dintre també d'aquesta part, diguéssim, de tipus amateur, l'Alada Cervant, que és la codirectora d'una obra basada en La ratonera d'Agatha Christie, i que la feien una companyia de teatre jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Acompanyava la Vera Giró, que és una de les professores i les fundadores d'aquest grup, i també després vam tenir la possibilitat de parlar amb en Ferran de Juan com a sotspresident de la Societat Coral La Unió i el Macé Serrell com a vocal, per poder comentar precisament això que deia abans al principi, que és que, efectivament, el Teatre de la Unió, si no hi ha novetat, començarà a funcionar a partir del mes d'octubre. Per acabar, vam tenir la visita de l'Àlvar Roda, d'en Joan Berlanga, de la Martina Vilassau per telèfon, d'en Xavier Tor i la Marta Gené personalment, per poder parlar de dues coses importants. La primera, una representació de Pregària de Guerra, de Mark Twain, que es va representar a la Sala Clavé de la Unió dins de la programació de la Unipau, i després un recordatori de les lectures de la Fresca, que, com sabeu, s'han anul·lat aquest any, i parlant
amb l'Alba Roda, en Joan Berlanga i en Xavier Tort, que van actuar a la primera lectura que es va fer, i amb la Marta Gené i la Martina Vilassau, que van actuar en l'última. I això ha sigut, doncs, totes les persones que han passat per aquesta casa per parlar de teatre. O sigui que continuem.

Això que vostè ho sentit és una peça d'en Rifri i del Niño del Che. Perquè en Francisco Contreras, el Niño del Che, vam tenir també aquí en una entrevista, telefònica en aquest cas, quan tenia que actuar al teatre Emma Virasau. Dintre de la música amplificada de cançó o de jazz, podíem parlar d'en Pere Martínez, un cantaor però santcugatenc, o podríem parlar de Nayara Armendáriz, que és una cantant sud-americana que va actuar en l'Ateneu, el pati de l'Ateneu, o també podríem parlar de l'espectacle musical extraordinari de la Passió en Vega, extraordinari des del punt de vista de presentació, de música, d'escenografia, de grup musical que l'acompanyava. I també un salt seria que va venir aquí nosaltres, l'Oriol Saltor, que presentava el seu nou disc, i dintre del tema més aviat jazzístic, més aviat pop, o també, al principi de tot de la programació, l'Albert Puig, que com cada any, i aquest any també, doncs presenta el Festival de Petits Camaleons, un festival dedicat als nens petits, a les nens i les nenes petites, i que cada vegada té més èxit, fins al punt de que el cartell de grups que venen a actuar és fabulós i les durades dels concerts són més curtes, qüestió de mitja hora, i l'amplificació continua sent, a ser procurant que no sigui massa alta, però l'èxit és total, de tal forma que a hores d'ara, si no m'equivoco, pràcticament estan totes les entrades venudes per aquest festival que aquest any que ve, bueno, no, aquest any, vull dir, la temporada que ve, però aquest any serà de dos dies. També vam tenir una entrevista molt interessant amb en Joan Pau Chaves, perquè en Joan Pau Chaves és compositor, músic, teclista, però que ha fet des de fa molts anys, tota la part de direcció musical del grup Els Pets. I ells van venir, Els Pets, a fer un comiat, que a mi em fa l'efecte que de comiat en té poc, perquè em sembla que aniran continuant. També dintre de la música amplificada i música de cantautor, vam tenir una entrevista amb Eduard Gené. No us equivoqueu, jo no m'equivoco, no és Eduard Gené, un servidor de vostès, sinó Eduard Gené amb G, i que és un cantant de la zona del Cardener, i que ja ha estat dues vegades amb nosaltres. Per què? Perquè estrenava un disc nou a Barcelona la setmana següent de quan va fer l'entrevista aquí. També vam tenir nosaltres en Guillem Jubany, que és el que està portant tots els concerts de jazz que es fan a la cafeteria del Teatre Auditori en aquest moment i que compleixen des de l'any 2010 que les està fent allà. I aquest any doncs, hi haurà una celebració següent especial amb gent molt important. També va venir el Toni Ramon i la Laura Torres, que són els que preparen tota la part de música o de teatre, però sobretot de música, a l'Ateneu de Sant Cugat, i ens van explicar tota la temporada fins al mes de juny, fins ara mateix, fins fa poc temps. I també va venir la Tanit Navarro, una cantant i una musicòloga, que va tenir una actuació des del punt de vista d'explicació de la seva gestió i del seu estudi de dins d'un tipus determinat de música, que seria a partir de la música d'arrel, mediterrània també, i també sud-americana. I continuem amb un altre apartat. Endavant!

Això que escoltàvem és del principi del segon temps del concert per a piano de Rachmaninoff, que va interpretar aquí al teatre en Lluís Rodríguez Salvà i que va estar aquí en el programa acompanyat del director i del compositor Salvador Brotons per poder parlar-ne. Va ser un concert fantàstic i realment una entrevista molt interessant perquè tot el que va dir, sobretot va explicar de la seva carrera, de la seva evolució. També va venir dins de l'àmbit d'aquesta música clàssica la Júlia Farrés Llongueras, soprano que santcugatenca, per explicar tota la seva gira que anava a començar i que començava per Alemanya, continuava per Itàlia i tornava aquí a Catalunya. I aquest moviment passava de diferents grups i a partir de quartet, a partir de guitarra o a partir de gran orquestra, en aquest cas el de la de Barcelona. També ens va venir en Josep Ferrer, director artístic en aquest moment i fundador, un dels fundadors de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, per explicar un projecte de la novena de Beethoven que l'orquestra ha estat interpretant i seguirà interpretant fins al mes d'octubre, va començar l'any passat, està pràcticament quasi un any interpretant la novena d'octubre per diferents llocs, entre ells el Palau de la Música de Barcelona, aquest ja l'ha fet. També va estar aquí amb nosaltres en Gerard Claret, en aquest cas com a director, com a propulsor, com a generador i mantenidor de l'Orquestra Dilatants de Catalunya, que és aquesta orquestra formada per persones que no estan exercint com a professionals de música, han estudiat música en el seu moment, però es reuneixen per poder gaudir d'una cosa que els interessa molt. I va venir per fer un concert, que era un concert també amb cors, amb corals, i l'estrena d'una obra d'una compositora nord-americana. Amb aquest concert el dirigia Meritxell Tarragó, que també va estar aquí nosaltres, que a la vegada està dirigint tres grups corals de tot Catalunya, i també la Núria Serra, que és una de les cantants del grup de l'Harmonia de Vall d'Oreix, i en Keu Rejat, que és un dels directius d'aquesta fundació. També va estar amb nosaltres, dintre l'àmbit de la música clàssica, en Jorge Juan Morata, el tenor, i a la vegada un dels creadors de l'ensemble d'aquí de Sant Cugat, i a la Cati Elsin, que és oboista, que és flautista, que és de toca diferents instruments. I també ens va visitar amb una curta estada aquí a Sant Cugat per fer una classe magistral al Conservatori Victòria dels Àngels, el guitarrista Jaume Torrent. És guitarra i compositor. Guitarra i compositor que ha actuat per tot el món, sobretot últimament, els últims anys, per als Estats Units, i que té una quantitat d'obra extraordinària, a part d'una qualitat interpretativa per recordar. També venim nosaltres aquí per poder parlar de segons quin tipus de percussions, la Cristina Campmany, d'aquí de Cultura, que va presentar amb l'Albert Olivés de Joventuts Musicals aquests concerts que es fan de cambra en llocs que no són els habituals. Des d'una biblioteca, passant per la Casa Imat, o per la Grau Garriga, o sigui, fer un tipus de concert en uns espais que no són els habituals. Després també vam tenir la visita de Miquel Massana Cogul, director de la Cobla de Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que col·labora habitualment amb la Lira, però que en aquest cas venia per col·laborar amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en un concert de música catalana d'autors que habitualment han sigut més coneguts com a compositors de cobla, però que, a més, tenien una obra clàssica extraordinària. I també van tenir aquí en Carles Marigó, com a compositor que estrenava mundialment el seu concert per a piano amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i que ens va fer una explicació d'un tipus d'activitat amb Marigó que no només que interpreta partint d'una base estrictament
clàssica, sinó que introdueix elements de tipus jazzístic, elements de tipus doncs, de música sud-americana, amb un intent de fer això, una diferència entre la creació de la música que en diem clàssica per entendre'ns, però que en definitiva és contemporània. I per acabar amb aquesta branca de música clàssica, incloent també la sardana, vam tenir el tenora potser que fa més anys que està a la cobla juvenívola, Valentí Maimó, que intervindrà en el concert que es farà aquest divendres que ve aquí al claustre del monestir, i que a més de ser tenora i d'intèrpret de música, és un rapsoda i un actor bastant reconegut en diferents àmbits. I continuem amb això, que encara n'hi ha una mica més.

Mamma mia, mamma mia. Bueno, a veure, jo he fet una separació que no crec que sigui, en fi, acceptable, sí, que és òpera i musicals. I per què dic òpera i musicals? Perquè el senyor Richard Wagner, en el seu moment, va dir que l'òpera era l'espectacle total. Perquè, clar, no es tracta només de cantar, es tracta també d'escenificar, d'actuar. O sigui, els que estan cantant a l'òpera fan uns papers determinats i, per tant, tenen que representar aquells personatges. I no s'acaben si canten molt bé o no canten molt bé, sinó que s'han de moure bé, també, i han de ser en moments dramàtics o en moments no tant, etc. I jo penso que amb els musicals passa exactament el mateix. El musical també és una història, i una història determinada, i el que passa és que els actors i les actrius ballen, canten, es mouen. La diferència, potser, amb l'òpera és que, generalment, evident, a l'òpera no ballen. I si balla algú, no són els que estan cantant. Bueno, doncs, dintre d'aquest apartat, vam tenir la sort de poder parlar amb la Gina Gonfaus, que va venir a fer aquí a Sant Cugat, a la Mamma Mia, que feia el paper de la Sophie, de la jove, de la filla. I la Gina Gonfaus ens va explicar molt bé la quantitat d'anys que portava. Portava 3 anys fent aquesta obra, i el que havia suposat per ella des del punt de vista professional, i no només professional, sinó també de tipus, doncs, personal. Mamma Mia és un musical a partir de la música d'ABBA, com ja sabeu tothom, però tindria que veure la formació. Va estar 14, va fer 14 funcions a Sant Cugat, va ser una de les, dels hits de la temporada del Teatre Auditori, i aquestes 14 funcions, 12 van estar absolutament exaurides, i 2 gairebé exaurides. Després, dintre d'aquest àmbit de l'òpera i musicals, vam tenir a la Belén Barenys, que actuava amb un musical més petit, amb un títol realment especial, perquè es deia Del fàndom al troleig, una sàtira del bla, bla, bla. Una obra jove, una obra escrita per una altra autora femenina, una obra que tenia una certa dificultat per poder entendre segons què. Em refereixo a segons quin tipus de llenguatge, perquè utilitzava un argot, que és l'argot habitual, que pot haver-hi en qualsevol barri i en qualsevol lloc de Catalunya, però que dintre de l'escenari alternava la música, alternava la cançó i alternava el ball amb el teatre pur i dur. I també vam tenir aquí la visita d'en Marcel Gargori, en aquest cas ell, que és periodista, però que venia per presentar una de les últimes produccions que ha fet a partir d'òpera i a partir d'un personatge com la cantant potser més coneguda, potser més famosa i sobretot la més representativa de les cantants d'òpera, perquè era una cantant que va superar tots els aspectes estrictament musicals per convertir-se en una altra cosa. I aquesta presentació que havia fet el Marcel Gargori era una presentació on hi havia orquestra, on hi havia cantants, 2 sopranos i 1 mezzosoprano, perquè es tractava de Maria Callas. I Maria Callas va fer-ho tot. Ja el dic, va fer-ho tot, em refereixo que va fer les 2 tessitures, les de soprano i les de mezzo, i a més amb un èxit absolut. Després va venir també aquí amb nosaltres el tenor Marc Sala, amb dos vegades. I la primera, perquè ell interpretava un personatge de l'òpera Norma, que s'havia de representar aquí, feia un personatge de l'òpera Norma, i la segona perquè presentava el primer concert benèfic de la seva entitat a Pròpera, i venia acompanyat de la soprano santcugatenca Laura Brasó, que en aquest moment està actuant per tota Europa. I aquesta presentació va ser, doncs, explicant tot el tipus de
fragments, o sigui, àries, duets, coral, quartets de diferents òperes, les més significatives i potser les més conegudes, però amb la particularitat que amb aquest acte hi hauria en Josep Carreras, que aquí va ser-hi, i en Josep Carreras perquè tot el benefici que es feia d'aquest acte anava dirigit a la seva fundació benèfica contra la leucèmia. També van tenir a dintre d'aquest capítol, òpera i musicals, l'Àngel Llàcer. Bé, a veure, l'Àngel Llàcer és evident que és actor, que és cantant, que és ballarí. Ell em va dir que no ho era de ballarí, però jo crec que sí, perquè ho ha fet. I, a més, en aquest cas, podríem situar en aquest de musicals perquè s'ha confirmat que la temporada que ha de començar al mes de setembre, doncs fins al mes de gener, es repetirà, tornarà altra vegada El petit príncep, que és una producció d'ell i del Manu Guix, i que ell tornarà a actuar en el paper que havia fet al principi de tot. Aquesta és una obra que se fa 13 anys que s'està representant i que tornaria a actuar amb aquesta obra, i per tant, doncs, jo l'he situat dintre d'aquest aspecte d'òpera i musicals. I també, seguint amb la línia de musicals, també vam fer una entrevista amb Alba Serrano, que era la protagonista principal d'un musical dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys, que és El fil invisible, i que va tenir molt èxit, va estar absolutament, doncs, ple, exaudir de les localitats, i ella va explicar també perfectament quina era la seva vinculació amb aquesta obra des de feia ja un parell d'anys. I continuem, perquè hi ha moltes més coses endavant.

puedo escribir los versos más tristes esta noche. Aquest és un poema, és un poema de Pablo Neruda, i en aquest cas el que hem posat és la versió que va fer en el seu moment el cantant i compositor argentí Alberto Cortés, i amb un títol, Poema 20, perquè efectivament és un llibre de poemes numerat, el de Pablo Neruda. I per què hem posat aquesta música i per què parlem de poemes? Doncs perquè he fet un petit apartat, molt petit, sobre poesia o monòlegs. Sobre poesia perquè en l'entrevista amb en Jordi Bosch, que vam parlar de l'obra Mort d'un comediant que ell anava a interpretar, a la vegada també vam parlar de la direcció del seu espectacle, un espectacle dintre de la inauguració del 25è Festival Nacional de Poesia de Catalunya, que es fa aquí, que va titular L'humor i la festa. I amb aquest humor i la festa, amb aquesta poesia, interpretaven Emma Vilassau, Marc Bosch, el Jordi Boixaderes i la Júlia Bonjoc. I a més s'acompanyaven amb un grup de jazz, que és el 5.0 Clock, o sigui, 5 o Clock, 5 en punt. I en Bosch, que no dirigim molts d'aquests espectacles de poesia, doncs també en aquest cas doncs, estava interessat en poder explicar què és el que posarien, i el que van posar van ser poemes

la Caterina Lahr i la Gisela Figueres, i va ser molt interessant veure les tres dones, en aquest cas amb orígens diferents, edats diferents, com coincidien bastant amb segons quins aspectes. La Marta Potnou ho feia aquest espectacle amb la Laura Fa i va tindre un èxit bastant gran amb un petit problema, i és que el tipus de monòleg, qualsevol monòleg, sempre necessita la col·laboració del públic. I en aquest cas la col·laboració del públic no va ser quan la buscaven, les dues, la Marta Potnou i la seva companya, quan la buscaven aquell dia realment no la van trobar. Però bé, aquest és un altre tema. I continuem.

i ara hem arribat al punt de l'explosió total del llac dels cignes. He posat aquesta música perquè, evidentment, també es queda un apartat de dansa. I al dir dansa estic parlant de qualsevol tipus de dansa. No només la clàssica, no només la moderna, no, una mica de tot. Perquè una de les persones que va venir per parlar de dansa va ser Caterina Lal, que abans comentava amb aquesta participació on hi havia la Marta Portnou. I la Caterina Lal és la directora de l'IT Dansa, l'Institut del Teatre de Dansa, des de que es va crear, des de que es va fundar, i que cada any, des de fa bastants anys, venen aquí al Teatre Auditori per fer funcions per escoles i instituts durant el dimecres, dijous i divendres, i el dissabte, a la dissabte a la tarda, hi ha una funció oberta al públic. I la Caterine, des de fa molt temps, sempre ens visita, ens explica com està la situació dintre de l'Institut del Teatre i dintre de la dansa, i en aquest cas va col·laborar. Però també vam tenir la col·laboració amb una altra dels programes, de la Sofia Roma, de l'escola Laura Esteve, i la Eva Peñuela, de l'escola Sant Cugat, les dues, com veieu, d'escoles de dansa, que aquí a Sant Cugat n'hi ha, com a mínim, si no m'equivoco, 12, de diferents estils. Jo diria que en aquest moment

dintre de les escoles és que poden fer dansa clàssica, poden fer hip-hop, poden fer rap, poden fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I van venir per explicar què preparaven pel Dia Mundial de la Dansa, bàsicament amb una sèrie d'actes pels carrers, però sobretot els situats al Parc Ramon Barnils. I es van explicar una mica totes les activitats previstes i sobretot la situació en aquest moment de la dansa. Vam tenir una entrevista també molt interessant, llarga, encara que era telefònica, amb una gran, jo penso, persona dintre de la dansa, i no la voldria situar només en la dansa flamenca, que és Maria Pagès. Bé, es diu Maria Pagès perquè seu pare era de Menorca, però ella, des de sempre, de Sevilla, doncs es diu Pagès. I Maria Pagès va explicar molt a fons l'espectacle que preparava, que es feia al Teatre Auditori, de Xeresade, a partir de l'obra de Xeresade, dels contes de Xeresade, que és una obra múltiple, una obra amb moltíssima gent, i en aquest cas amb un grup extraordinari de bailaores, amb una conjunció diferent, i també amb un text diferent en el que ella, la Maria Pagès, havia participat, i havia participat com a directora, com a bailaora, com a incurs participant amb el text que s'havia fet i amb un projecte doncs, de formació extraordinari que tenen doncs, a Madrid. I jo us recomano que, si teniu ocasió, recupereu doncs, el podcast d'aquí de CugatCat. Es pot recuperar qualsevol d'aquestes entrevistes, i aquesta ho recomano perquè és molt, molt, molt interessant. I després, relativament fa poc, vam tenir la visita d'en Lluc Fruitós. En Lluc Fruitós, el fundador dels germans del Brodes Bros. I el Lluc Fruitós va venir perquè havíem parlat prèviament d'una novetat que trobo molt, molt, molt interessant, i va venir acompanyat de l'Alba León Pipó i del Martí Salvatella, dels bastoners de Sant Cugat, perquè els Brodes Bros, i en aquest cas el Lluc, ha estat preparant una coreografia especial que estarà basada, que estarà pensada a partir del que és els moviments dels bastoners. I això és tot dintre de la dansa. I anem-se'n!

Estación. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Us he posat aquesta cançó, Tu m'acostumbraste, perquè en dos dels programes he fet una espècie com de, com ho diguem, un estudi, un repàs lingüístic i formal de cançons de bolero, sobretot. I, a més, em vaig a una altra d'una cançó del Bad Bunny, que el Bad Bunny va venir a Barcelona, i justament la setmana abans jo vaig fer el comentari d'una cançó que és Titi me preguntó. I per què vaig fer aquest comentari? Perquè vaig lligar-ho amb aquests boleros que deien molts antics, amb la diferència de la forma d'expressar-ho, però el contingut és igual, que és un contingut masclista absolut, total. I el Titi me preguntó, a més és curiós confirmar que allò que jo vaig dir en el seu moment, resulta que ara hi ha una obra de teatre que s'estrenarà aviat, on està basada precisament, és una comparació entre una obra de teatre i el contingut que és el Don Giovanni, l'òpera de Mozart, Don Giovanni, o Don Juan, i el que diu el Bad Bunny amb aquesta cançó de Titi me preguntó. Ja veus, o sigui que vaig anticipar i no ho sabia. I endavant.

Has dibuixat aquesta sardana, que és Maria Rosa d'Enric Ortí, que va estar interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Per què? Perquè demà divendres, a les 21:30, al segon dels concerts de les nits de música al claustre, present amb aquesta cobla, la Jovenívola de Sabadell, que repassarà en el seu 50è aniversari una selecció històrica del seu repertori presentada per Joan Teixidor i dirigida per Jordi Figueró. I ara ja us deixo amb la música final. I quina podia ser una música final que resulta que jo, doncs, podia... posar una cançó de comiat. Cançó de comiat perquè aquest és l'últim programa i aquest últim programa, com és evident, doncs vaig a despedir. I com ho faig? Ho faig amb una cançó d'en Toldrà, Eduard Toldrà, gran compositor, dirigida per en Salvador Hortons, gran director i, a més, director de la nostra orquestra sinfònica, i cantada per aquí, per un gran tenor, Jaume Aragall. Per tant, cançó de comiat. M'acomiado de tots vosaltres. Que tingueu un bon estiu, que faci calor, però no massa, i fins al mes de setembre.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Bueno, hem escoltat Summertime by Nebulite i ara tornem, no, a estar aquí amb la Anna Casabona. Anna, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Anna, he de llegir el que has fet i el que fas perquè tens una trajectòria bastant interessant. Licenciada en enologia, sommelier, Court of Master Sommeliers, no? WSET 4, docent també, i finalista en molts concursos de vins, que ara, si no m'equivoco, torna a presentar-se.
1: Sí, en 15 dies tornem a tenir concurs de millor sommelier de Catalunya, sí? Mm-hmm.
0: Sí, sí. Que vas quedar segona l'any passat? Bueno, has quedat segona...
1: Molts anys.
0: Esta és la teva, ja veuràs. Segur.
1: Bueno, i si no, no passa res. No. Tornarem a estar al podi. O no.
0: Bueno. I també treballes a Jove i Camps. És així, sí, no? Què fas allà, exactament?
1: Bueno, soc la sommelier i wine educator. Llavors, doncs, una miqueta la meva feina és sobretot donar recolzament doncs, a l'equip tècnic. Puc ajudar, doncs, per exemple, si s'ha de fer el copatge d'un nou vi, doncs jo sóc una de les persones que puc estar allí doncs, donant la meva opinió. A part, també donant suport doncs, tant als equips de màrqueting i comunicació, que vulguis que no, doncs sempre va bé que hi hagi algú més tècnic o més coneixements en el sector del vi. I després, sobretot, tastos i formacions, tant a nivell intern, perquè sempre ho hem dit, en una empresa, evidentment, els enòlegs ne saben, però i a lo millor el que treballa a les oficines també li agradaria saber sobre vins, i és més, no sols li agradaria, sinó que ha de saber de vins,
0: clar,
1: no? Perquè quan, jo què sé, per exemple, el que fa les factures, doncs, doncs està molt bé que sàpiga què està facturant, o, per exemple, algú que està a la recepció, doncs, si algú li està preguntant alguna cosa sobre els nostres vins, doncs per què no? I després, a part de a nivell intern, doncs, evidentment, doncs, amb clients nostres, consumidors, també amb prescriptors, amb sommeliers. De fet, durant l'any passat vaig estar fent com un tour amb diferents associacions de sommeliers, en totes les de Catalunya, evidentment, i de la resta d'Espanya. També vaig estar per Andalusia, Extremadura, Madrid, País Basc, i bueno, això també dona ens ajuda com a celler, com a Jove i Camps, que la gent ens coneixi, perquè a mi, jo sempre començo les meves cates o explicacions dient que Jove i Camps som els grans coneguts desconeguts.
0: Yeah.
1: Perquè qui no coneix Jove i Camps, qui no ha begut mai alguna ampolla de reserva de la família o del Cinta Púrpura, i en canvi quan els hi preguntes, però sabíeu que Jove i Camps són viticultors? No. I que cultivem tot en ecològic? No. I dius, uau, pues, i així seguim. Per tant, jo crec que tinc molta feina.
0: Bueno, i quants anys fa que treballes allà?
1: A Jove i Camps ara fa algo més de 5 anys.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí. Uh-huh. Però bueno, ja, com estaves dient, bueno, és que tenim una edat i llavors doncs ens ha donat temps a fer moltes coses.
0: Sí, sí.
1: I bueno, jo de fet me vaig iniciar en aquest món volent ser enòloga, mm-hmm, perquè jo vaig estudiar enologia a l'Escola d'Enologia de Tarragona. De fet, soc de la segona promoció i la veritat és que m'encantava. I vaig aterrissar per pura casualitat, perquè jo no era ni de família que tingués res a veure amb el món del vi. Ni, no teníem terres, no teníem bodegues, però m'interessava. I a més era una carrera que tot just s'acabava d'estrenar a Tarragona, jo soc de Valls, i vaig dir, ostres, això sembla molt interessant. I bueno, la veritat és que molts dels que ens deuen estar escoltant, si us agrada el món del vi, ja heu vist que quan entres t'atrapa.
0: Sí, sí.
1: O no t'agrada gens, també, pot ser, però els que ens agrada ens atrapa, sí. I a mi em va atrapar. I llavors, pues això, des dels 18 anys que vaig començar a estudiar enologia, pues fins ara, que no cal dir quants anys tinc.
0: I no has fet mai vi, llavors, tu mateixa, Anna?
1: No, he col·laborat, però vi per mi mateixa no. De fet, jo crec que precisament... vaig saltar de... Jo sempre dic que vaig entrar per, en aquest món, doncs, per omplir ampolles, però em va agradar més l'altra part, la de buidar.
0: Sí.
1: La d'ajudar a buidar ampolles. I llavors, doncs, m'agrada més aquesta part més de comunicació, de compartir. Això és com en un restaurant. Una cosa és el cuiner, que està allà dintre, a la cuina, fent els seus plats, fent les seves creacions, que és una feina fantàstica, i després estan, doncs, els que estan fora de sala, no? Que són els que els hi toca explicar, doncs, amb els comensals, doncs, quin és el plat, com és el plat, o, bueno, de servir-los. I jo crec que en el món del vi m'ha passat això. Jo em pensava que m'agradaria més cuinar-lo i resulta que m'ha agradat més, doncs, servir-lo i comunicar-lo.
0: Sí, sí, i prendre-ho també de tant.
1: Hombre, i tant, no? I tant. Sí, sí. Jo crec que... tot i que ara es comença a parlar molt de que hi ha sommeliers que no beuen vi o que no els agrada inclús, dius, no pot ser. Això és com un cuiner que no li agradi menjar, no pot ser.
0: Ja, yeah. Bueno, suposo que hi ha diferents opinions d'això.
1: Evidentment.
0: Sí, sí. A mi, sincerament, de la mateixa manera, amb tot el respecte, em costa també una mica el tema del vi sense alcohol, perquè són temes que per mi... no té gaire...
1: Bueno, per començar no podem parlar de vi sense alcohol, perquè un vi que se li ha tret l'alcohol ja no és vi. Mm. Això ja per començar. O sigui, seria una beguda a base de vi sense alcohol. Mm. Perquè al final un vi sense alcohol és un vi normal en el qual se'l passa, doncs, per uns filtres o una centrífuga, que la qüestió és que... no sols li treu l'alcohol, sinó que li treu més coses. Mm. Llavors, clar, l'alcohol en el vi no sols dona l'alegria, no? No.
0: Sí.
1: L'alcohol no és, en el vi no és només alcohol, dona la textura al vi. Llavors, si tu li treus aquest alcohol, aquesta textura, aquest cos, li has de donar d'alguna altra manera, i normalment és a base de sucre o altres substàncies. Per tant, a mi no m'agrada parlar de vi sense alcohol. Parlem de begudes sense alcohol i ja està.
0: I tu creus que el perfil de les persones que visiten cellers i que estan interessades en el món del vi ha canviat una mica, crec, no? Jo crec, tinc la sensació de que la gent... tant professional, evidentment, però els wine lovers i tal, que tenen com més coneixement o més inquietuds. No sé si estàs d'acord amb això.
1: Totalment d'acord. Hi ha molts més wine lovers. Mm-hmm. O sigui, veus amb molta gent amb molta cultura sobre vi. Mm-hmm. També n'hi ha molta que encara tenim feina a fer, els que som educadors i comunicadors. Mm. Però sí, hi ha molta més gent que li interessa, doncs, un cap de setmana, dir, on anem? Doncs mira, el Priorat seria una gran opció, perquè jo també estic d'acord amb l'Anne de que el Priorat és una zona preciosa. O sigui, encara que només sigui per anar a disfrutar del paisatge, val la pena. Mm-hmm. Encara que només sigui per anar a disfrutar de la gastronomia, val la pena. Però si a sobre hi sumem el paisatge de vinyes, els cellers, els vins que s'elaboren, doncs ja és una passada. I el bonic és que cada vegada hi ha més gent que li interessa aquesta opció d'oci, no? D'anar a visitar un celler, perquè vulguis que no. També aprens de primera mà, doncs, el que es fa en un celler, tota la feina que hi ha darrere d'aquelles copes de vi, no?
0: Sí.
1: I a més, com ens explicava l'Anne, el Priorat mateix, bueno, estic parlant del Priorat, però evidentment qualsevol zona de vins és fantàstica, però en el cas del Priorat, que a més veus aquells costers, amb unes pendents que dius, i tu treballes aquí?
0: Sí, sí.
1: I dius, és clar que el vi és tan car.
0: Sí, sí.
1: És que és normal, a més, el que ens deia ella, té vinyes que un cep produeix mig quilo. Doncs...
0: Sí, sí, totalment. Aquest tema surt bastantes vegades, que el tema de que el vi sigui car o no, sincerament, si ho pensem, tota la feina que hi ha darrere per fer una ampolla de vi Jo crec que tenim uns preus molt competitius,
1: I
0: sincerament.
1: tant.
0: I
1: Aquí a Catalunya tenim un avantatge molt gran, moltes avantatges, que és que som terra de vins, per tant, és molt fàcil anar a visitar bodegues, bueno, que hi ha moltes bodegues i que hi ha molta diversitat, perquè Catalunya és un país petit, però molt divers. Tenim mar, tenim muntanya, tenim interior, tenim de tot. I llavors, això també permet que s'elaborin vins molt diferents entre si. I això per nosaltres és una oportunitat, doncs, de, sense haver-nos de moure massa, doncs poder gaudir de tota
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: diversitat.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord. No té res a veure...
2: Sí, jo també.
1: Sí, tu també, ¿verdad?
0: La de on... A l'Ella, te vas a Conca de Barberà, te vas al Bages... Te vas a l'Empordà, al Penedès, o sigui, canvia totalment, completament.
1: Sí, i a més amb vins boníssims,
0: sí.
1: O sigui, de molta qualitat, trobem de tot,
0: sí.
1: Però...
0: Sí, sí.
2: I el cava també, tiene muchísimo trabajo detrás,
1: sí.
2: Y son años de en botella. Yo, cuando me dicen que los vinos de una zona son caros, o, bueno, a mí me lo dicen a menudo porque el priorato es verdad que los vinos son caros, pero la elaboración es muy compleja.
1: Claro.
2: Les digo, ¿tienes una camiseta del Barça? Y me dicen, oh, hombre, claro. Digo, ¿cuánto te ha costado? Digo, bueno, ¿quieres que miremos los costes?
0: Sí, claro.
2: Porque ahí que es caro.
0: Sí, yo creo que es una cosa que hemos de aprender todavía aquí, de valorar realmente el trabajo de los que hay detrás y valorar el hecho de que estos precios no son altos por lo que hay. Yo hablo de Cataluña y hablo del vino de España, también, porque si te vas a Jerez también, un vino que ha estado igual 20 años en una barrica, con todo el trabajo que hay y que nos salga por 15 euros, me parece
2: regalo.
0: Sí, un regalo.
1: Un regalo, sí, sí.
0: Entonces, esto también creo que es una cosa pendiente que estamos haciendo poco a poco. Crec que estem aconseguint canviar aquesta manera. I jo crec que el fet de que la gent està visitant cellers i veient el que dius tu, Anna, la feina que hi ha darrere, fa que la gent estigui més conscient de...
1: Bueno, i al final també és la labor del sommelier. Ara ja parlo des de la meva vessant. Els sommeliers som els responsables de comunicar aquesta feina, aquest esforç, aquesta bellesa que hi ha darrere d'una ampolla, no? I crec que precisament la feina de sommelier és una altra de les que ha anat sorgint o apareixent amb el temps, perquè, evidentment, sommeliers n'hi ha hagut tota la vida, però potser n'hi havia quatre. I, en canvi, ara hi ha moltes escoles on se pot estudiar sommelieria i, per tant, cada any surten moltes promocions que... Alguns van a parar en restaurants, és cert, altres van a parar en tendes especialitzades, n'hi han que van a parar a comercialitzadores de vins, n'hi han que van a parar, doncs, per exemple, com jo, en cellers, o per exemple, com tu, que estàs avui aquí, doncs, dirigint un programa de ràdio, no? Doncs tots aquests sommeliers, que avui en dia ja tothom té bastant clar que un sommelier no només és la persona que està en un restaurant, sinó que al final és aquesta persona que comunica sobre vi, que jo crec que hem d'aconseguir apassionar a la gent, doncs, amb aquest món del vi, com ens apassiona a nosaltres mateixos. Al final és un tema de contagiar,
0: sí,
1: de contagiar aquest amor que tenim, no? per tot el tema dels vins.
0: Totalment. No sé si quieres decir algo más sobre este tema, Ann.
2: Yo, bueno, no puedo estar más de acuerdo con Ana. Es importante, pero es cierto que, mira, ahora decías el tema sommelier, enólogo. La gente todavía no sabe quién hace qué.
0: Sí, sí, es verdad.
2: Digo, bueno, que hay gente que hace vino, en el caso mío, que al final no tengo el título de enología y sí que... sí que hago vino, ¿no? A veces no hace falta tener un título para hacer algo, porque, bueno, no es medicina tampoco, pero es cierto que la gente no entiende bien qué hace quién, ¿no? Entonces dice, bueno, el que está en una tienda normalmente es un sommelier, el que está en un restaurante también es un sommelier, y son muy, muy importantes para los elaboradores, porque al final son los que cuentan las historias al público final. Claro, cuando elaboras un vino, eres primero un agricultor. A veces, claro, dicen, haces vino y es muy glamuroso, pero en realidad primero somos agricultores. Luego tenemos que saber elaborar el vino, bien. Luego tenemos que saber de packaging para embalarlo, para que sea atractivo. Luego lo tenemos que saber vender, pero claro, lo vendemos al cliente final muy pocas veces. En realidad lo vendemos mucho a restaurantes, a tiendas, o bueno, en caso de grandes productores, igual a supermercados, que no, no es mi caso, pero claro, no tienes tanto contacto con el cliente final, al menos que sea en el turismo y que venga a la bodega. Pero sí que es muy importante pedir, preguntar, porque el sommelier está ahí para esto, ¿no? Y la gente siempre tiene miedo de no, es que yo no sé, es que dice, ¿sabes de carne? ¿Sabes carne? ¿Cortar una vaca? No, pues yo tampoco, no pasa nada, ¿no? No hace falta saber hacer un vino, solo saber si te gusta o no te gusta. Y luego, si tienes un poco más de interés,

0: pro redes sociales, pero hay que decir que las redes sociales han conseguido que fuera la manera de comunicar el vino fuera menos complicada, ¿no?
1: Sí.
0: Menos técnica, más amena, más fácil, ¿no?
1: Sí.
0: Y de hecho creo que son estoy seguro que son las mujeres que han cambiado este concepto. De hecho, Merichel Falgueros, que es mi socia en Mujeres del Vino, cuando empezó a hablar de manera diferente el vino, lo pasó mal. Decía que no era seria, que decía tonterías, ¿no? Y al final tenía éxito por otra banda, pero no tuvo apoyo del sector del vino, ¿no?
1: Yeah.
0: Yo creo que ahora sí que se están dando cuenta que
1: sí, que es una...
0: hay que llegar a un nuevo público, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Que són els jóvenes que ahora...
1: Sí, això és veritat, clar. El jovent està encara una mica allunyat del vi, però també, com que hem assimilat que el vi, a part de ser beguda alcohòlica, que clar, per un jovent que quan vol beure, veu altres coses amb molta més graduació, evidentment, el vi poder els hi semblava una cosa més de pares i d'avis, però ara, sí, és cert, i gràcies a les xarxes socials jo crec que s'està aconseguint que es descobreixin que darrere del vi pues, hi ha coses divertides, que hi ha gent jove que està treballant tant de pagès com amb cellers, que a les fires doncs, és una manera molt divertida de conèixer territori. I, bueno, i després això, aquests llenguatges desenfadats, se pot parlar de vi de moltes maneres, i des de com ho fa la Meritxell, més des d'un vessant poder de fashion victim, més, jo què sé, com la Marta Clot, que és com així molt planera, o, bueno, o com qualsevol... O sigui, que sí, és molt important entendre que hem d'aprendre a comunicar. I totes les formes són vàlides sempre i quan aconseguim aquesta comunicació.
2: Sí, sí, totalment. Bueno, i Anna, ens expliques una miqueta sí, per sobre el tema del concurs de Millor Sommelier de Catalunya, que serà, com dius
1: d'aquí
2: tu...
1: D'aquí 15 dies, pràcticament, o menys.
2: Serà el fòrum gastronòmic.
1: Serà el fòrum gastronòmic de Girona, perquè el concurs de sommeliers, això és una activitat que organitza l'Associació de Sommeliers de Catalunya, perquè després hi ha associacions de sommeliers de les altres comunitats espanyoles, i després hi ha la UAES, que seria l'Associació de Sommeliers Espanyols, que van muntant aquests concursos. Llavors, cada any a Catalunya s'organitza en una província diferent, és itinerant, perquè així doncs, totes les províncies doncs, poden ser seu doncs, aquell any del concurs, i bàsicament ens trobem doncs, els sommeliers que ens animem a participar, i de vegades la gent pensa, ah, això és com la cata por parejas, no? Tastar molts vins, i no. Pues no, precisament tastem vins, evidentment, perquè és una de les funcions, però no és el més important ni molt menys. De fet, el concurs funciona en dues fases. Una semifinal, en la qual doncs, participem tots, i primer hi ha un examen teòric. Amb aquest examen te poden preguntar sobre enologia, viticultura, vins de tot el món, productes, perquè un sommelier també ha de conèixer sobre salses, ha de conèixer sobre formatges, sobre puros, destil·lats, i després, a banda, doncs, tastar. Hi ha una prova que te fiquen un parell de vins i un altre producte, que normalment és un destil·lat, i has de fer la cata sencera, doncs, la fitxa i tot. Llavors, les tres millors puntuacions són els que arriben a la final. Que, bueno, aquesta és la part que em deu sortir bé, perquè jo sempre arribo a la final, però sempre resiste. Bueno, llavors, a la final què es fan? Són diverses proves. Una altra vegada, un tast. La final es fa en un escenari amb el jurat i públic al davant, o sigui que si tens por a les multituds o parlar en directe, deixa-ho córrer. Però si no, doncs, bueno, són cinc proves. Una és un tast d'un vi blanc, un vi negre i identificació de tres copes, que poden haver posat qualsevol cosa. Després, una altra prova que es tracta de que te donen un menú d'un restaurant gastronòmic, i tu has de fer com si estiguessis fent una presa de comanda en un restaurant, doncs oferir els aperitius, a fer tot el maridatge d'aquest menú que te donen,

0: i acabar doncs, oferint copa, cafè i puro, no? Direu, ah, però això està bé, no? No, perquè te donen un temps límit i a més te fiquen trampes. Per exemple, te poden dir, i que cada vi sigui d'un país diferent i no repeteixis cap país. I de repent, amb els nervis, se te't pot oblidar que existeix Itàlia. Sí. Amb tots els vins que tenen. Després hi ha una altra prova, que és una decantació d'aquelles amb espelma i el decantador, que direu, però si això ja no es fa enlloc. Bueno, però és un tema de protocol i que es noti que tu en 5 minuts és capaç de fer tota aquella prova sense haver-te deixat cap pas. I després, ara també se'n fa una de molt xula, que a mi m'agrada especialment perquè, clar, jo treballo a Jove i Camps, un celler que elaborem cava, i es tracta de lo que es diu una prova de servei de precisió. Et donen un magnum d'escumós, tu l'has d'obrir, i sembla que són 3 minuts, doncs te fiquen 15 copes, tu has de fer l'obertura perfecta d'aquell escumós, i a més servir les copes, totes 15, exactament iguals, sense poder tornar endarrere, o sigui, directament, totes iguals, i has d'acabar l'ampolla, o sigui, ni te'n pot faltar ni te'n pot sobrar. I clar, aquesta és una prova que sembla mentida. Si ho proveu a casa ja veureu que no és gens fàcil. Però bueno, està molt bé. I després una carta errònia, que és que te fiquen una carta de vins i has de trobar, evidentment, amb coses equivocades, i tu has de trobar-les. I bueno, està bé. I llavors, això sí, a partir d'aquí, que hi hagi tret la millor puntuació de que totes aquestes proves és el que queda primer, el segon i el tercer.
1: I si quedes primer, què significa? O sigui, has d'anar a fer cates per Catalunya? Com canvia la vida? Canvia d'alguna manera a part de tenir el títol?
0: Bueno, jo crec que a part de l'orgull, no? I l'honor, doncs, d'haver quedat com a millor sommelier de Catalunya, doncs, si és veritat, els que han sigut primers en altres edicions, doncs, evidentment, doncs, se'ls ha cridat a fer tastos, de vegades el mateix Incavi, doncs, els li pot interessar, doncs, tenir un bon sommelier, i quin millor ambaixador, doncs, que dels vins catalans que el millor sommelier de Catalunya, evidentment.
1: Totalment. Doncs jo ara volia parlar amb les dues una mica de com... Gràcies, vols afegir alguna cosa més del concurs de...
0: Bueno, en parlem de quan l'haguem fet.
2: Jo tengo una duda, Anna.
0: A ver, dime.
2: Yo había oído que el cava se tenía que servir en dos veces. ¿Ya no? ¿Cómo es eso?
0: No. En este caso, bueno, tú puedes rellenar la copa poniendo un poquito, esperando y volviendo a poner, esas dos veces que dices tú, pero lo que no puedes hacer es volver atrás porque te estás dando cuenta de que las primeras copas igual las habías llenado poco. No, eso ya no se puede hacer. O sea, si las primeras las has llenado poco, pues te aguantas.
1: Y tampoco te puedes beber un poquito.
0: No, tampoco.
2: Con la pajita para no tocar la copa, ¿no?
0: Exacto, sí. Estaría bien. ¿Puedo absorber un poquito?
1: ¿Y el jurado? ¿El jurat qui són?
0: Sí, són gent del món del vi, i després, doncs, evidentment, sommeliers que a lo millor han quedat guanyadors en altres edicions. Sí.
1: I aquest serà el Fòrum Gastronòmic de Girona al febrer, no?
0: Al febrer, el 9 de febrer serà.
1: I està obert?
0: Sí. De fet, aquest concurs, la semifinal, no, perquè és un examen i això es fa a porta tancada, però les proves que es fan en escenari estan a portes obertes, o sigui, podria anar qui volgués a veure-ho, i la veritat és que és xulo de veure com una competició, no? I poder comparar el que fa un i el que fa l'altre. El que passa és que, bueno, poder... no és com un partit de futbol. Llavors, doncs, no hi va tanta gent com ens agradaria que assistís. Bueno, a mi ja m'assembla bé, que no vingui molta gent.
1: Els nervis, sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja estem acabant. Per tant, faig la pregunta que faig sempre. Anne, si fueses un vino o una varietat d'uva, què series i per què?
2: Esto es un poco complicado porque a veces quieres ser y no eres, ¿no? A ver, a mí me gustaría ser garnacha, Porque es una variedad pues que se adapta, que tiene pues es mucha fruta, muy resiliente, que es muy expresiva, muy joven, muy profunda, pero a veces a ver, todo esto no soy yo, ¿no? un poquito, pero no del todo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho la garnacha, entonces me quedo con ella, pues igual, pues más por el tema de adaptación, porque me tuve que adaptar yo al priorat, ¿no? Claro. Viniendo de Francia y con padre inglés también. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esto sí. Es lo que me gusta y eso.
1: Muy bien. ¿Y tú, Ana?
0: Bueno, ara riureu perquè jo també vull ser garnatxa. No, de bo. Clar, jo també abans d'estar a Jove Camps vaig estar 7 anys treballant al celler de Capçanes, al Montsant, que també és el celler de les garnatxes, i jo me sentia superidentificada. A part de que m'agrada com a vi, a part, m'hi sento molt identificada i també per lo que dius tu, Anne, perquè és una varietat que és molt adaptable. Sí, fixeu-se que la garnatxa s'adapta molt bé amb climes molt diferents i terrenys molt diferents. Ja no parlo només del Priorat de Catalunya, sinó en tota Espanya. És una varietat també que jo crec que jo també sóc una persona molt adaptable. Després, no és arisca, no és agressiva, té un taní molt rodó, és molt expressiu, ja ho veus que a mi això de parlar m'agrada. Per tant, la veritat és que sí, quan has dit quina varietat t'agradaria ser, pues, ostres, m'ha vingut al cap de seguida la garnatxa. Però bueno, podem buscar-ne una altra.
1: No, si és el que t'agrada, és el que t'agrada. Aparca. S'expressen de maneres diferents també, no?
0: Clar, jo crec que l'Anna i jo podem ser persones diferents i ser garnatxes diferents.
1: Clar.
2: Totalmente, sí. Porque es que la garnacha puede ser delicada, puede ser intensa, puede ser joven, puede ser profunda, puede ser...
0: Puede ser ligera, puede ser intensa, sí, sí.
2: Entonces, es una variedad realmente muy muy chula por eso, porque depende de dónde viene o cómo la tratas, tendrás una cosa u otra, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues Anne Canán, muchas gracias de Clos Figueras, muchas gracias por estar aquí hoy. I Anna Casabona de Jove i Camps i altres coses. Moltes gràcies també i bueno, ens veiem aviat.
0: Aviat.
2: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, que tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon matí, bona tarda, bon migdia, depèn de en quin moment horari ens esteu escoltant. A la nit ningú escolta la ràdio.
7: Perfecte.
6: Només la gent que escolta l'hora dels
7: joves. I per què no? Per què no?
6: Perquè estàs dormint, estàs dormint. Bueno, va. Estem aquí, la gent de sempre. Bueno, més un convidat.
8: Un moment.
6: La gent de sempre perquè Pedro mai no ve.
8: Ah, exacte. Un minut de silenci, un segon de silenci.
6: Molt bé.
8: Vale, perfecte. Sí. I després obrim el regal.
6: El regal.
8: És que ens han deixat un regal als Reis.
9: Ui, regal de Reis.
8: Han vingut i ha fet plof.
6: Bueno,
8: està aquí. El vols obrir?
6: Som l'hora dels joves, vale? Perquè sí. Si esteu escoltant
9: hola, què tal?
6: No sabeu ben bé què esteu escoltant.
8: El vols obrir, Joan?
9: No, obriu vosaltres.
8: El vols obrir?
6: Obrim una miqueta. Ja està obert.
8: A veure. Ah, no és un gos.
6: Digues.
8: A veure.
6: Què és el regal?
10: M'esteu fotent que el regal sóc jo.
8: Però
10: ets
8: què
10: tu.
8: Collons? Ets tu.
6: Sí, no, perquè avui tenim un regal de mil veus. Tenim en Xavi Imitaciones. Un fort aplaudiment.
10: Molt bé, a vosaltres. Molt bé.
6: Primer convidat de l'any i esperem que no sigui l'últim, l'únic.
9: Esperem.
6: Xavi, què tal? Bon any, per començar.
10: Igualment, bon any. Com esteu?
6: Què? Amb expectatives d'aquest programa fet per quatre catetos?
5: No,
8: tres, no. Tres.
6: Ara, perquè ja no està.
5: Moltes. Tal com m'ho heu venut fora de micro, pinta molt bé, pinta molt bé. Hi ha la sintonia d'inici.
8: Home, que surti M. Rajoy ja està bé.
5: Sempre està bé. Sempre està
6: hypejat, hypejat de forma...
5: Sí. Vull dir que...
8: Podríem dir que ha sigut un regal o més d'un regal? Perquè...
5: Ja.
8: Sí, claro.
5: Clar, ja de, bueno, clar,
6: ets una caixa de sorpresa.
8: Claro.
5: No sé què dir-te, en el fons, no sé què dir-te.
6: Doncs senyors... molt bé, tenim una escaleta normal, farem... Bueno,
8: tenim una escaleta.
5: No en tenim, de fet.
6: No en tenim, bueno, però és interioritzada ja, començarem amb les notícies de cada dia, del pa de cada dia, haurà que he fet avui el Donald Trump. Després seguirem...
8: Amb l'entrevista.
6: Amb l'entrevista.
8: Perquè avui el Pedro no li ha vingut de gust fer res.
6: Pedro... Normalment fa les històries absurdes, que és com...
8: L'antinotícies.
6: L'antinotícies.
5: Jo venia perquè pensava que el Pedro hi era avui.
8: Pues no. Hòstia. Pues no.
6: Després ve el concurs del Martí. Bueno, el concurs del Martí
8: no,
6: o la zona zero.
8: Jo espero que vagis primer tu.
6: Ah, no, clar, perdó. La merda és del Genís i després ve la zona zero i després ja acabem el programa.
8: Que en aquest cas serà un concurs.
6: Doncs sense més preàmbuls, Joan, quines notícies tenim el dia d'avui?
7: Avui tenim notícies molt fresques de la nevera de Cugat Mèdia. Atenció, terratrèmol. Ojo,
8: bomba.
7: Ojo, però terratrèmol... Però... De veritat, eh?
8: De veritat.
7: No, de veritat, eh? I de notícia, també. Han registrat un terratrèmol de magnitud 2,7 al Vallès Occidental amb epicentre Sant Quirze del Vallès.
8: S'ha mogut tant.
6: Una rave forta, eh?
7: Si teniu algun col·lega de prop de l'UAB que hagi anat a Sant Quirze a fer el post-fiesta, pues ja sabeu que doncs, ha sigut...
8: Ha menjat molt i a l'hora de saltar pues, ha fet una mica...
7: A terra i...
6: Ja està. No som un programa gordofòbic, però... No,
8: però a veure, per fer la conya ja està bé.
7: I res, bàsicament, aquest sisme ha sigut detectat pels sismògrafs en diverses parts de tota Catalunya, fins i tot molt poquet a Puigcerdà.
8: O sigui, que ha passat per Ogassa.
7: Ha passat per Ogassa.
8: S'ha
7: sentit fins i tot el multivers.
6: És el nostre multivers.
8: Que bé.
6: Perquè ell té una casa a Ogassa,
8: sí,
6: on a vegades hi puja, i llavors és la Ogassa, la tia Pepa.
8: La tia Pepa, que per cert, aquest Nadal ha rebut el seu tall.
6: Molt
7: bé.
8: Ja podem començar el programa.
5: No és cap metàfora sexual, no, això?
7: Ah, no.
6: Al revés. És més absurd del que sembla. Benvingut a la casa dels joves.
8: Un dia vam començar a dir, però un moment, per què la tia Pepa necessita un tall del gall? I ja està.
5: I bueno, a partir d'aquí, és una bona reflexió.
7: I la tia Pepa va apareixent.
5: Està bé, running
7: gag. Sí, total. I llavors, el sisme aquest de 2,7 a l'escala de Richter, que tampoc és molt... Però
5: no és res, l'han notat els sismògrafs, però la gent no.
7: S'ha produït a les 5:39 hores i l'epicentre, doncs això, ha sigut a Sant Quirze i no ha provocat danys, ja em fotria, 2,7.
8: Home, és que 2,7 i provoca danys, fes-t'ho mirar.
6: És el que fa una crispeta quan m'explota i fa...
7: Sí, el meu microondes fa 2,8. I s'ha percebut lleugerament a la zona de l'epicentre, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
8: Molt bé.
7: Passem, següent notícia...
8: El Trump.
7: No.
6: Ui.
7: No. Pitjor.
8: Ostres.
7: El rei Gaspar al Dureix.
8: A veure, anem
7: a explicar l'any rotativa.
6: Ho has vist això, el rei Gaspar al Dureix?
5: No sé si... He vist diverses coses de reis, però no sé si... No sé si aquesta en concret.
8: La rei.
6: Entre Baltasar el Patinete i...
7: No, però aquesta és nova,
5: A veure,
7: és molt bona. Mira,
5: que m'he perdut.
7: El rei Gaspar a Vall d'Oreix, vale, per la cavalcada de reis de Vall d'Oreix, va dir... bàsicament va fer el seu discurs, vale, adreçant-se als nens, en castellà.
6: I llegint.
7: Què passa? Que clar, diguem que va haver-hi un veí que va encarar el rei i llavors...
8: Bueno, un no. Més d'un.
7: Varis veïns...
8: Vols que et posi el vídeo?
7: De fet, podries posar el vídeo si el tenim per aquí.
8: El tinc, home.
7: Bàsicament, mentre el Martí va buscant el vídeo, doncs...
6: Ha trobat el vídeo.
7: El debat ha eclipsat el missatge dels infants.
8: Tira l'àudio.
7: Tiro aquí.
11: Baltasar. Hola. Bueno, hemos venido desde muy lejos para ver si el mundo sigue soñando. Con el tiempo hemos aprendido algo importante, que las cosas buenas pasan paso a paso, con cosas pequeñas que parecen casi nada, como una risa que se comparte, una mano que ayuda o un ven juega conmigo. Soy a Montserrat y quisiera que os diera un aplauso a estos niños grandes. La mayoría recibirá carbón, pero los quiero mucho.
8: Los niños grandes es refereix a les persones que li estan cridant en català, tota l'estona.
7: Se sent, no?
6: És que amb tant expat per llavors, escoltar tu, és que clar, si en castellà no s'entén, no?
8: Home.
7: Bàsicament, el rei diu que el discurs doncs, no tenia voluntat de provocació.
8: Perquè sí, se li ha fet una entrevista.
7: Se li ha fet una entrevista.
6: Si Cugat Media no sentit les fonts, que ha pogut fer una entrevista...
8: Ha parlat amb Mugent i ha dit... Tu, entrevista!
6: A ses majestats que deuen estar allà doncs, descansant.
8: Ara dormint.
5: És el Marc Márquez dels Reis Mags.
7: Vale, llavors, el
8: una miqueta.
7: Bàsicament, el Carlos, que era veí de la colònia de Montserrat i voluntari de la cavalcada, assegura que mai va voler provocar ni generar cap debat lingüístic. Però, clar, ell és mexicà. Llavors, encara...
5: Com jo. Això no ho sabia.
7: Sí?
6: És mexicà.
7: Sí.
5: És que ja deia jo que em sonava. Jo soc nascut a Mèxic.
6: Nascut a Mèxic?
5: Sí, sí, sí. I dic, aquest accent em resulta familiar. Clar...
6: I quin any vas arribar aquí?
5: Jo vaig venir aquí amb 5 anys.
7: Nois, entrevista.
6: Sí.
8: No, però,
6: sí,
8: a part d'això, l'entrevista aquesta que se li va fer diu, bueno, és que clar, tu no li pots demanar a un voluntari parlar amb una llengua.
6: Clar.
8: Soc voluntari, clar. No estic cobrant per res.
7: Mm. Clar,
8: llavors, aquí entra...
6: Aquí.
7: Tota la polèmica.
8: Aquí entra amb tota la polèmica
5: clar,
8: de...
5: No és el Marc.
8: S'hauria de demanar, no s'hauria de demanar...
6: Que el Marc Márquez cobra molt més.
7: Exacte.
5: No, i a més ell sap català.
7: Clar, clar. Llavors, bueno, bàsicament hi ha aquesta polèmica, a veure com acaba o només queden anècdotes.
8: Jo crec que només quedarà amb anècdota i l'any que ve ja no tornarà a fer de rei mag.
7: Esperem. Després tenim un següent titular. Us en recordeu de l'ascensor de l'estació de la Floresta?
8: Sí.
7: Famosíssim. Ja tenim data de començament de les obres.
6: Molt bé. Josep Maria Vallès s'ha posat les piles.
7: Bé. I Ferrocarrils. Els dos.
8: Bueno, no sé que
7: al final va caure final de... Van signar un conveni, l'Ajuntament i Ferrocarrils, vale? Des de la instal·lació de final del 2017. Aquesta infraestructura doncs, ha tingut moltíssimes avaries i al final l'Ajuntament ha transferit a Ferrocarrils 54.000 euros per posar aquest punyetero ascensor.
8: 54.000 euros que podria anar a cultura. Molt bé.
6: Exacte, exacte.
7: Bueno, però ho hem utilitzat per posar en marxa un ascensor, perquè si no, doncs, hi ha gent que no pot accedir al tren i...
8: Sí, sí, no, endavant.
7: En aquest sentit, bueno, tot podria anar a cultura,
8: endavant,
7: en veritat,
8: endavant.
7: Però... doncs la previsió és que l'actuació duri 6 mesos i estigui acabada a finals d'estiu, o sigui que pel setembre ja veurem si tenim ascensor.
6: I començarà a agafar aquest ascensor l'olor de pipi i porro?
7: Sí.
6: Característica sí. Dels ascensors públics, que és com...
5: Molt cert.
6: Que fa aquesta olor que entres i dius...
5: Que entres i t'enganxes una mica.
6: És així. I aguantes la respiració...
8: Que aixeques la sabata i et fa...
5: Sí, notes. No,
8: tu... Ai, quina il·lusió.
6: Sí, bueno, aquesta sensació tan agradable d'anar a la uni.
7: I per acabar, Sant Cugat entra al Pla d'Habitatge de la Generalitat amb el futur barri de Can Ametller.
8: Sí.
6: Bueno, això porta sobre la taula bastant
7: sí,
6: de temps.
7: Sí, però al final s'ha donat la resolució i és una de les zones que ara veiem més capacitat per ampliar el parc d'habitatge de la ciutat. I bàsicament doncs, és una zona bastant gran que està, doncs, diguem, a sota del centre comercial, que hi ha una esplanada gegant que limita amb la Renfe i és allà on es voldria fer uns 214.000 nous habitatges en 179 sectors. Bàsicament, que això seria el pla, diguem, de la Generalitat i seria, doncs, fins a 4.000 habitatges que es podrien construir.
8: 4.000 habitatges que es pagaran supercars un altre cop sí. I tornarà a passar el mateix que està passant ara mateix a Sant Cugat.
7: Com sempre.
8: Ens toca anar-nos a Ribes de Freser a viure. No passa res.
6: Bueno,
8: ja ho faré.
6: Jo
8: ja ho faré.
6: Vol treballar de...
8: De maquinista a la Vall de Núria, llavors. Sí. Claro. Hòstia, bueno,
7: clar. Està aquí, però...
6: Molt específic.
5: Podries anar pujant i baixant... D'aquí, dic.
8: Ah, no, d'aquí no.
7: Cada dia caga't, eh?
8: D'aquí amb l'R3 no, potser millor que no.
6: Crec que no estarem fent el programa d'aquells anys, però... Bueno, depèn de com cau. Bueno, una vegada hem acabat les notícies, a veure, Xavier.
5: Sí, senyor.
8: Xavier.
6: Com és que et diu Xavier venint de Mèxic?
7: Entrem a la sintonia i us deixem amb
6: l'entrevista.
7: Ara sí.
6: Hola, Xavi, com estàs?
5: Què tal? Què tal? Responent a la pregunta, perquè la meva mare és catalana. Mare és mexicà, ma mare és catalana i van guanyar els noms catalans.
8: Va guanyar l'elecció, sí.
6: És que és maco el nom de Xavier.
5: Sí, tot i que només me'l diuen a casa, eh? Jo em presento com a Xavi i tothom... Absolutament ja tothom em diu Xavi.
6: Només me'n maco també, Xavi.
5: Xavi sí m'agrada, sí.
6: I com va ser això d'arribar aquí? Com, o sigui, perquè, clar, vas arribar I com vas descobrir aquest talent teu d'imitar? Va ser de descobrir de, doncs, ui, sé fer això, o va ser un procés d'aprenentatge?
12: Una mica de descobrir. O sigui, no, el moment exacte no te'l sabria dir, però passa allò típic a l'escola que jo era una mica pallasso des de petit, sempre. Aleshores, érem uns quants que ens alimentàvem els uns als altres i ja des de petit, abans de fer imitacions, fèiem personatges inventats al pati, fèiem shows amb un company. I d'allà jo crec que en algun moment, no sé si arran de veure el Polònia i de veure que existia això, gent que imitava, però en algun moment vaig començar a imitar professors, imitar companys, i després ja veient el Polònia imitant els imitadors d'allà, i t'adones que la gent riu i dius, hòstia, doncs mira, igual sí. Saps, no se'm dona malament.
8: I llavors, arran d'això, quin va ser el teu primer personatge que vas dir, aquest em surt clavat?
12: És una pregunta que m'han fet més d'una vegada i no recordo exactament, la veritat. Jo diria que era... Clar, és que això us quedarà... Si a mi em queda lluny, a vosaltres encara més. Ángel Acebes era un dels personatges polítics del Partit Popular que feia el Bruno Oro al Polònia fa molts anys, als inicis. I a mi em feia molt riure i jo l'imitava amb ell. La meva primera bona imitació era
8: la imitació
12: de Bruno Oro d'Àngel Acebes.
6: Sí, el que passa molt amb el Polònia i sobretot també amb els programes de ràdio, on que és xulíssim el fet de que es vagin fent imitacions i és com si hi haguessin 50 persones dintre d'un estudi, és el fet de que a vegades més reconeix abans la imitació que no el...
8: De fet, a mi a la pandèmia real. Això em va passar.
6: El personatge real. Amb què et fixes per fer una imitació, perquè això passi?
12: Moltes coses. I a vegades intento desglossar-ho. Per mi hi ha una cosa evident, que és com el timbre de veu que té tothom. O sigui, com... No sabria com dir-ho, però... Com si... Imagineu-vos que tots estem en un teclat d'un piano i tu toques una tecla i és la teva veu, i és un la, i m'ho invento. Tu tens un re i jo tinc un do. Pues,
6: llavors tens un òrgan.
12: Algo així. Intento trobar a cada persona en quina tecla està, no? Però després això és només una part, perquè t'has de fixar també amb la musicalitat, que tothom quan parla té com unes entonacions, unes cadències, uns silencis... Bueno, una manera de parlar, i això és com el segon punt, i després està, evidentment, els tics, una mica...
6: Els gestos facials.
12: Exacte, tota la part física que acompanya la veu. No? Moltes vegades no pots fer la veu sense fer la cara del personatge, això és així. Aleshores, és una mica fixar-se en tot això i després en conèixer molt bé el personatge i tenir discurs. Què és el que diria aquella persona?
6: I com ho diria?
12: I com ho diria, però sobretot, quina és la motxilla que té aquella persona? És un polític? Vale. De quin partit? Quines idees té? D'on ve? A tot això és el que fa que després puguis improvisar o crear la paròdia.
8: Jo ara et vull posar un fragment d'un vídeo que tu vas penjar.
12: Vale.
8: A veure amb quin et sortiré ara. És del Xavi Hernández.
12: Vale.
8: És del 2024, encara està al Barça, en teoria, sí.
12: En teoria, sí. Sí, no?
8: Només perquè l'escoltem una mica també de lo que fa.
13: Les, now English valoration for English people. The match we play, very good. Very good. But believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person. But now we play good. Before, bad. Now PSG... No good. Before, Mbappé traje en la cara. Understand me? And Dembélé, same as the together always. The grass, the intern, the envelopment, everything good. No, grass is good. Press, good. The sun, no molestion, because it's night. So, happy and see you later. Happy New Year.
12: Hòstia, no me'n recordo del moment que vaig pensar aquest vídeo. Era quan Xavi Hernández va sortir a dir "Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person." Vaig dir, bueno, pues anem a portar-ho a l'extrema.
8: És un vídeo que tu estàs a les instal·lacions del Polònia menjant.
12: Sí. Sí,
8: i de sobte, és que clar, se't veu el vídeo...
12: Amb un bocata, no?
8: Amb un entrepà.
12: I vas vestit de gris, no?
8: Sí, crec.
12: Que sí, que ja sí que és.
8: És espectacular.
6: Llavors, bueno, perdó.
8: Clar, no, o sigui, tu penses això... I penses, endavant, pengem-ho i... i sí.
12: Perquè m'agrada molt el surrealisme. I, sí. I Xavi, per
6: surrealisme.
12: Exemple... Surrealisme! Sí. És que Xavi s'havia convertit en... El personatge, dic, sí, sí. El personatge que jo havia fet, s'havia convertit en això, una mica un loser i, bueno, aquesta cosa de buscar les excuses per tot i vaig dir, hòstia, jo què sé, posar en anglès, va. Aquell dia ho vaig fer com en molts idiomes i només vaig pensar, penjar l'anglès, em sembla. Els altres estan allà.
6: Perquè una pregunta, clar, sí. Tu tens... Tu interpretes molts personatges, però sí que tens uns personatges cliché que són com el teu...
7: El top.
6: El top, no? Mm. Serien com... Quins personatges definiries com el teu top?
12: No ho sé, perquè això va canviant. Perquè a mesura que van passant els anys i van apareixent nous personatges a l'esfera pública o van desapareixent, com ara el Xavi, que ja no és entrenador del Barça, doncs t'has d'anar actualitzant, no? En el seu moment molta gent m'identificava pel Xavi Hernández, pel Polònia, però no he sigut mai una de les imitacions que a mi més m'agradés, sinó que jo considero els millors. Abans considero millor un Luis Enrique, considero un Marc Giró... però en el seu moment, fa molts anys, quan vaig començar, potser era Boris Izaguirre. És difícil, no?, com el core de les imitacions. Mm. Al final, a les que recorro molt sovint, les que sempre, són les que sempre funcionen amb la gent, que són això, un Messi, un Luis Enrique, un Ancelotti, quan era entrenador del Madrid, el rei emèrit, el Joan Carles... Però va canviant, és una cosa que va canviant, que és la meva obligació, també.
8: I el que sí... Et vull tornar a posar un altre, sí, un altre TikTok que vas penjar.
6: T'agrada això, que et posin els teus vídeos?
12: Sí, home, al final els he penjat jo. Vull dir que n'estic satisfet perquè els he penjat.
8: Aquest és de l'any passat, és del 25 de gener del 2025, i de sobte et trobes a un personatge que tu també fas.
12: Ah! Ja sí.
14: Com esteu? Som a l'any nou xinès a Barcelona i mireu a què m'he trobat. Casualitats de la vida.
15: Hola, què tal? Ara l'anava a imitar amb ell, però només val que sigui jo.
14: Sí, no, home, tu ets l'original. Respectem la jerarquia. Heu vingut a fer una volteta, no, Francesc? Ara que hi ha clima agradable.
15: Clima agradable. I una temperatura agradable. Arriba un front aquesta tarda, però és molt poca cosa.
14: Poca cosa. Pràcticament serà residual. Prelitoral igual tindrem alguna petita gotellada, no?
15: Gotellada, i prou. Allà per la zona del Papiol, oi?
14: No, el Papiol no existeix, Francesc. Ah, no? Ja ho sabem que no existeix. No?
15: I Espolla.
14: Espolla, sí, i ens agrada, i molt.
15: També. I què més tenim d'aquí?
14: Berga.
8: Bueno, i segueix.
6: Com ho fas per no riure?
8: Això també t'ho anava a preguntar perquè...
12: Passa molts cops. A Polònia em ric molts cops. Jo sóc dels actors que més riuen allà, que més els hi costa aguantar-se.
8: I cada director et diu...
16: M'agrada un tostampa, Xavi, home.
12: Jo sóc jo mateix que em vaig fotent el de dir, va, frena. Però, hòstia, això amb aquest vídeo amb el Francesc, me'n recordo
7: que
12: molta gent es pensava que estava preparat. I no ho estava. Realment me'l vaig trobar i va ser ell que em va dir... Xavi, perquè ja ens coneixíem.
14: Em va dir, sí, exacte, em va dir, home, Xavi, que hòstia, què fas? Hem de fer un vídeo, grava.
12: Jo anava a gravar un vídeo per una altra cosa. I el tio em va dir això i vam gravar-ho tal qual, espontani, sense parlar-ho ni res, i va sortir això i va quedar divertit.
6: T'ha passat més vegades, això de trobar-te limitador amb limitat?
12: Sí. Ho he fet altres vegades. Ho he fet amb el Marc Giró, per exemple. Amb el Ricard Ostrell ho faig cada dia al matí de Catalunya Ràdio, també. En general he tingut bones, molt bones rèpliques. No he tingut mai problema.
6: Hi ha un moment bastant culminant on se t'obre bastant l'espectre a no només Catalunya, sinó a la resta del territori espanyol, que seria quan el xoques...
8: Reacciona
6: a la teva
8: imitació del Polònia.
14: Que locura.
8: Mira, escoltem-la un moment.
17: En la televisió catalana me hicieron una imitación, mirad.
18: Presta más atención a lo que dices, pedazo de... No, porque este señor es el puto goat de la música española, ¿me entiendes? Y Trump es el puto amo.
19: Oh, thank you.
17: Que diga Trump, exactamente igual que yo.
18: Y
17: Donald Trump...
18: Y Trump...
17: Me parece la hostia. No solo me está imitando, este tío me ve. Porque si no, no tiene sentido lo bien que lo hace.
18: Llavors... Este tío me ve, tío.
12: És veritat
8: això, o què?
12: No, la veritat és que no. En clips que em poden sortir per TikTok, però poc més. No? Jo no sóc consumidor. El que passa que, bueno, al final, la meva feina és estudiar-me el personatge i sí que havia vist clips on deia Trump i vaig dir, hòstia, Trump. O això. Sí, sí. Hòstia, això va ser... Ara no me'n recordava que havia passat això.
6: Què et pensaves, que t'anava a dir allò de l'Ibai?
12: Podia ser allò de l'Ibai, que...
8: Que també molt, ho comentarem, també ho després.
12: O Luis Enrique, perquè Luis Enrique també va reaccionar i hòstia, i allà sí que sóc més consumidor de futbol, més fan, no?, encara. Això ho tinc molt, molt marcat, però va ser molt guai, això.
6: Sí, també, Francesc, la teva imitació de Francesc Mauri sí que ha arribat a més llocs, poder.
12: Sí.
6: Per les xarxes socials, no tant pel Polònia ni per la ràdio, no?
12: És una mescla de tot, realment. Les xarxes sí que m'hi he posat més en sèrio des de fa un any i sí que fan que és un trampolí molt gran.
8: Llavors, clar, tu interpretes bastants personatges. Mm. Què pensen? Has parlat amb ells?
12: Sí, en general a la gent li agrada. El Ricard Ostrell, per exemple. Sí, molt... Sempre, el primer que li vaig preguntar quan em va voler fitxar, vam quedar per fer un cafè i parlar, i li vaig dir, oh, t'agrada la imitació? I em va dir, sí,
19: és això, és que sóc jo, és aquesta cosa, i per tant, ja està, endavant.
12: El Marc Giró, també, sempre espectacular, de fet, vam fer una cosa junts una vegada, i el tio em va dir, Xavi, escolta, has estat estupendo, moltíssimes gràcies per venir i per fer-ho així de bé, no sé què. T'ho juro que no he tingut massa problema mai.
6: També és que són personatges amb trets distintius.
12: Molt.
6: Vull dir, no és el mateix copiar una persona de carrer a un Marc Giró, que és com molt detectable,
12: sí.
6: Ja la...
12: Sí, no només... entenc.
6: No només la parla, sinó també la fisionomia, no?
12: Sí, sí.
6: Aquest
12: sí.
6: Ja havia avançat amb això...
12: Sí, però també t'he de dir que tothom... té coses imitables, eh? No cal ser famós o estar en l'esfera pública o ser tan exagerat com un Marc Giró, perquè un Salvador Illa, per exemple, el president de la Generalitat, és un tio que no, de primeres dius no té gaire res a què agafar-se, però després...
8: Joder, que no. Les erres, les no sé què...
12: Aquesta manera, però uau, aquesta cosa tan reposada, no? De cop i volta fa això... I després fa això, altra, en comptes de dir altra.
7: Confirmo.
12: Què dius, que tens vincles tu amb Salvador Illa?
7: No, però, bueno, vaig estar en una reunió amb ell i tal.
6: És l'expresident del CENIAC, el Consell d'Infants de Catalunya.
12: Ah, hòstia.
7: I vam tenir una reunió i tal, bueno...
6: Que no t'ho dirà ell.
7: Va ser...
6: Bueno, potser sí, però...
12: No, està bé,
6: que no t'ho diguis. No li diràs tu, que ets l'ex-president del CENIAC.
7: Home, no. Bueno, a veure si t'ho puc dir, però...
6: Però sí,
12: bé.
6: Sí.
12: Molt bé, i va ser una reunió i
7: res, no, molt graciós. És literal com a la tele.
8: El Joan estava...
7: Jo m'esperava que
6: com
7: no...
6: Com a la tele.
7: Que ho fes com forçat, saps? I dic... No, que és així. Això que amb les L's.
8: Tranquilitat i sense estridència.
12: Sí, és això. Total. Vull dir que tothom té alguna cosa a la que et pot
8: fer. Llavors, quan tu penses del personatge que estàs interpretant, si és un personatge desagradable, que no t'agrada, que potser fa alguna cosa malament per la societat i tal, limites igual que una persona que et cau millor?
12: Quan dius limites igual, vols dir ho faig igualment?
8: Sí.
12: Trio fer-lo, malgrat saber que...
8: Exacte.
12: Sí, sí, perquè al final... És que... Fem a tothom, o sigui, jo no combrego gens amb molts polítics dels que imito, o un rei emèrit, per exemple, amb totes les polèmiques, amb totes les històries. És que l'hem de fer, perquè hem de poder-nos en riure. Aleshores, encara que no sigui molt fan, sí que a vegades vigilem, però jo intento imitar a tothom. Mm. Perquè... Altra cosa és, després, si tu... blanqueges certs discursos o no fent humor. O sigui, aquí és una altra història. Però d'entrada jo faig el personatge i si puc el fiscalitzo, intento fiscalitzar a tothom. Intentem apretar a tothom.
6: Com comences a monetitzar aquesta habilitat? Perquè has dit que abans has començat i tenia una pregunta pendent de si hi havia algun profe que et recordes que estava fins als collons de la teva vida.
12: Bueno, uns quants ho estaven fins als collons, però alguns sí que m'encoratjaven més. Hi ha una bona escola que no, en general no era molt... No encoratjava massa el...
6: Tema artístic.
12: Tema artístic, sí, si li vols dir així. Molt... Empreses i coses molt més... Bueno, és igual. Vaig començar a monetitzar quan vaig començar a treballar a la ràdio, que va ser la primera feina que vaig fer, realment. Vaig fer un curs de periodisme que em va donar després una oportunitat a Catalunya Ràdio, un estiu, i allò va ser el meu primer sou, i vaig dir, hòstia, doncs mira, puc treballar d'això, no? I a poc a poc van arribant coses, i ara visc d'això.
8: Llavors, 5 de juny 2025, Ibai Llanos penja un vídeo amb l'Aitana sobre un concurs de talents, sí. Que llàstimament no guanyes. Però, claro, com vas saber que es feia aquest concurs?
12: És una història curiosa. No, Jo sóc molt despistat amb els missatges de tot, d'Instagram, de WhatsApp, és un problema que tinc, i amb la feina que faig hauria de ser molt més conscient.
6: Bueno, ens va respondre a nosaltres.
12: Sí, bueno, perquè ens vam veure en persona la primera i vam quedar que ho faríem, no? No, però la cosa és que jo mai reviso els missatges de TikTok. I un dia se'm va ocórrer a les 11 de la nit al llit revisar els missatges de TikTok i veig un missatge d'un tio que posa, hòstia, sóc l'editor de l'Ibai. I dic, bueno, va...
6: No te lo crees tu.
12: Dic, va, normalment la meva reacció és, bueno, ja ho miraré. I ho miro al cap d'una setmana. I aquell dia vaig dir, hòstia, mira, entro i em deia, mira, estem organitzant un concurs de talents i ens molaria que vinguessis. T'agradaria participar? I vaig dir, bueno, responc l'endemà, que són les 11 de la nit, i a l'endemà responc i dic, bueno, ei, sí, suposo, no sé, endavant. I diu, vale, és demà.
7: Vale. Sort que vas respondre.
12: Sí, imagina't. Si no, no ho hagués fet mai. I aleshores això, ells van ajuntaven gent que els interessava. Al final, el concurs era una excusa per fer un vídeo entretingut, no? I això, i aleshores, com que no vaig tenir temps de preparar res, doncs, bueno, doncs vaig allà i improvisaré, faré una dinàmica d'impro i ja està, i a veure què passa. I va estar molt bé, i a més tinc molt bon record, l'Ibai va ser un tio de puta mare.
6: Sant Cugatenc cèlebre.
12: Sí, exacte.
6: Ara començar a gravar coses d'aquí a Sant Cugat i dius, sí. Això és el Moïse.
7: Sí, no.
8: Aquí, això és allà.
12: Sí, ho identifiqueu, no? De seguida, sí. Clar. I molt bé, va ser una experiència molt xula, la veritat. I això va portar també moltíssims seguidors i d'altres llocs que no fossin Catalunya només, i va ser molt heavy.
8: Llavors, clar, o sigui, amb això... Tu, bueno, per si algú no ha vist el vídeo, és un vídeo on tu dones personatges, dones situacions, sí, llavors bé. Ells surten, bueno, surt un personatge o una situació i tu fas aquest personatge i aquesta situació. Sí. Llavors, tu em vas preparar alguna cosa en plan, bueno, si surt aquest personatge, aquesta situació, parlo d'això o...
12: Molt poc, o sigui, al final jo vaig pensar les situacions ja sabent... Jo les vaig escriure i vaig dir els millors personatges que em faig, 10-12 personatges i després 10-12 situacions que puguin ser gracioses en general. I em venien al cap idees i vaig apuntar potser 7 o 8 idees, però clar, si tu mires 12 personatges, 12 situacions, les combinacions
8: són
12: moltíssimes.
8: Infinites.
12: No són 7 o 8 idees que jo vaig pensar. El que passa que tinc tan interioritzats els personatges que jo ja sabia que en aquelles situacions...
6: Què dirien?
12: Algú podria dir. Si era Xoca, si era qualsevol situació, el Xoca et corregirà. O dirà que ell ho fa millor.
6: Amb aquest punt de partida, ho dirà en anglès i després ho dirà...
12: Per exemple, sabent això, tira'm el que vulguis i jo ja t'ho diré. Jo anava molt tranquil perquè és com en un examen. Quan tu has estudiat molt vas de tranquil, quan no t'has estudiat res, també, perquè dius, bueno, a veure què passa.
6: Sí. A tu se't coneix, sobretot, per ara cada vegada més, perquè tu estàs currant xarxes socials, després també ràdio i després també Polònia. Llavors, el Polònia un element molt característic, és el maquillatge i la... personificació que et fa, que fa l'equip de maquillatge cap a l'autor. Cap a l'autor, l'actor, perdó.
12: Sí, sí.
6: Com és, o sigui, com és aquest procés de maquillatge? Vull dir, triga molt en fer-se...
12: Sí, sí.
6: I també ja podem afegir-ho això, que se m'ha afegit ara. Sí. Quina és la teva rutina de cada dia?
12: Vale. Mira, nosaltres entrem normalment a les 6 del matí allà. I fem de 6 a 3. A les 3 s'acaba el rodatge. Aleshores, entrem a les 6 perquè a les 8 comencem a gravar. En aquelles dues hores és en les quals hem de fer maquillatge, perruqueria i vestuari. I és poquíssim temps, realment. Les maquilladores sempre diuen, les caracteritzadores, de fet, sempre diuen que el temps que elles necessiten per fer bé una caracterització són 2 hores i mitja, 3. I allà, i allà només tenen una. Una hora, 45 minuts, una hora i quart, com a molt. Aleshores, elles ho fan... És una cosa que requereix molt temps, però que elles han perfeccionat i han portat a un nivell tan alt que aconsegueixen en una hora i quart fer coses que estan increïbles, no? Aleshores, és això, és una hora i quart de treballar molt maquillatge, que només és maquillatge, que això també molta gent es pensa, hòstia, us posen pròtesis, no sé què, no, l'únic que portem de pròtesi, entre cometes, és el nas, que és una, com una pasta que et posen i et moldegen, i ja està, la resta són tot ombres, llums...
8: Sí, al final... El més característic d'una persona, al final, potser és una mica el nas.
12: Bueno, correcte. Està al centre.
6: És on va la mirada, no?
12: Sí, no sé si és on va la mirada, però és el que construeix tot. Mm. Elles sempre comencen pel nas, de fet. Sí, és el que marca molt sovint, però és que és veritat que després ja vas veient com van afegint ara la boca i dius, hòstia, ara ja m'hi veig. I després tu també tens un paper important, que és el gest, perquè jo quan em maquillen de Luis Enrique, si jo no trec una mica la barbeta, no es veu la caracterització. I això és així, és una feina d'equip, en realitat.
8: De fet, mira, ara que estàs parlant del Luis Enrique, tenia preparat també un clip del Luis Enrique.
12: Ah,
20: endavant. No entiendo lo que ha pasado. Habíamos preparado muy bien el partido contra Japón. Nos tragamos todas las temporadas de Oliver y Benji para saber cómo jugaban los nipones. Pero es que, claro, se nos ha hecho corto el partido porque nosotros nos esperábamos un campo de 10 kilómetros de largo y jugadas a cámara lenta. Pero luego no ha sido así, ¿entendéis?
8: Llavors, bueno, és també una cosa que dius, hòstia, o sigui, d'una cosa que va fer Luis Enrique un dia de posar-se un Twitch, surt un sketch,
19: sí.
8: que pot ser l'hòstia al final, perquè és això, es va fer dos sketches d'aquests, sí, es va fer un i després un altre, que és aquest. Llavors, vosaltres també podeu dir idees, o això és només... guionistes i ja està.
12: És bàsicament guionistes. Allà són bàsicament ells. Sí que és veritat que a vegades tu pots apuntar-los alguna cosa o alguna característica del personatge. O jo me'n recordo que amb el Francesc Mauri jo tenia molt al cap que ell sempre deia això del papiol, no? El papiol, que és una cosa que ell deia molt. I quan parlàvem de fer el personatge els hi vaig enviar una nota de veu on deia no sé què del papiol, i ells ho van agafar i ho van posar al guió, i ara ja s'ha convertit en algo recurrent també en els guions que ells escriuen. Però bàsicament al Polònia ho construeixen tots els guionistes. Nosaltres aportem coses del personatge, però les idees d'esquetxos són seves.
6: I no hi ha hagut ningú moment on tu hagis dit oi, estava per casa parlant amb mi mateix i m'ha sortit aquesta veu, sí, d'aquesta persona?
12: Mil vegades.
6: O sigui, afegim-la, no?
12: Sí, sí, mil vegades. Moltes veus surten practicant i gravant-te i escoltant-te i matxacant, i moltes veus surten així, el cotxe conduint, cantant, i hòstia, aquesta veu tal, hòstia, Messi em va sortir així una vegada, crec que estava, no sé què estava fent, però era com hòstia, igual per aquí va,
8: sí, però que té lio Messi, que podem hablar així, no sé què,
12: i aleshores el proposes al Polònia i a vegades t'ho compren, a vegades no, perquè també ha d'encaixar amb el teu físic.
6: I quin és l'últim personatge que recordis? Sí, l'últim personatge, l'última feina que has fet, l'última feina no,
12: l'últim que he proposat.
6: Sí, l'últim que has dit, ara, va, nova creació.
12: Ara fa bastant de temps que m'està costant noves creacions. L'últim que vaig proposar, que no l'he proposat al Polònia, però que l'he fet a la ràdio, era Jordi Grau, el periodista de TV3.
21: Jordi Grau, aquell periodista que sempre està enfadat. Ja em perdonareu.
8: Efectivament.
21: Però sempre estic enfadat. I no se'n parla prou.
12: Aquest és l'últim. Però ara en tinc pendent, és la signatura del 2026.
8: Sí. Molt bé.
6: I... clar, fas una feina que és molt metòdica i molt d'horaris. Vull dir, pel matí fas doncs, el Polònia, poder per la tarda fas la ràdio, no ho sé ben bé, però tens algun tipus de rituals a l'hora de fer aquestes coses? Vull dir, vale, arribes allà, m'estan maquillant i mentre que m'estan maquillant faig quelcom.
12: No, la veritat és que no. És el que us deia abans. Fora de micro, crec que ho comentàvem, que al principi, quan comences amb aquestes feines, ets molt metòdic i molt... almenys jo era com molt d'hòstia, em miro els guions amb la màxima antelació possible, me'ls estudio moltíssim, a la ràdio també em miro això, tal, i després, quan agafes ja una certa soltura, et pots permetre evidentment no improvisar i arribar allà i caure del cel i fer les coses, no? Però, bueno, relaxar-te una mica més en quant a aquesta cosa tan ferma i tan metòdica. Aleshores, jo ara mateix no tinc ni rituals, ni tinc masses manies. Vaig una mica a salto de mata. Si el dia anterior m'he pogut mirar els guions del Polònia, doncs mentre em maquillen em relaxo. Si sé que tinc una cosa molt complicada, mentre em maquillen m'ho miro. A la ràdio, si sé que hauré de fer un personatge que no tinc molt dominat això, el que us deia, la seva motxileta, un polític que no conec gaire, que és molt nou, hòstia, me l'estudio una mica, miro què ha fet, qui és... Vaig canviant, vaig adaptant-me, la veritat.
8: Llavors, al Polònia, quan rebeu vosaltres els guions?
12: La tarda nit abans.
8: Per tant, és a dir, si tu tens temps, te'ls mires, si no, te'ls mires en el moment que arribes.
12: Sí, ara cada cop més apuro més, el qual no acaba d'estar bé, però ara cada cop apuro més, sí. Sí, miro si és molt complicat o no. Si veig que ho puc tenir controlat, ho puc fer el mateix dia mentre em maquillen o en certs moments.
6: Perquè amb quina antelació arriben els guions?
12: Això, vespre-nit.
6: Vespre-nit,
12: Sí, o sigui, si tu graves dimecres, t'arriba dimarts al vespre. Si graves dijous, dimecres.
7: Molt apurat.
12: Molt,
8: clar, o sigui, hi ha coses que...
6: És el McDonald's de l'actoratge.
12: Sí, és fast food total. Sí, sí.
8: Hi ha coses que han passat el dia abans i estan sortint al Polònia d'aquesta setmana.
12: O el mateix dia, que sí. Això també ens passa.
6: No et fa falta llegir el diari.
12: Bueno, això és el bo d'aquestes feines. Estàs sempre bastant actualitzat. Sí, sí.
6: Estàs allà a punto de mata.
12: Sí, sí, sí, sí. Vamos, has d'estar al quite de tot, perquè... Sí, estàs enterat i has d'estar enterat, perquè si no, també els teus personatges...
8: Es queden endarrere i no...
12: Correcte.
6: Llavors al Polònia arribes a partir de la ràdio.
12: Sí, primer començo a treballar a Catalunya Ràdio...
6: Bueno, que és la mateixa com...
12: Sí, però no... Però bueno, sí que és veritat que un cop entres en la roda dels mitjans... Sí, a la roda dels mitjans és una mica més fàcil que t'arribin coses dins d'aquest món, no? Quan vaig entrar a Catalunya Ràdio, també vaig fer 4 estius a RAC1 al versió estiu, i entre tot plegat, al final, pues et coneix gent, et sent gent, et veu gent per les xarxes, i després de portar un parell d'anys, crec, a la ràdio, que em va arribar la trucada del Polònia de... Vinga, va, què vols fer? I també de l'APM, me'n recordo, per fer col·laboracions d'una altra manera. Vull dir que ha anat sent tot progressiu, molt ràpid, perquè ara fa tot just 8 anys que vaig començar a treballar. Ja és, però en realitat és poc temps. Però sí, sí, ha anat tot ràpid. Sí, sí. D'una cosa a l'altra, de ràdio, tele, i ara més amb les xarxes.
6: També. I tens alguna experiència que diguis, buah, aquí és com, buah, ho estic fent, saps? És com... Ho he aconseguit.
12: Sí, bueno, la truc... O sigui, quan em truquen per dir-me que m'agafen al Polònia després de fer el càsting.
6: Clar, perquè has comentat abans que ja era com... Que tu vas començar a imitar...
12: Exacte.
6: Veient el Polònia, imitant la gent que feia el Polònia, no?
12: Jo tinc la sort de treballar del que sempre havia somiat, que és un tòpic de merda, però en el meu cas és la veritat, que és a la ràdio i a la tele. Aleshores, a la ràdio faig el format que sempre havia volgut fer, i a la tele treballo el programa on sempre havia volgut treballar. I clar, en el moment en què et truquen i et diuen Xavi, mira, va anar molt bé el càsting, que sí, que estàs dins, hòstia, aquell dia és com, uai, ja està, saps? He arribat on...
6: Un pes.
12: Vamos! Sí, sí. No, per telèfon tu estàs com...
19: D'acord, vale, sí, sí, cap problema, perfecte.
12: Penges i crides.
6: Et van sortint tots els personatges de cobre, vols aconseguir?
12: Absolutament, bogeria. Clar, aquell moment, sí, sí.
8: Claro, llavors... Aquí arriba una cosa també del Polònia, que és els musicals.
12: Mm.
8: Que aquí també entres en una cosa que potser tu no saps cantar. O
12: pot
8: sí,
12: passar,
8: o què?
12: Passar, clar.
8: Llavors, què passa aquí?
12: Bueno, en el meu cas, tinc la sort de que, sense jo ser cantant, al final el meu pare és músic, és violinista, em va ensenyar violí durant molts anys, a casa tenim també molts músics, aleshores, nocions de música... De poder afinar, he estudiat molts anys música, no cant, però sí que almenys puc afinar i reproduir una cançó. Després hi ha una altra capa més, que és fer-ho amb la veu d'un altre.
8: Sí, no? És el que t'anava a dir, o sigui, al final...
12: Però no se m'ha fet mai complicat, la veritat, perquè al final has d'inventar-te una mica com creus que cantaria, no? I ho fas i... I en el meu cas m'ho passo molt bé, és de les coses que més m'agrada fer, els musicals.
8: Doncs, per acabar una mica així l'entrevista, perquè ja ens queda res, vols que et posem un tros d'una cançó que vas fer, que també es va fer bastant viral?
12: Vinga, va.
8: Saps quina vol? Saps quina és o què?
12: Tinc dues opcions, a veure si en certo.
8: A veure. Un momentet, que s'ha de posar el so, si no es posa el so no sonarà.
0: Mal esto.
8: Mal esto. Per tant, aquí. Ja està.
0: És que...
1: Massa partits i ja som quasi al carrer.
12: Sí, sí. Era la segona opció. Era.
22: Quan va sortir el bombo amb l'Inter i el Bayern, vaig dir això no m'importa perquè el Barça està on fire. Guanyàvem els rivals gràcies als...

0: Que... La... Històric, eh? Històric.
1: Aquell dia... És increïble lo viral que es va fer aquest vídeo, sí. el que va agradar, sí. i les condicions en les que jo personalment el vaig fer, que me'n recordo, està malalt.
2: O sigui... Hòstia.
0: Bueno, ja vaig veure aquest personatge, no? La
3: ja anava bé.
0: La sala aquest.
1: Anava bé, però jo estava destrossat, amb una grip, amb febre, així, i em van dir, Xavi... Tenim tres càmeres, perquè en el vídeo jo vaig canviant
2: de càmera.
1: Canvia de càmera quan tu vulguis i com vulguis.
2: Ja ho editarem, va, no?
1: Ja, nosaltres et punxarem amb totes i ves fent. I clar, era com... és que no puc més. I quan graves li fots l'energia i se t'oblida que estàs malalt, però a cada pausa era com em vull morir. I al final veus el resultat i dius, hòstia, tio, ha valgut la pena, ha valgut la pena. Hòstia, aquest va ser bastant mític.
0: Molt bé, ja per acabar l'entrevista, que hem d'entrar a una altra secció. Mm-hmm. A veure... Vam aconseguir el teu contacte perquè vas anar a la meva uni. Sí. I va ser un programa que m'encantava, va ser històric.
1: Gràcies,
0: el moment on van respondre al públic amb una imitació va ser bastant divertit.
1: Espectacular, no sé, sí, tant, que me'n recordo. Que,
0: o sigui, t'agrada això de fer programes a universitats, més amb gent jove, i veient la reacció del públic.
1: Molt.
0: I aquest dinamisme també que anar entre el públic i...
1: Molt. Veure el públic sempre és molt gratificant. A mi em motiva molt, fa que tot surti millor per mi. I posar cara a la gent que t'escolta a la ràdio, que tu estàs allà i no saps qui hi ha darrere del micròfon.
0: Entre el nostre cas, si hi ha algú.
1: Exacte. No, i en el nostre també, perquè és com, bueno, què, no ho saps, no? I mola molt, i veure gent jove que li agrada la ràdio és guai, que cada cop crec que n'hi ha menys. I mola, va ser molt divertit, i anar entre el públic també és divertit. Improvisar és de les coses que més m'agraden.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi. Ara començarem amb les merdes d'en Genís.
1: Som-hi!
2: Genís, pastís. Ai, m'agrada. Què ens expliques avui, Genís?
0: Doncs bueno, començarem dient...

0: Merda.
1: Sí, sí, sí.
0: En el camp de les notícies sembla que cada inici d'any els polítics i la societat en general es posen d'acord per generar titulars sorprenents i a vegades preocupants, donant cada vegada més feina als periodistes i deixant-nos amb la següent pregunta. Si ha començat així l'any, com acabarà? Perquè és un espectacle.
2: En aquest cas, els del Polònia s'estan fregant les mans.
3: Home, sí, no,
0: no.
3: És material, vamos, és or.
0: És com reiniciar una partida amb el nivell més alt de dificultat. Que si Donald Trump ataca Venezuela i deté el seu líder com si estigués jugant al GTA, que si es crema tota una discoteca durant les primeres hores de l'any per culpa d'unes bengales. I és que les males veus diuen que els primers dies i setmanes de l'any marquen com serà la resta d'aquest.
2: Hòstia, doncs...
4: Apaga i vámonos.
0: I és que no cal ser un geni i, no, i estudiar una enginyeria aeroespacial per veure que aquesta teoria funciona. I té molt fonament. No ens hem de remuntar molt, just un any enrere, per comprovar-ho. El 2025 començàvem amb la ciutat de Los Angeles tenint l'incendi més gran de la història de la humanitat, amb 24 morts i 16.400 hectàrees destruïdes, una miqueta com una barbacoa.
4: Tranquil.
0: Bueno, no he acabat la frase.
2: Ja he sentit barbacoa i m'he espantat.
0: Mentre que Donald Trump entrava com a nou president dels Estats Units d'Amèrica per segona vegada, encara que...
2: I és l'última, en teoria.
0: Dient que faria una tercera. Bueno,
4: I amassant el Capitol incluït.
0: Exacte, exacte. Si n'hi ha desenes d'ordres executives i moldejant el país a la seva manera i iniciant un any ple de canvis i desgràcies. Només pels Estats Units, no només pels Estats Units d'Amèrica, sinó que per tot el món, perquè ja sabem que aquestes persones tenen una mà molt llarga. Si ens remuntem als inicis del 2024, el mateix dia 1 de gener del 2024, Japó va tindre un dels terratrèmols més forts de la seva història, deixant 549 morts i 1.286 ferits.
2: Però el 24 va anar bé, no?
0: No, i el dia 2 de gener, dos avions van xocar a un aeroport amb 400 persones dintre i matant-ne 5. O sigui,
2: no va anar
0: surrealisme.
2: Bé.
0: Els primers dies de l'any, n'he posat dos exemples, però podeu veure...
4: Els primers dies de l'any, a partir de l'1 de gener, a caseta estudiar.
0: Exacte.
4: Ja està,
0: exacte.
4: No sortiu, no necessiteu
3: més. No la lieu.
0: Sí,
3: no la lieu.
0: Veient aquestes dades i el panorama en què ens trobem ara mateix, jo crec que podem confirmar la teoria de forma redundant, afegint una dada més que ja sembla una llei universal. El pitjor mes de l'any és sempre el gener.
2: I ja gener i desembre.
4: Mentida.
3: Febrer, per mi.
0: Febrer, no.
4: Mira, et diria febrer, fins i tot, però gener no. Gener fa fred...
2: Si aguantes... Que sí, que és el teu aniversari, que m'és igual.
4: Aniversari.
2: Que m'és igual.
4: Vas a esquiar, aquestes coses...
2: Que no. O sigui, gener i desembre, els pitjors mesos. Ja està.
4: Jo crec que el factor
3: que pot fer que creiem que gener és el pitjor és perquè nosaltres és quan ens posem al desembre les expectatives de l'any següent. És quan diem, hòstia, els objectius que tindrem, les coses que farem...
2: I ja la primera setmana ja no estàs anant al gimnàs, ja no estàs menjant
3: bé,
2: ja no...
3: Exacte. Tu poses tan a la llistó que de cop i volta dius, hòstia, merda.
2: Se m'ha complicat la tarda.
0: No funciona.
2: Se m'ha complicat la tarda, així, de sobte.
0: Doncs ara, ben acabat la meva secció, l'única secció llegida d'aquest programa, comencem amb el concurs d'en Martí.
4: Ah, però al final és concurs.
2: Avui serà concurs, és per què? Perquè no... Home, és que pobre Xavi, tio, si anava a escoltar una xapa de històrica de 15 minuts, potser no calia, saps?
4: Merda
0: 0.
4: Històrica aquesta, això.
3: Vale,
2: és una xapa històrica i a prendre pel sac, però bueno.
0: T'he fet jo la meva xapa.
3: Home, no, però escolta...
2: No, però així també fer una mica de concurs.
3: Vinga, va.
4: Però res, senyors.
0: El concurs del Martí.
2: I a veure, m'he de sincerar amb vosaltres perquè jo volia fer una secció que era imitat contra imitador. Llavors posava àudios i havíeu d'endevinar si era imitat o imitador.
0: Però ha vingut a la ràdio i...
2: Que he escoltat, no, he escoltat i, claro, es nota.
4: Ja.
2: I a part, els imitadors diuen frases que normalment els imitats no diuen. Sense, o sigui, amb l'excepció del papiol, però bueno, és igual, això és el Francesc Mauri i no entrarem aquí.
4: No aplica, no?
2: Per tant, faré un veritat o fals. M'heu de dir vosaltres si és veritat o fals. I ja està, vale?
0: Veritat o fals, però amb una temàtica específica?
2: Veritat o fals, ja veuràs quina temàtica.
0: Entesos.
2: La primera, pel Quinto i per tothom, no. És, els pops poden reconèixer persones.
4: Aceptamos pulpo com animal de companyia?
3: Jo crec que... Jo crec que...

0: si...
1: Animals molt ben parits, els pops, eh?
2: Animals amb...
3: El pop.
2: Supercapacitats, tothom.
4: Amb 40 i pico cervells.
2: Tu sí, dius amb 40 sí? i pico cervells. No poden reconèixer persones.
3: És una que els va parir, no? Sí, jo...
4: Tu dius veritat, Genís? Sí. Xavi, veritat?
1: Persones,
2: eh? Joan, sí, amb... no fotem.
3: Em fumaré el que sigui, però sí.
4: És veritat.
1: Molt bé, molt bé.
3: Un pop. Tu, mascota a l'oral, joves. Un pop.
4: Mascota.
1: No un pop. Un
3: pop.
4: Pop. El cervell humà és el greix...
1: Moment, pausa. Mai no he sabut si el Mago Pop és Mago Pop perquè... Pop,
4: és un pop.
1: O Mago Pop pel pop.
4: És un Mago Pop
3: pel... M'ha cap.
4: És un pop.
2: És una bona
4: bé, el cervell humà és el greix més ric del cos.
3: Home, greix no sé.
2: Jo crec que no.
1: El teu potser sí.
4: Apa, vinga, som-hi.
3: T'anà a insultar. Anava cagant.
4: Genís, tu què dius?
3: Família, però...
1: jo dic que no.
2: No, no.
4: No, Joan,
3: no, no, no.
4: És fals, m'ho acabo d'inventar jo.
1: Molt bé.
4: M'ho he inventat fent història de la fotografia. Les plantes poden comunicar-se entre elles. Veritat o fals?
1: La mitosis?
2: No.
3: Veritat.
1: Fals, falsíssim.
3: Veritat.
2: Fals, fals.
4: És veritat.
3: Com? Bio, nois, no feu bio a classe.
2: No, fa molts anys.
1: Faig altres coses.
4: És veritat per no sé què d'electricitat de no sé què. Bueno,
3: no. Molt... Funció de relació, tio. Les espores. Es reproducció per espores.
4: No és reproducció, és...
2: Comunicació.
4: Comunicació. No és reproducció.
3: És igual, nois, la clau en les parelles és la comunicació.
4: Llavors, el cos humà reprodueix...
1: Tens molta experiència en això, no?
4: Ojo, el cos humà reprodueix electricitat. Cert o fals?
3: Has?
4: O sigui, reprodueix electricitat.
1: Sí. És una fumada?
3: Sí.
1: Llavors dic que sí.
4: És correcte.
3: Sí.
4: El sucre és tan addictiu com la cocaïna.
1: Sí, 100%.
2: Més. Jo crec que més.
1: Més, eh?
3: No tant. No.
4: És fals, és més.
3: Més?
4: És molt addictiu.
3: És que la cocaïna...
4: És molt addictiu.
3: Hola!
1: Bueno, són, es confonen.
3: De facto.
1: Començarà a vendre cocaïna al supermercat.
3: Bro. Començarà a vendre pels nens.
4: No.
3: En comptes de sucre...
4: Ja està.
3: Voleu això, que és menys addictiu?
1: Un reportatge que deia que com ara la gent a Europa, el jovent, beu menys i fuma menys, té un consum més elevat de la cocaïna.
4: Perfecte, som-hi.
2: Collons.
4: Vinga, les vaques tenen accents diferents segons la religió. Ai, segons la religió.
2: Va, i la religió, que també.
3: Vaca ortodoxa, vaca
1: cristiana.
4: Les vaques tenen accents diferents segons la regió. És veritat o fals?
2: Serà veritat, però
3: sí,
2: dic que no.
3: Sí, a Galícia fan diferent.
4: No, fan diferent. No. Tu dius que no, Genís?
1: Jo dic que sí.
4: I Joan,
1: de bo.
3: Sí.
4: Creieu perquè és veritat.
2: Mare meva.
4: Fan un mu diferent.
1: Pròxims capítols
3: tu,
1: de Polònia.
3: Tu, pròxima entrevista a una vaca.
2: Imitació de les vaques. Wow.
1: Una vaca que llega.
4: Som-hi. L'amor activa les mateixes zones que una addicció.
1: Clar, sí.
2: Sí,
3: confirmo, 100%.
4: Dopamina o el sucre, per exemple. És veritat.
3: Dopamina, oxitocina, aquestes coses.
4: El blau no existeix a la natura.
1: Sí, no existeix, per això es fan cromes. Amb de color.
3: Et diria que existeix, però ultra poc. En plan.
4: Veritat o fals?
2: Jo crec que
3: sí,
2: fals.
3: Veritat.
2: O sigui, sí que existeix. Sí que existeix.
4: El blau no existeix, per tant, és veritat o fals?
1: No existeix.
3: És fals.
4: Sí que existeix a la natura.
2: Hi ha granotes.
3: La banda, tio.
1: La banda.
4: Vaja, xaval. Hi ha animals que poden viure sense cap.
1: Sí, tu.
3: Des de fa temps, eh?
2: Sí, això és cert, 100%.
1: 100%. La gamba?
4: Va, és que...
1: Tu.
3: Vale. Els oients no ens entendran, però...
4: Prou,
3: però
4: és igual.
3: Potser sí. A l'estíquer del Genís, que potser...
4: Hi ha un estíquer
3: del gamba.
4: S'està menjant una gamba, és igual.
1: No, igual.
4: Bueno, veritat o fals?
2: Consum intern.
1: Està l'ensenyament.
4: Veritat o fals?
3: Eh?
4: Veritat o fals? Els animals poden viure sense cap?
3: Veritat, ha de ser.
1: Hi ha un episodi del Búnquer on expliquen que una gallina va viure sense cap.
2: Fixa't.
4: El cor pot trencar-se literalment.
2: Sí.
1: Està dividit en quatre parts.
3: Sí.
4: Pot trencar-se literalment.
1: Sí.
4: És correcte, molt bé.
3: Tot pot trencar-se segons els partits.
4: El teu mòbil t'escolta constantment.
3: Veritat.
2: El què?
4: El teu mòbil t'escolta constantment.
1: Sí, clar.
3: Veritat.
4: És fals o no? Per tant...
2: Ah, vale. Ei, de puta mare.
4: Els somnis sempre tenen significat.
2: No
3: té per què.
1: Segons qui li preguntis.
4: És fals. No. Són idees ordenades al teu cap. El cos humà té més bacteris que cèl·lules pròpies.
2: Cert.
3: Puf! Sí, diria que sí, fins i tot, eh?
2: Tirat el rotllo, però...
3: És biòleg,
0: aquest. No tinc ni idea.
4: Biòleg.
3: Et disfressa de biòleg, tio.
4: Aquest fa la veu del biòleg i ja està. És veritat.
1: Veritat.
4: Té més bacteris.
2: Havent dit que sí, eh?
4: Bacteris.
3: Ah,
4: la sort existeix científicament.
3: Mentida. No.
2: Jo crec que sí.
1: Sí, perquè sí, depèn de si tu creus o no, i això és científic.
4: Ara comença a tirar la d'esto, és fals, no existeix científicament.
1: O sigui... diuen que si creus que tens bona sort, tens més bona sort.
4: M'és igual. Els animals poden reconèixer la seva pròpia veu.
1: Què?
4: Els animals poden reconèixer la seva pròpia veu.
3: Depèn de si tenen veu o no, si és una lagartija, doncs...
4: Un gat no...
3: Sí.
2: No pot.
4: No té
1: veu el gat,
4: no
1: fa miola.
4: Bueno, però el miol aquest no pot reconèixer que és seu.
1: L'has preguntat?
4: Sí. L'exercici millora la memòria. Veritat o fals?
3: Veritat.
1: Clar, si no, com estudies?
3: Veritat.
4: El silenci absolut pot provocar...
3: Se la salta.
4: Que és veritat, però és que ja ho he dit tot.
3: Vale.
4: El silenci absolut pot provocar al·lucinacions.
3: Cert. Sí.
1: Però digue-li a l'Epstein.
4: És veritat. I per acabar ja... L'aigua amb llimona desintoxica el cos.
2: No, fals.
3: Sí, veritat. Veritat.
1: Ni idea.
4: Tu que ets ara un Donald Trump que deia...
3: No, però faig química, tio. Avui he fet un examen, trauré un 1.
4: Més igual, però que ets el Donald Trump que deia que amb lleixiu el Covid es curava, no?
3: Sí.
4: Doncs és fals.
3: Lo del lleixiu té una explicació científica...
4: Sí, tot el que tu vulguis, però que et mata, literalment.
3: No, però no era lleixiu. Era lleixiu, que és...
1: Amb sal.
3: Lleixiu i àcid clorhídric. I això donava, bàsicament... el que porten les pastilles potabilitzadores d'aigua, per tant, no et mors.
4: Bueno,
1: I per això fa enginyeria aeroespacial.
2: No, exacte. El nivell és molt alt, la veritat.
4: Xavi, s'ha acabat el programa. Vols despedir d'alguna forma especial aquest programa?
1: Tens algun?
2: Donar-vos les gràcies i, no sé, trieu un personatge i que s'acomiadi.
1: Un personatge, eh?
2: Trieu-ne un.
1: Leo Messi.
4: Vinga, no. Ricard Ostrell, va.
1: Ricard Ostrell.
4: Que s'acomiadi Ricard Ostrell.
2: No, tu vols proposar un altre, bueno.
3: Ricard Ostrell. 100%.
5: Vaja, Ricard Ostrell. Què tal, senyors? Això sóc la dels joves. Haurien de ser-ne dues, perquè està molt bé el programa. I mira que a mi m'agrada les coses rapidetes i amb ritme, però en aquest cas faria una excepció. Dues hores de l'hora dels joves. Vinga, va, fins la propera.
1: Les hores dels joves.
4: Les hores. Vinga, jo
5: proposarem... Vinga, tots fora, és meu el programa. Adéu.
1: Doncs apa, un plaer, una vegada més començant l'any. Que vagi molt bé.
4: Merci, Xavi, també, per vindre.
2: A vosaltres per convidar-me.
4: Merci, Joan, per vindre.
3: Gràcies.
1: Gràcies, Pedro. Hem d'anar un peu de minuts.
3: No, queda un minutet.
2: Un minutet? Fem, omplim-lo. Propòsits d'any nou? Ja els teniu clars?
4: Hòstia, no.
2: Aprovar.
1: No emportar-me res per l'any que ve.
3: Sí.
4: No, jo també.
2: Està bé.
3: Treure's els
2: 30. Tu no has d'aprovar, que tu estàs fent un cicle, tio.
4: Perdona.
3: Treure's els 60 crèdits i...
1: Acabes escaldat per tots els convidats.
3: No. Si tots els convidats...
1: El Jerry Ribery va dir que et tapat...
3: Rebo.
1: Si va dir el Jerry Ribery, te la peles com un mico.
2: No, però això està molt bastó, home. No, escolta, bueno, doncs tant de bo, aproveu tot. I disfruteu de l'etapa universitària, perquè...
3: Les ferruques...
2: Perquè després...
4: Bueno, escolta, si vols vindre algun dia més, ja saps on som.
1: Sí, ja saps on som, tens el nostre contacte, el nostre...
2: Quan vulgueu. Ha estat un plaer, de veritat, nois.
1: Doncs apa.
4: I ja està.
1: Adéu-siau, que tingueu un molt bon cap de setmana.
4: I 2026.
3: Déu vos guard.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aviat ja tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu. Sobretot sopars, quan fa la, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la, la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa a la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Que no et sentia.
1: Sí, sí. Aquí estic.
0: Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però
0: les...
1: Però que faci il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlla de Sant Joan, festes majors o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etc. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient.
0: Maridatge.
1: Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem, que els aperitius no ens molestin gaire. Per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que hi ha, que té detractors, potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i, per tant, jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim. Supersaludable i, a més, és aperitiu, perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar... les típiques banderilles, les gildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmó fumat, que porten el que vulgueu. Gilda tradicional que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens dongui la gana. O inclús els podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llesques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reixet de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt express, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i superbo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Un vermutet, sí.
1: Clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçor el que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagres, els envinagrats són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un Negroni, vull dir que un dia és un dia, o un Spritz d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla de manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a
1: gustos. Si t'agrada. Clar,
0: no,
1: clar,
0: si t'agrada.
1: Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïtó fumat, més raro, però sí. Pa, mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no, el que et deia, peixos salats, si vols afegir amb els saïtons en vinagre. Com pot ser el bonítol salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs, de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res més.
0: Fantàstic.
1: Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons en vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema anisaki, descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és exprés i per dintre queden una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim. O si no, podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començàvem amb el musclo del delta, i jo els faig, per exemple, com si fos un curry tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit has obert els musclos al vapor, reserves el suc, i llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants?
0: Oh, i tant. Home, i tant.
1: Clar,
0: no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir, sí. Són coses de peu, fàcils, etc. Val? Perdó, pels musclos,
0: sí.
1: Un vi rosat o un escumós rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa potència.
0: Fa temps, que no em prenc un
1: rosat. Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo.
1: Sí, molt bons. Ens seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, món amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses preparades a part, això és pels dies de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simple, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser supersimple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les l'últim moment. Si ho fem amb fulles, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar, sí.
1: No es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això... doncs,
0: queda lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res. Dona una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Un dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral. Però és una alternativa.
0: Sí,
1: és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions. Aquesta només n'utilitza una. Es acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blancos...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? Que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens, i aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns dauets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits, i això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posaria sobre uns dauets també doncs, d'algun peix fumat, o una vieira a la planxa, o alguna coseta d'aquestes, val? Unes escopinyes obertes al vapor... O, si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs el fino a la manzanilla és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havíeu obert abans, doncs podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no? Ja,
0: ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta que feu les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord? T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el seitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després et dono una altra opció, si no.
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà
0: és
1: a haver-hi...
0: És època.
1: Aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim. Destripem, a mi sí que m'agrada la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, amb un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, vivaró, i per sobre. Ja està. Pa torrat... i de peu, inclús,
0: Que no falti pa torrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat sí. I que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també, està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer i refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, sí. Porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonata. La del vitello tonnato,
0: sí.
1: Que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anxoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que et mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està boníssim.
0: Versàtil.
1: L'uva d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? Aquí ens anem ja, va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trapats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre?
1: Dos opcions també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple de cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb algun lacti per donar-li més vidilla. Fem una crema de mascarpone, mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que de mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està estupendo.
0: Jo, quan arribo a les postres, ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito alguna cosa més lleuger.
1: Una amanida de fruita, que fem fruita de temporada.
0: Mira, no,
1: també.
0: No et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és de proximitat, però bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de huets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, ai, amb llet, perdó, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta, i això tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acidesa i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llences a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si Sant Joan... Bueno, primer Sant Joan, eh? Sant Joan, festes majors, els comiats de les escoles, de les,
1: Sí, amb els pares de les escoles, amb els companys de feina que me'n vaig de viatge, ja, tot això. Sempre hi ha algun sopar.
0: Doncs aquí tenim opcions que les podem combinar, perquè, escolta, no farem tot el menú el mateix dia, no cal.
1: No, però bueno, aquí tu tens un menú, un platet amb quatre passes, està molt bé. Qualsevol d'aquests plats també ens serveix després per a arreglar un dinar, un sopar...
0: Informal.
1: O enmig de les vacances, quan tu et dediques a la platja i a aquestes històries, doncs en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
0: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel. Ens acomiadem i ho hem fet doncs, parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
1: Tot una revetlla, però al migdia.
0: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon
0: estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Ja.

0: Fa 20 anys que es va jubilar, però als seus 80 anys continua més actiu que mai. Joan García va treballar durant més de 40 anys a la Condiesel, una de les empreses més emblemàtiques que ha tingut la ciutat. Ha estat vinculat a clubs esportius com el Sant Cugat Esport de Futbol i el Club Petanca Sant Cugat. I des de fa una colla d'anys també col·labora amb el Rebost de Càritas. Joan, benvingut.
1: Gràcies.
0: Com portes la jubilació?
1: Pues la porto força bé i activa.
0: Sí?
1: Sí, no puc dir que m'agradaria tindre més temps per mi, perquè si lo volgués tindre, lo tindria, no? Però em trobo molt bé con les activitats que faig.
0: És com t'imaginaves aquesta etapa de la vida? O és una mica diferent?
1: Pues mira, la etapa, jo quan vaig jubilar lo tenia molt clar tot. I realment lo tinc clar. Però al cap de 5 anys de jubilar-me, vaig tindre que anar-me a Extremadura.
0: Per què?
1: La meva dona tenia un problema de salut i vam marxar. Vam anar a unes vacances, no es va agradar, i vam fer una estància de 10 anys.
0: Déu-n'hi-do, quines vacances, sí, no?
1: Van tallar tot el que tenia previst i com t'ho diria jo?
0: Vau fer un canvi.
1: Planejar,
0: sí,
1: per fer un canvi totalment diferent a un lloc que no, pràcticament no coneixia ningú, perquè quan la gent que jo coneixia d'abans, pues ja n'hi havien mort molts i molts que havien emigrat, perquè jo soy d'un poblet d'Extremadura, d'Hinojosa del Valle, que ara actualment són 500 habitants, molt petit, però una tranquil·litat.
0: Que no
1: i vaig
0: té
1: tindre
0: preu.
1: Que rehacer un altre cop totes les activitats i tota la meva planificació de la jubilació.
0: I com vas planificar aquesta jubilació allà?
1: Pues mira, allà vam viatjar molt, perquè jo vaig sortir d'Extremadura molt petit, bueno, amb 15 anys, i no coneixia pràcticament res d'Extremadura.
0: O sigui, la teva comunitat, la comunitat extremenya, no l'havies...
1: Jo no l'havia conegut, perquè llavors, quan jo vivia a Extremadura, los viatges los tenien que fer en burros o en bicicletes.
0: Clar, havia muy poco. És el que hi havia en aquella
1: llavors,
0: època.
1: Llavors, coneixia els pobles del voltant, no? Com era Villafranca, Zafra, Almendralejo, o Nacho Rivera, los pobles al voltant de... Però el que era la província i part de Càceres, tot això que parlaven del Jerte i el Valle de la Vera,
0: sí,
1: i tot això jo no coneixia res.
0: Pues és
1: i aquests 10 anys m'he dedicat a conèixer Extremadura. Jo he sigut sempre motero, i llavors jo... Abans d'anar-me, havia vingut la moto d'aquí, perquè aquí pues no la feia servir, pràcticament no la feia servir. I vaig tindre que comprar-me una Extremadura.
0: Per poder fer aquest viatge,
1: no,
0: d'exploració per
1: sí,
0: allà, no?
1: Alguns ho feia amb la dona, però normalment anava en cotxe. Aquella moto la vaig comprar per les meves sortides, per el meu espai.
0: Pels teus moments.
1: I aquests, havia un grup de moteros que tenia un nom molt peculiar, moteros carroza a la una en casa. O sea, que sortien a almorzar i feien, bueno, pues feien unes voltes i feien... I con això me va ajudar molt a conèixer part d'Extremadura.
0: I després decidiu tornar al cap de 10 anys?
1: Al cap de 10 anys, pues un altre cop estaven enyorats una mica... Teníem els fills aquí, les nets, i van, com tenia la casa aquí, doncs van tornar. Allà me vaig anar d'alquiler, vaig alquilar una casa nova per estrenar, i si te digo el...
0: El preu?
1: El preu és 200 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pagava cada mes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una casa nova.
0: Com ara? La situació està com ara.
1: I ara, pues, al vindre cap aquí, pues, he tornat a refer tot el que havia deixat.
0: I escolta'm una cosa, tu ara explicaves que arribes a Sant Cugat jovenet, amb 15, 16 anys...
1: Mira,
0: tu vas arribar al 61...
1: Sí, però vaig arribar de rebote.
0: Per què?
1: perquè la meva família ja havia planejat d'emigrar, no? Però totes les papeletes estaven en Mallorca.
0: Vaja, no està malament tampoc, eh?
1: No, el meu germà ja treballava allà i jo un estiu del 59 me'n vaig anar amb el meu germà. Però els meus pares, en el 61, tenien que marxar a Mallorca. Llavors, la meva mare tenia una germana, mi tenia mare de la Carme, vivint aquí a Sant Cugat. Mm. I li va dir, no em vagis a Mallorca, vine aquí, estem juntes, que hem fet molt treball, i bueno, i total, que en les Navidades del 61 van rebre una carta a Mallorca dient, nens, cap a Catalunya. Estem a Sant Cugat, carrer La Mina, número 20, tal.
0: Ostres, Déu-n'hi-do,
1: o sigui, aquestes Navidades vull passar-lo amb vosaltres, o sigui que deixeu tot el que tinguéis per ahí i per Catalunya. I
0: quin canvi.
1: I arribes aquí, jo vam vindre aquí.
0: I arribes aquí, de les primeres coses que m'imagino que t'impacten és una gran nevada, una riuada...
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Els meus pares ja hi eren quan va passar la riada de Terrassa i Rubí. Jo no, jo ja... Perquè això va ser-hi al setembre i jo veia arribar les vacances al Nadal del desembre. I llavors jo me vaig assabentar quan vaig arribar, no? I els meus pares me van explicar el que havia, després jo vaig endegar una mica i tot això. Però la meva integració aquí a Sant Cugat va ser ràpida. No vaig tindre problemes d'adaptació ni de companys, ni... Enseguida vaig començar a anar a classes nocturnes i un dels col·legis que va començar a anar era el senyor... aquí al carrer Major, l'Esqueta, senyor Javier
0: l'Esqueta. Sí, a l'escola Esqueta, sí.
1: Havia obert a la nit per les persones...
0: Grans?
1: Bueno, que estava ja fora de l'edat de col·legi, no?
0: Uh-huh.
1: I, bueno, i vaig començar aquí i vaig començar a treballar molt, molt aviat.
0: Amb quina edat?
1: Pues tenia 16 anys. No havia complit el 17 encara.
0: I vas treballar a la construcció?
1: Vaig treballar a la construcció uns 6 o 7 mesos. Després vaig trobar una feina con un topògrafo, se diu, per medir o per marcar la carretera que va de la gasolina al Repri.
0: Sí, on hi havia la discoteca Chic.
1: Sí, a la Floresta, les Planes, Vallvidrera, aquest tramo de carretera.
0: I la carretera de Vallvidrera.
1: La carretera de Vallvidrera la vaig començar pràcticament jo. I d'allà vaig fer un any a la plaça Alcoi, que hi havia un taller d'electrofrenos i relés i coses elèctriques, con un tal senyor... Climent, que era de les Planes, me sembla que era, i tenia un taller muntat. Vaig estar un any. I aquest any vaig passar Anònima de Torcido al turno de nit.
0: Anònima de Torcidos. Sí. Aquesta és una empresa que jo recordo vagament.
1: Fa anys ja que va desaparèixer.
0: Sí, i a què es dedicava?
1: Pues se dedicava a la torsió del fil per a tejer, que després m'han muntat una altra empresa que era també de l'Otexa,
0: sí, Otexa,
1: a prop de los col·legis de Plaferrera, i ahí treballant per ella. Ahí vas treballar un any.
0: I quan arribes a la Condiesel?
1: Arribo el dia 8 de gener del 65.
0: Déu-n'hi-do com ho tens, eh? Ho tens marcat.
1: Sí, sí. El 8 de...
0: I allà fas, diguem, ja tota la teva...
1: Allí vaig entrar com a oficial de tercera.
0: Sí.
1: I ahí vaig començar fent toberes i coses. Ahí lo que fèiem era tot el producte del motor dièsel, tanto la bomba injectora com injectores, com filtros, tot lo que porta al motor dièsel. I ahí vaig començar a treballar.
0: Quants anys?
1: I ahir vaig conèixer la teva mare.
0: La meva mare la vas conèixer ja.
1: La Juana.
0: És que és una empresa, la Condiesel, ho explicàvem a la presentació, que va donar feina a bona part de la població de Sant Cugat, llavors.
1: Sí, de Sant Cugat, de Cerdanyola, de Ripoller, de Rubí, imagina't, de Terrassa, a nivell de tot el Vallès Occidental. O sigui, hi havia molta gent. Havíem arribat a treballar fins a 1.400 o 1.500 operaris, com dia cel. Va canviar molt de noms. Va passar de nombres de com dia cel a Lucas Diesel.
0: Lucas Diesel, sí.
1: Lucas Bariting. Després va passar a Delphi.
0: Exacte.
1: I que és americana. Nosaltres no va canviar. El que no va canviar mai va ser, diguéssim, el Lucas, la marca.
0: Sí.
1: Que és la que vemos sempre por ahí por los filtres i materiales de recambios i coses d'estes, d'aquestes... I el Lucas. Però lo demás havia canviat molt de capitals.
0: I escolta una cosa, quin record guardes tu d'aquella etapa a la Condiesel?
1: Pues mira, per mi la Condiesel va ser... Quan jo vaig entrar a Condiesel, entraven per una porta, entrava uno per una porta i salien cinc per l'altra. O sea, havia un dicho que deia, el que vale, vale, i el que no la Condiesel.
0: Això deien, no? És veritat, sí, sí.
1: I la veritat és que jo lo tenia molt clar, que volia fer la meva vida a Condiesel, si podia ser. I sí que me va costar treball de fer-lo, no? Però jo m'apuntava a tots els cursos que havia en Condiesel, m'apuntava a totes les vacantes que sortien i vaig anar pujant, i hasta sortir fora de conveni. O sigui, jo tinc que estar... Estoy agraït a Condiesel perquè jo he fet la meva etapa laboral en Condiesel i ara, pues, m'alegro molt d'haver sigut així, no? Mm.
0: Amb 60 anys t'arriba la proposta...
1: M'arriba la proposta.
0: ...de jubilar-te a Condiesel.
1: No me van obligar, però van jubilar a diverses persones i entre una me van dir a mi. I jo, no és que tingués gana de jubilar-me, però estava una mica cansat en l'aspecte de que cada vegada les tecnologies eren més avançades. Els controls numèrics i tot això...
0: T'atabalava una mica, no?
1: M'ha xapat a l'antiga, no? I això t'atabala una mica al final. Maquillària molt nova i com els últims 20 anys vaig dedicar-me a la formació de muntatge de Condiesel, vaig estar en formació, pues quan va arribar la proposta jo li vaig dir fer-me números i si el que em doneu i els números que em queden puc viure a The Bank. Me van fer números i vaig trigar mitja hora en sortir de Condiesel. I te dic una cosa. He passat 41 anys, quasi 42. Vaig plegar de Condiesel i no m'he recordat mai més. O sigui, jo no he tingut aquella cosa que...
0: Nostàlgia, no?
1: Nostàlgia. Mm. Que alguns companys tenien que passar per fàbrica molts dies perquè l'eixaven a falta de... perquè jo parlava amb mi per telèfon. Jo no vaig tindre que passar mai.
0: Perquè recordes quines han estat de les primeres coses que vas fer quan et vas jubilar?
1: Les primeres coses que vaig fer quan em vaig jubilar va ser entrar a Càritas. Càritas estava a llavors aquí en el monestir, la Casa Bacial.
0: Sí.
1: I vaig anar per col·laborar el Nadal. Jo em vaig jubilar al novembre i al desembre, per Nadal, que feia la campanya del Nadal, vaig anar per si necessitaven... I no me van deixar sortir més. Quan van veure com treballava i com comencé a organitzar el que era el rebost i els aliments i el FIFO de la fecha de caducidad i tot això, van dir, Joan,
0: t'has fitxat.
1: Te fitxem. Seràs el responsable del rebost de Càritas. I bueno, i llavors vaig estar fins al 2012, que va ser quan va marxar a Extremadura. I vaig deixar els companys que estan ara.
0: I després t'has tornat a reenganxar, no?
1: I després de 12 anys, quan vaig tornar... Perquè jo cada vegada que venia de vacances, jo anava a Càritas, a col·laborar en el que fos. I com tenia experiència, pues, no hacía falta mucha formació, no?
0: I una última qüestió. Et veus amb cor de donar algun consell a la gent jove? Després de tota aquesta vida tan dilatada, amb tantes experiències i...
1: Bueno, pues la gent jove, jo crec que tenim una joventut molt, molt maca. Molt maca. No tots els joves són agressius o són despreocupats, són... Però sí que li donaria el consell i... que fuesen més respetuosos con les coses de los demés, que fuesen més respetuosos con les coses públiques, que quan se senten en un banc i estan bevent alguna cosa, que llencen les coses a les papeleres. Perquè jo acostumo a sortir de matí a les 7 de la mañana por el monestir, con el gosset, i estan tots els bancs llenos de got de Coca-Cola, botelles, por el terra... I això no està bé. Això no està bé.
0: Civisme, no?
1: Civisme.
0: Que siguin una
1: mica més
0: civics.
1: Molt poc de fer-ho, perquè tenen papeleres al costat de totes les banques que estan.
0: Joan, podríem estar parlant molta més estona, però jo crec que per avui ja en tenim més que suficient. Ens ha agradat molt poder compartir aquesta estona de conversa per conèixer una mica la teva vida.
1: Molt bé, molt bé. A part, hi ha una cosa de que jo si m'otero d'aquí... i el Club Raspanat, que està molt vinculat a Sant Cugat, jo fui uno de los fundadors de...
0: Veus com hi ha tantes coses que no... És que no acabaríem mai.
1: És el meu fill, però és no el president. Queda...
0: Actualment.
1: Actualment, Joan Carles.
0: Molt bé, doncs escolta, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Adéu-siau. Gràcies.

0: ser libre.
1: Doncs bé, amb tota la tranquil·litat que ens aporta quan estàs a la cuina i tens posat el ràdio receptor i poses ràdio Tordera, no sé quina sensació se sent. Joana Molins, cuinera de la ràdio, bon dia.
2: Hola, bon dia, Rosa Maria.
1: Què
2: bon
1: tal?
2: Dia. Bé, sí? Estic molt contenta de poder compartir amb tu altra vegada.
1: Ara, home,
2: o sigui, que això, donem l'enhorabona de que tot estigui bé i puguis estar entre nosaltres altra vegada.
1: Que sí, gràcies, Joana. He fet molts de plats dels que tu ens has anat
2: ensenyant. Has tingut temps aquests dies.
1: I he tingut temps, de veritat que sí.
2: Molt
1: vinga,
2: bé.
1: Avui què ens portes?
2: Bueno, doncs avui us porto fesols de Santa Pau en tripa de bacallà.
1: Ara ja m'has deixat parada.
2: Sí. Sí. La tripa és com el porc, que té tripa, i com el xai, com tot, doncs el bacallà també en té. I això és un estufadet amb aquests fesols de Santa Pau, que el que li agrada al bacallà és un... bueno, aquest plat, abans, era un plat molt senzill, però ara és un plat que es cotitza molt, eh? Aquests plats al restaurant te'l fan pagar, eh?
1: Perquè... És que el bacallà te'l fan pagar tot arreu, ara,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, però aquest plat dir... d'això també.
1: Molt també. Bé, doncs vinga, aquesta tripa de bacallà...
2: Amb fesols de Santa Pau, ai, aquells petitets.
1: Sí, molt bé.
2: Sí, sí. Llavors, bueno, doncs aquests ingredients per 4 persones, comprarem 300 grams de fesols, jo dono els fesols 300 crus, eh?
1: Mm-hmm.
2: Si nosaltres els comprem cuits, haurem de comprar el doble.
1: Vale.
2: Perquè, esclar, crus augmenta i en tens de ser suficient, eh? Una ceba, perquè hi farem un sofregit, perquè això és com un estufadet.
1: Sí.
2: Tomaca, 4 cullerades d'aquesta tomaca natural que sempre diem, eh? Alls, julivert, una nyora i un bon raig de vi blanc. Aquests fesols de Santa Pau els posarem el dia abans amb remull, com sempre. Tota la llavor...
1: Però cal que els de Santa Pau siguin tan petits,
2: sí,
1: posar-los
2: sí,
1: en remull?
2: Sí, perquè s'infla i la llegum canvia molt.
1: Val,
2: eh?
1: Val.
2: Així és com a vegades diem que la llentia, aquella, la pardina, perquè és una llegum també, la pardina aquella petita, només amb un parell d'hores, però jo sempre li poso amb remull, eh? Perquè...
1: I abans també, igualment?
2: No. La llentia pardina una hora abans o dues, perquè resulta que què fa la llegum? Primera, que l'has de rentar, que l'aigua ja la llences i em poses de neta. I segona, que la llegum s'infla d'aquesta aigua i queda més tendra, més bona.
1: Ah, molt bé.
2: Sí,
1: molt bé,
2: a mi m'agrada sempre.
1: És dir, totes les llegums tu recomanes que els posem
2: en remull. Els cigrons, els fesols blancs, fesols vermells, el dia abans. I les pardines, una hora o dues hores abans.
1: No hi poses ni bicarbonat, ni sal, perquè això es feia, te'n recordes?
2: Sí, abans s'hi posava bicarbonat, però ara no hi posem de res.
1: I s'hi posa... No. Ho havia vist agarrapat, eh?
2: Sí,
1: agarrapat
2: sí, sí.
1: Directe, eh?
2: Els posem el dia abans en remull i el dematí canviem aquesta aigua, li posem neta i pensem que com que els hem posat en remull, si abans hi posàvem 2 litres d'aigua, ara amb 1,5 litres n'hi haurà prou,
1: molt
2: perquè
1: bé.
2: La llegum ja s'ha estufat, diguéssim, ha agafat l'aigua. I llavors jo els acoc a l'olla de pressió. A l'olla de pressió els poso, el foc ben baix, i com veig que van a bullir, la deixo destapada, de moment. Tapada, però sense tancar del tot.
1: Sí.
2: Llavors, perquè sempre les llegums els deixem tapades, que va més bé. Llavors, trec aquella espuma que fa una mica les mongetes, les fesols, la trec, i poso un pèl de sal, la tapo, i quan comença el vapor a sortir, 12 minuts.
1: Val.
2: I llavors ja
1: ben
2: tanco...
1: ràpid, eh?
2: Sí, tanco l'olla i la deixo un parell d'hores, això sí que reposi a dintre, per no prendre
1: sense
2: mal.
1: Sense obrir-la.
2: Llavors, què farem? La tripa aquesta de bacallà, quan la comprem, l'hem de posar en remull.
1: Com és aquesta tripa? Rodona?
2: No, és un, com un budell, saps?
1: Un budell,
2: sí, de color blanc.
1: Vale.
2: Això ho trobem allà al lloc de les, on te venen olives, on te venen bacallà, en tenen.
1: Ah, val, molt bé.

0: Hosti, ja la tenim. I llavors agafarem i farem aquest sofregit d'aquesta ceba, aquesta tomaca, tot ben sofregidet, un parell d'alls tallats a làmines, un bon raig de vi blanc, com tinguem aquesta ceba i aquesta tomaca que es va fent, una mica de pebre vermell, i llavors aquesta senyora, que l'haurem posat en remull, amb aigua, l'obrirem i amb el gabinet traurem tota la polpa que té l'anyora i la tirarem en aquest sofregit.
1: Tota sencera? Perquè és forta, eh?
0: Sí, però és petit, són petites, eh?
1: Sí? Val.
0: És que l'anyora, una vegada es treu la polpa del mig, queda poca cosa, perquè
1: doncs,
0: tot es pela.
1: Doncs, temps enrere, que és l'única vegada que l'he fet servir...
0: Ho vas provar.
1: Joana, ho vas provar, però era grossa. I va quedar... La vaig posar al meu cabrit.
0: Sí, i què va quedar?
1: Molt fort.
0: Sí?
1: De gust, jo sé.
0: I fort. Vols dir que era de l'anyora?
1: Bueno, a veure, vaig posar-me aquella gran cosa més, eh?
0: Ah. Doncs no, no. Només la polpa, eh?
1: Tu dius sí. L'anyora, que
0: la polpa, l'anyora, la posem allà, la passem un rato pel sofregit, perquè ens quedi tot ben barrejat, i llavors només es tracta ja de que ja tenim aquests fesols cuits, també els podem coure el dia abans o dos dies abans, no hi ha problema, eh? I llavors, com que ja els tenim cuits, els atirem a dins aquesta cassola amb la tripa, ho deixem uns 20 minuts que faci la xup-xup i ja ho tenim. Vull dir, un plat senzill.
1: I de la pell, no?
0: I molt bo, eh? I és molt... Proveu.
1: Quin perquè... gust té aquesta tripa? És que...
0: No, t'ho sabria dir. Té gust de bacallà, però té la textura d'uns callos, saps?
1: Val. Sí.
0: Però com que és tripa...
1: Així és una miqueta forta, no?
0: No.
1: Es pot menjar bé.
0: Es pot menjar bé, perquè com que ja l'has escaldat i tot, queda molt bona.
1: Molt bé.
0: Jo fa molts anys que no havia menjat mai, i fa anys, que la vaig menjar, i llavors, normalment, aquest temps sempre en faig. En faig un cop l'any o així.
1: A tota la família li agrada o què?
0: Sí. Sí. Bueno, menys el nostre fill gran, que no. I la meva neta i el meu net gran, tampoc. Però el meu fill petit li encanta tot això.
1: Que maco, no? Sí, molt bé. Doncs vinga, anem a explicar a la nostra audiència aquests ingredients.
0: Aquests ingredients...
1: Amb aquesta tripa de bacallà. Molta gent deu dir, ai, tu, Wister, la tripa de bacallà.
0: Sí, proveu-la.
1: És cara?
0: No, perquè són 300 grams, no n'has de comprar
1: no,
0: un
1: quilo. No, jo vull...
0: No, de barat no, eh? Que ja t'ho dic, que abans era una cosa que hasta la llançaven, perquè no... I ara, en canvi, es fa pagar molt. Mm-hmm. Però és que és tot, eh? Clar, que s'ha posat tot
1: però,
0: els
1: menys. Però, per
0: exemple,
1: també agafes un tall de bacallà, que sigui d'un punt maco
0: sí,
1: i, bueno...
0: Un tall de bacallà de morro, el que em val, eh?
1: Et donen una bufetadeta, eh?
0: El que val, eh?
1: Molt bé, Joana, doncs ja m'estan els ingredients.
0: Doncs farem aquests fesols de Santa Pau que hem dit, els comprem sempre de proximitat, si podem. 300 grams de fesols d'aquests de Santa Pau, perquè com que són petits queden molt bons. 300 grams de tripa de bacallà, una ceba una mica grosseta, perquè la ceba d'aquesta de Figueres, com l'hem pelat i tot, no queda res. No sé si t'hi fixes, perquè a mi m'agrada només ben bé el que reiem.
1: Sí, perquè si no
0: queden trossos grossos i els trobes. Com l'has pelat, no queda res ara, avui en dia. No sé què passa amb la ceba.
1: Ah, també és allò que com que tiren tants de productes perquè no agafin coses i després ens ho mengem nosaltres i resulta que, escolta'm, ens trobem en sorpreses com aquesta.
0: Sí, com aquesta. Doncs una ceba una mica grossa, les 4 cullerades aquestes de tomaca natural, els alls, que els tallarem així finets i els sofregirem, un pèl de julivert, si ens agrada també, l'anyora, un bon raig de vi blanc, l'aigua per fugir aquests fesols, la sal i el pebre. I després, el suc d'aquests fesols que hem bullit, també el podem tirar a dins de la cassola aquesta, eh?
1: Ah, molt bé.
0: Per comptes d'aigua, sempre tirem-hi aquest suc. Aquest suc.
1: El colem una mica o no?
0: No cal, amb el cutxeró no el treus, i ja està. I ho tens molt bé. Jo, tots els sucs de les verdures, de totes, hi faig sopa.
1: Sí, ja, això molta gent,
0: abans els nostres pares ho feien
1: sempre, sí.
0: I aquestes, si me sobren mongetes d'aquestes, que me'n sobrin, perquè a vegades ho mesuro, perquè si vull fer lo just, mesuro els plats, i a vegades te'n sobra. Doncs llavors hi faig... sofregeixo un parell d'alls, i poso una mica de fideus d'aquells de cabell d'àngel,
1: sí.
0: I junt amb aquests fesols i el suc, i faig una sopa...
1: Boníssima.
0: És que jo tot, el de la mongeta tendra... Tot ho guardo, tots els sucs.
1: Encara hi ha molta gent que ho fa, però n'hi ha molta gent que no...
0: No. Bueno, és que, esclar, si fan i compren verdura congelada, aquell suc no té gust de res.

0: Si tu compres pèsols normals i compres mongeta tendra, sí, sí, pastanaga, sí, sí, tot d'aquí, i patata, llavors aquest fa un suc que tu mateixa dius, és que no ho puc llançar, això. En canvi, si tu la verdura la compres congelada, és que no, la mongeta tendra,
1: no,
0: per mi no té gust de res.
1: No, ja no te dona per fer-ho,
0: no,
1: eh?
0: Perquè ni el suc queda espès, perquè queda un chimichurri,
1: sí,
0: blanc.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar.
1: Molt bé, doncs animeu-vos aquesta setmana.
0: Animeu-vos aquesta setmana, que la setmana del bacallà,
1: sí,
0: perquè ja ho vam dir l'altre dia, que si tots complim les normes que es complien abans el divendres, doncs proveu aquests fesols de Santa Pau,
1: que seran molt bons i aniran tots al cel.
0: Ah, això.
1: Molt bé, Joana. Vinga, bon dia, doncs, i moltes gràcies.
0: Molt bé, adéu-siau, fins bon la dia. Setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: noticias que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mil·límetres, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: La música de tots els temps.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La gastronomia, els productes de la terra, el menjar i el beure i tot allò que implica la cultura gastronòmica i alimentària del nostre territori continua tenint un espai reservat al Faves Comptades. Enguany incorporem Sergi Turc, productor de l'Ortiga, que ens visitarà un cop al mes. Sergi, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Avui estrenem la secció fent una fotografia a Collserola per repassar els projectes principals que es fan sobretot amb denominació d'origen Sant Cugat, podríem dir, no?
1: Sí.
0: N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts, sí. La veritat és que preparant una mica el programa me n'he adonat que si vull explicar tots els projectes de Collserola no ens dona la vida.
0: Ens dona, però ens dona per fer una temporadeta ben bona.
1: M'agradaria començar això, fent com una petita introducció dels projectes de Sant Cugat, i jo crec que en els propers programes ja anirem veient una miqueta la resta de projectes que hi ha a Collserola. N'hi ha molts, són molt petits, i això, no?, també una miqueta explicar que aquesta proposta una miqueta sorgeix perquè l'altre dia vam fer el pregó de les festes majors de Valldoreix,
0: sí. Els
1: pagesos de Valldoreix. I preparant aquest pregó vam entrar a dades històriques una miqueta, no?, de l'àrea metropolitana de Barcelona, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i així, i quan vam veure la reducció de superfície agrària de Sant Cugat, ens vam caure de cul a terra, veient una miqueta... O sigui, ja es veu una miqueta que els projectes que queden aquí a Sant Cugat...
0: Pel poc que ha quedat o per què?
1: Pel poc que ha quedat. Pel molt poc i per la diferència del molt que hi havia, el no res que queda, no? I que, bueno, i res que queda i menys que quedarà. Que el pas que anem, però vaja.
0: Sí, sí. Et sembla que comencem parlant de l'Ortiga?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, anirem fent un tastet una mica de la resta de projectes. Però sí que m'agradaria preguntar-te què és el que us uneix, què és el que teniu en comú tots aquests projectes?
1: Portem diversos anys, no? O sigui, diríem que fa uns 7 o 8 anys cada un dels projectes estàvem com bastant disgregats. Teníem poca relació entre nosaltres i en els darrers anys hem anat trobant les sinergies i els espais de treball col·lectiu, sí? Llavors, de trobar-nos, veiem que ens uneix molt això, que són projectes agraris, petitets, molt, diríem, familiars, tot i que doncs, no, alguns d'ells no és que vinguem de família pagesa, no? Sinó no? Més aviat de tamany. Pues, tot els conceptes i la idea una miqueta de l'agroecologia, no? Sí que es dona la casuística que aquí tots els projectes, més enllà de que puguin estar certificats en ecològic o no, però sí que la manera de treballar que tenim tots es basen en l'agricultura ecològica, no? I pues això, no? Projectes que primen sobretot el cuidar les persones que hi treballen, cuidar la terra, no? No tant la productivitat i els números, diguem, no?
0: Mm-hmm. Això és el que us uneix després, que cadascun de vosaltres teniu les vostres pròpies singularitats. L'Ortiga, doncs, fa moltes coses.
1: Nosaltres... és un projecte que sorgeix ja fa, doncs, fa més de 15 anys, molt des d'això de les cooperatives de consum. És un projecte que sorgeix sobretot amb la vocació de recuperar sòl agrari, de tota la idea del consum de proximitat, no? Per tant, l'objectiu en si no era tant fer un projecte productiu, no? Sinó que era més pues, tota aquesta vessant més política i social que podia tenir el projecte. L'únic que amb els anys, pues, al final, si el projecte no és viable, pues, tanques i te'n vas, no? Llavors, nosaltres ara principalment ens dediquem a fer producció d'hortalisses, una miqueta de fruita, una miqueta d'oli d'oliva, no? Pues de les oliveres que hi havia a Camp Montmany, no? Olivera centenària, està. I tot això pues, fem la distribució directament nosaltres, amb cistelles a domicili, principalment. Fem també mercats tant a Mirassol com a Valldoreix, els dissabtes, i distribuïm també a 7-8 escoles de Sant Cugat, conjuntament amb altres projectes, però... Pues això, no? Durant aquest temps, com que la vessant del projecte no era només la productiva, doncs també vam iniciar la part de divulgació, conscienciació, i per tant ara fem també, pues, rebem les escoles a Camp Montmany i els hi fem petits tallers, bueno, petits no tan petits, tallers a les escoles, fem també horts socials, tenim un projecte amb serveis socials, tenim 13-14 persones derivades directament de serveis socials, amb qui fem 9 mesos de formació en agricultura ecològica, que és un projecte molt bonic perquè no té tant també la vocació, no, o sigui, la vessant no es tracta de que la gent aprengui a fer horta, sinó més de que al final són persones que venen de realitats de les seves vides complicades, no? Amb unes xarxes de veïns o de veïnes doncs, bastant desestructurades, per tant, és un lloc on es troben, fan molta cohesió. Per exemple, aquest any tenim un grup molt bonic, no? De gent molt... Vull dir que han fet molta família, fan moltes coses junts.
0: Els podríem conèixer un dia?
1: Els podríem conèixer un dia, sí. Sí, sí, sí. Un dia pot venir o l'Alba o la Jesu i us poden explicar perfectament el projecte i venir amb algun dels nois o les noies que hi són. Fem això i ara també el que fem també és assessorament amb alguns altres ajuntaments sobre horts urbans, perquè també, no?, durant molts anys hem gestionat horts urbans aquí a Sant Cugat, doncs, no? Al final, tots aquests anys d'experiència doncs ens han servit també per dir, ostres, escolta'm, ja en sabem de fer les coses i això que estem fent aquí a Sant Cugat ho podem replicar a altres espais també, no?
0: Uh-huh. Anem a fer un repàs? Així una miqueta pinzellades, eh? Perquè
1: sí.
0: Si no,
1: no
0: ens faltarà temps. La Rural, cooperativa, des de 2014, a Valldoreix...
1: Sí, la Rural són els nostres germanets, una miqueta, eh? Fem una miqueta... A més, estem molt a prop, perquè nosaltres que estem a Can Montmany i ells estan a baix al tennis, de Valldoreix també... fem molt similar, en realitat. També ells fan producció, també fan divulgació i també fan conscienciació, no? Tenen l'Ateneu Rural. A més, recentment han engegat un nou projecte a Sant Feliu de recuperació d'una masia històrica d'allà i allà estan creant una cooperativa d'habitatge, també. Per tant, són cooperativa de producció, són cooperativa i d'habitatge, també. I també fan el mateix una miqueta, eh? Fan cistelles a domicili, punts de distribució. Ells el que tenen també és una botigueta a Valldoreix, que es diu el Graner de Collserola, on pues això, no? Es pot anar a comprar a diari. I això, si voleu veure una miqueta, no?, més informació del que fan, doncs tenen la web de la Rural de Collserola, Instagram també és la Rural de Collserola...
0: Tots aquests projectes tenen web, o sigui
1: que... Tots tenen web, sí, sí. Podem xafardejar una miqueta, que és el que fan cada un d'ells.
0: Molt bé. Anem cap a Can Domènec. En
1: Molt
0: aquest
1: bé.
0: Cas, és més familiar, no?
1: Sí, Can Domènec al final és una masia històrica. No sé, em sembla que l'altre dia em parlaven de 600 anys, potser, dins d'aquesta masia. M'ho estic inventant una mica, però crec recordar aquesta dada. Són generacions i generacions, no? Sí. I el que tenen és que ells han passat, a nivell agrícola, han passat per molts cultius, tant d'horta com de fruiters, no? La imatge típica era quan jo vaig arribar aquí, jo soc del Penedès, en realitat, i porto aquí vora de 20 anys, i quan vaig arribar recordo molt el Pep de Can Domènec, que és el pare ara, amb el seu barret de cowboy i repartint cireres per les botigues de Sant Cugat, no? I ara, per exemple, doncs, ja no fan cireres, perquè doncs, és un cultiu que ara mateix doncs, a nivell climàtic s'ha complicat molt la cosa i bueno, doncs, és difícil que surti. És un cultiu que s'està abandonant mica en mica i ara ells, a part de tenir la hípica, una hípica ja històrica també d'aquí de Sant Cugat, són el projecte que, no, si us sona tot el del tomàquet mandó...
0: O i tant
1: que us sona... Doncs diguem que ha sigut el projecte que realment han apostat en aquest cultiu i li han donat molta força, perquè no, doncs tant la Rural com nosaltres també en fem de mandó, però ells hi han apostat fort, no? I han fet que realment que hi hagués mandó realment a mercat. I
0: el Pau ens va explicar la història.
1: Veus?
0: Sí. Ja fa un temps, la recuperació d'aquesta llavor.
1: Exacte.
0: Deixem Can Domènec, que anem a Rabassaires.
1: Rabassaires és un projecte vitivinícola que sorgeix, la persona que hi ha al capdavant és l'Íñigo, que jo dic que és el nostre viticultor de referència a Sant Cugat. És la persona que ha començat a plantar vinya aquí a Collserola, a recuperar aquest cultiu. Ell darrerament havia estat treballant, havia sigut l'enòleg de l'olivera, d'aquí Can Calopa,
0: sí.
1: Aquí a Collserola. I això, doncs, està aquí al Pi d'en Xandri, ha plantat una hectàrea i mitja de vinya i està donant, no?, aquest impuls una miqueta perquè hi ha altres projectes. Nosaltres, per exemple, a l'Ortiga també hem plantat una hectàrea i poc de vinya a Can Montmany. Can Vell també recentment, no?, en els últims anys també ha plantat vinya. Bueno, s'està generant un caldet aquí de...
0: Molt bo, eh?
1: Molt bo, sí, senyora. Bueno, i llavors, de Rabassaires us he de dir que els vins són espectaculars, eh?
0: O sigui, ara té dos... Hi ha un Cugat i un Medí?
1: Exacte, té el blanc i negre així joves, però a part té uns dos vins, també un blanc i un negre, que aquest els fa a partir d'unes vinyes que ja fa anys va recuperar, unes vinyes centenàries que va recuperar a Cerdanyola, i fa un blanc i un negre molt espectaculars, especialment el blanc jo el trobo exquisit, eh? Us el recomano de debò, eh?
0: Mel Vida.
1: És el nostre Eric, és l'apicultor de Collserola. Ell té apiaris repartits per diferents llocs d'aquí de Collserola. Mm. És una persona que, a part de fer mel, és un gran divulgador, és una persona molt amant de les seves abelles, de tot el que genera tenir abelles al teu entorn, la biodiversitat que s'arriba a generar gràcies a aquestes abelles. L'altre dia fèiem números, comptant els ruscos que té aquí a Collserola, aquí a Sant Cugat, perdó, no Collserola, Sant Cugat, i comptàvem que potser tenia uns 6 milions d'abelles només rondant per aquí als entorns de Sant Cugat, generant el que generen, no?, tota aquesta, pues això, no?, tota aquesta biodiversitat de flors i de plantes i de... És espectacular. Llavors, això, l'Eric, a part de fer mel, pues, també fa activitats amb escoles, no? Ara, recentment també està fent un taller, un PFI, que se li diu, no?, amb aquests nanos que no han acabat l'ESO,
0: sí,
1: o que no fan l'ESO, pues, que puguin tenir una formació més aviat, més encara del món professional. Doncs també l'està fent d'apicultura, que és una cosa bastant estranya, diguem, no? No seria una formació molt comuna dintre dels...
0: Però que és necessari recuperar, igual que moltes altres professions, que, si no, poden acabar desapareixent.
1: Sí, que és el que està passant, però bueno.
0: Sí, sí, sí. Però precisament per això, doncs, s'ha d'intentar estirar la corda més cap aquí. I altres projectes, els citarem, perquè si no, no ens hi cabrà tot, Can Bofill, Can Capellans, el celler Batzacs i l'Olivera, que ja l'has citat. De tots ells en parlarem al llarg d'aquesta temporada, per un motiu o un altre.
1: Sí, i dels projectes que hem parlat, i dels que hem parlat també, els anem convidant venint i que ens puguin explicar una miqueta més els seus projectes.
0: Correcte, però hi ha una part que ens agradarà molt que ens expliquis cada final de programa, que té a veure amb allò que podem trobar a mercat. És a dir, quins productes, si anem a comprar ara, tocaria per l'època, si hem de plantar, perquè tenim un hort a casa, sigui urbà o sigui perquè tenim una mica de jardinet, de... Què toca?
1: Vinga, doncs sí, m'agradaria acabar una miqueta aquesta col·laboració, fent aquesta petita secció, una miqueta, que li diríem al calendari pagès, que, perquè el que em succeeix és que em passa molt, tant a Can Montmany com a mercats, hi ha molta gent que em ve i em pregunta a vegades, no?, pues això, les verdures de temporada. Oi, per què no tens aquesta verdura? I és com, bueno, perquè ara no toca gens, no? O el que em succeeix això, que moltes vegades hi ha gent que em pregunta, que tenen petits horts per aquí, i em pregunten què és el que poden plantar, no? Per tant, ara, una miqueta, a nivell de consum, de què trobarem a mercat... estem sortint ja de tota aquesta època dels cultius d'estiu i més ara aquesta setmana que ja han baixat les temperatures així,
0: sí,
1: aviat ja, pues això, no? Ara encara trobarem tot aquest cultiu d'estiu, que són, encara trobem els últims tomàquets, les albergínies, el carbassó, pues ja patates, ara ja comencem a trobar carbasses també, tot això és el que anem trobant, el pebrot, encara trobarem tot això, i és una miqueta aviat, però ja podem començar a trobar les primeres cols, les primeres coliflors. També hem de diferenciar una mica, eh? Jo quan us parli de sembres i de productes que trobarem al mercat, em refereixo molt amb l'experiència de l'ortiga, per tant, que són els cultius que tenim aquí a Sant Cugat
0: aquí,
1: i del
0: sí.
1: Vallès. Perquè si ens anem al Baix Llobregat, el clima, encara que està aquí al costat, eh? Vull dir que creuem Collserola i ja hi som. El clima és totalment diferent i les campanyes sempre s'estiren molt més, no? I ells, doncs, quan nosaltres ja no tenim ni un tomàquet, doncs ells encara segueixen collint algun més extra, no? I doncs jo em referiré una miqueta amb l'experiència que tenim nosaltres aquí a Sant Cugat, diguem, val? I llavors això, i a nivell de sembra estem fent aquest canvi, ara ja entrem en els cultius d'hivern i a més us he de dir que arribarà el fred de debò i ja, en veritat, aquí ja no podrem plantar gaire cosa més, ja, no? Nosaltres a partir de novembre deixem de plantar perquè ja pel fred els cultius ja no tiren gaire. Per tant, ara el que tenim, doncs, són això, totes les bràssiques, que són les cols, les coliflors, els bròcolis, tot això, de, no? També tenim el porro, les cebes i tot això.
0: Doncs tindrem temps,
1: tindrem
0: més
1: temps
0: endavant de continuar parlant. Sergi Turc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda, benvinguda en majúscules a Menja't la vida, la secció on parlem de nutrició, de la vida, d'hàbits saludables i de coses molt positives i de molt bon rotllo. Com estàs tu?
2: Doncs sempre us dic que molt bé, però avui ja, si sentiu la meva veu, veureu que no tan bé. A mi m'ha agafat aquest virus que tenim en màxima exposició, que no sé quin és, però així estic.
1: Sort que t'ha agafat aquesta setmana, perquè la setmana passada, i parlarem d'això avui precisament, vas participar en una jornada de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut.
2: Doncs sí.
1: Que fuerte.
2: Vaig participar molt fort. T'ho dic ara així, però ho anirem desenvolupant i veureu que doncs, ara ho estic digerint, però jo pensava que aquest acostipat era d'haver passat aquells nervis, no? Bàsicament vaig participar al taller nacional del Pla d'Acceleració de l'Organització Mundial de la Salut per aturar l'obesitat infantil. Vaig participar com a nereu, no? I què és aquest taller? Doncs es va organitzar des del Ministeri de Sanitat i doncs, a la pràctica vol dir que Espanya forma part del grup de països que estan liderant accions contra l'obesitat infantil i es volia fer una fotografia clara de què s'està fent, què funciona i què falta. I en aquest taller doncs, hi havia representants del Ministeri de Sanitat, del Ministeri de Drets Socials, professionals de salut pública, entitats socials i diferents organitzacions com el nostre programa Nereu, que està implementant projectes al territori. I l'objectiu era compartir experiències reals i polítiques públiques que ja estan en marxa per reduir l'obesitat infantil.
1: Uau! Parla'ns també d'aquest marc del programa Nereu, perquè has dit, vaig anar com a Nereu.
2: Sí.
1: Perquè molts ja sabem que coordines i has fet créixer d'una manera exponencial aquest programa, però explica'ns què és.
2: Doncs el programa Nereu és un programa de canvi d'hàbits sostenibles familiars per a la reducció de l'obesitat infantil. Bàsicament el que vaig explicar i explicar-vos què és el model Nereu, doncs Nereu és una activitat o un programa que el que fa és una intervenció directa amb nens i nenes de 6 a 12 anys d'activitat física no competitiva. El que intentem és promoure doncs això, que els nens i nenes vulguin fer activitat física adaptant l'esport al nen i la nena mitjançant el joc. És a dir, si s'ho passen bé, doncs voldran continuar fent activitat física al llarg de la seva vida. Però no només treballem activitat física, sinó que també fem educació alimentària dins de l'horari lectiu, a les escoles, amb tallers d'alimentació, també amb el mateix format, el format doncs, de diversió, de passar-s'ho bé. Quan anem a cuinar, doncs, els nens i nenes ja saben que no

0: entre els nens i nenes. També rutines saludables, com pot ser la rutina de la son o de rentar les dents. I sobretot Nereu doncs, té algo molt important, que és la implicació familiar. Sí que és cert que els nens i nenes són agents de canvi, però sense les famílies no podem fer aquest canvi.
1: Clar.
0: Llavors el que vaig anar a explicar, no?, és bàsicament aquest model que aporta Nereu, no?, i que una intervenció comunitària estructurada i basada en l'evidència. I dis-me, perdona.
1: No, al contrari, no, que et vull preguntar que com va anar i quina va ser la resposta
0: doncs
1: i què vau aprendre i tot plegat.
0: Doncs això, el que vam explicar, o el que vaig explicar, no només va ser el model Nereu, sinó la intervenció comunitària que vam fer en el pilot que es va dur a terme a Gran Canària el 2021, que segur que qui ens escolta des de llavors recorde que vaig estar explicant com vam anar implementant aquest pilot, però bàsicament el que va passar és que des de l'Alto Comissionado contra la Pobreza Infantil ens van encomanar, no?, la missió de doncs, fer aquest projecte pilot a les Palmes de Gran Canària, concretament al barri de les Reolles. És un barri vulnerabilitzat, amb rentes familiars de 6.000 euros anuals, perquè us feu una idea de la població que tenim, amb la que treballem. I doncs, vam fer doncs, una intervenció en Nereu, no?, 2 dies a la setmana d'activitat física amb els infants, talles mensuals en horari lectiu, talles familiars i una coordinació molt estreta amb l'escola i la comunitat. Per tant, en aquest taller vaig explicar en què va consistir aquest projecte pilot i els resultats, no?, que vam tenir, que al cap de 2 anys doncs, vam tenir una participació creixent, que hi va haver millores en el benestar reportat dels nens i nenes i en els seus hàbits. Vam veure millores en el consum de fruita i menys consum d'ultraprocessats, sobretot en els esmorzars, i les famílies amb doncs, això que es van implicar. No? Llavors, la idea d'explicar Nereu en aquest taller era donar l'exemple de que una intervenció local doncs, a més, pot escalar a política pública nacional. Per què? Doncs perquè aquell pilot va ser la llavoreta de la base metodològica per dissenyar un programa que s'està duent a terme ara a nivell estatal, que es diu Patios Abiertos en Pla Ambient, i que forma part del Pla Nacional per a la Reducció de l'Obesitat Infantil.
1: Als teus peus, Naila. Que bé.
0: Ho estic encara digerint, eh? Ja us ho he dit. Doncs això, la meva intervenció era simplement posar sobre la taula què hem après, què podem aportar, no?, des del camp de l'experiència, i que la feina que fem des de Nereu té sentit, no?, i que el que vam començar el 2021 era més important del que semblava, allò, ara m'emocionaré, però, clar, vaig estar anant cada mes a Gran Canària a fer aquesta intervenció dels tallers amb els nens i nenes, no?, jo crec que no érem conscients, amb la meva companya, la Marta Lorenzo, no érem conscients que estar allà amb els nens i nenes doncs, fos algo que pogués arribar tan lluny, no? I que pogués escalar. Per tant, bé, és un orgull, no?, que forma part d'aquesta conversa nacional, però també, te vaig a dir, una gran responsabilitat, no?, de poder continuar treballant i de poder aportar des de Nereu doncs, tot el que puguem per doncs, millorar les dades que tenim d'obesitat infantil a Catalunya, a Espanya, no? I sobretot també en població vulnerabilitzada, doncs, que té el doble de probabilitats de patir obesitat. Per tant, és important no només fer intervenció, no responsabilitzar a les famílies, perquè és important crear entorns que facilitin que hi hagi accessibilitat a l'activitat física, que hi hagi accessibilitat a una alimentació més saludable i al final donar més recursos, no? I bé, o sigui, és això, tenir aquesta responsabilitat, no? També és una pressió.
1: I per nosaltres és un orgull tenir-te cada setmana explicant-nos tantes coses en l'àmbit de la salut, no? No només de la, com diem sovint, no només en la nutrició, sinó en tantes altres coses que ens fan tenir pues això, una bona salut en general. Gràcies, Naila, per estar amb nosaltres. Deixa'm dir que et segueixi a my-nutritionist. Trobarà un calendari d'advent. Ho dic perquè ara comencem, compte enrere. O sigui, no passa res, si ja hem començat el desembre, podeu recuperar-ho. Teniu un calendari d'advent amb idees molt xules i amb petits reptes en aquest calendari d'advent familiar. I a més, trobareu 50 idees per fer sopars per als petits i 30 idees per fer esmorzars. O sigui que tot això ho trobareu

0: forma gratuïta, ràpida, amb Ayunet Baix Nutricionist. I ja veieu que teniu aquí una persona que ha participat a l'OMS, que això no és poc. Explicant projectes de qualitat, no? On emmirallar-nos. Naila Martínez, moltes gràcies. Recupera't. T'esperem la setmana
1: vinent. Gràcies. Una abraçada. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
6: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
5: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, Embaladit!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui ens endinsem en una trajectòria marcada per l'activisme cultural, la docència i la filmografia valenta i diversa. Parlem amb la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i referent del nostre audiovisual. Judit, benvinguda.
1: Moltes gràcies, encantada d'estar aquí.
0: Escolta, alliberada ja després d'una nova edició dels Gaudí?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Sí, sí, sí, perquè sempre, cada any, fa respecte. Aquest any canviàvem de lloc, estàvem al Liceu, que és un lloc preciós, però que tampoc el coneixíem tant. A més, també estava nominada, la qual cosa és que ha sigut un any així de molts nervis.
0: I escolta'm una cosa, és una pregunta impertinent. Quina va ser la sensació quan van dir que la millor pel·lícula, el premi a la millor pel·lícula, era per...
1: Per Frontera? Va ser una passada. Una passada em vaig...
0: Sí?
1: De veritat, una gran sorpresa, a més, perquè no m'ho esperava per res, per res. Vull dir, és que gairebé no portava ni... A veure, vaig escriure quatre línies perquè vaig pensar... Va, sempre els dius a tothom, per favor, escriviu-se els discursos, que no ens enrotllem... Que... I vaig dir, va, escriu quatre coses. Però ho portava fins i tot al mòbil, no m'havia donat ni temps d'imprimir-ho. No m'ho esperava per res i va ser una gran, gran, gran sorpresa.
0: El primer Gaudí?
1: El primer Gaudí, sí, sí. Havia estat nominada diverses vegades.
0: Però quina sensació personal tens?
1: Tenia com claríssim... Sí, fins i tot me'n recordo fa anys que vaig dir el dia que guanyo un Gaudí diré allò de que bueno, jo em pensava que algun dia, si us semblava bé, algun dia potser quan fos molt velleta em tocaria el Gaudí d'Honor, potser, perquè són tanta gent que estem allà i que s'ho mereixen, que no... Però me'n vaig oblidar de tot. La veritat és que una sensació molt, molt maca. Molt bonica, perquè a més acabàvem de guanyar el Premi del Públic també, que estàvem molt contentes, perquè a més el Premi del Públic és un premi que moltes vegades, clar, voten 6.000 persones. No depèn de quina és la pel·lícula que ha tingut més èxit o més públic, sinó moltes vegades depèn de la capacitat que tinguis tu de mobilitzar, bueno, tu i tot el teu equip, de mobilitzar a la gent a votar. I nosaltres partíem amb l'avantatge de que s'havia estrenat el desembre, amb la qual cosa a vegades a la gent li fa més mandra, no?, votar pel·lícules que ja es van estrenar fa temps, que van veure fa 6 mesos i que pensen, ui, ara he d'entrar a la pàgina. En canvi, si vas a veure una pel·lícula, t'agrada, doncs és molt més fàcil entrar en aquella pàgina i votar. I això va ser una... Van partir en avantatge per aquí. Però, clar, guanyar el Premi del Públic, que després els companys acadèmics i acadèmiques ens decidissin votar-nos, ens va emocionar molt, molt.
0: Feia temps, no?, 4 anys... que no rodaves, que no et posaves darrere.
1: Sí, sí. Bueno, en realitat, que no rodava aquí, a Catalunya, feia 15 anys, perquè jo vaig rodar 15 hores, que és una pel·lícula dominicana, que va ser un encàrrec que em van fer des de República Dominicana, però jo havia fet Elisa K, que amb el Jordi Cadena, amb el meu marit, que vam guanyar el Premi de Sant Sebastià i després el Premi Nacional de Cinema. Vull dir, era una pel·lícula d'un cert èxit. Però després, al desert, no vaig fer cap altra pel·lícula.
0: I quines són les sensacions quan un es retroba, no?, amb la professió des d'aquesta banda?
1: Doncs sensacions meravelloses, meravelloses, perquè la veritat és que a mi el que m'agrada... Jo faig classe, jo soc professora, porto la direcció del grau a la Ramon Llull, a Blanquerna, i estic molt contenta, m'agrada moltíssim, i durant tots aquests anys també m'he tret el doctorat, he fet moltes coses amb la universitat, que han sigut unes experiències meravelloses, però a mi el que m'agrada és fer pel·lícules.
0: Clar. Ara, però, Barcelona acollirà la 40a gala dels Goya. Mm-hmm. Després de 25 anys, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Què suposa això?
1: Pues no sé què dir-te, en realitat.
0: Ni fu ni fa.
1: Per mi ni fu ni fa, vull dir, fantàstic, hem vingut aquí, l'any passat se'n van anar a Granada i l'anterior se'n van anar a Màlaga. Tenim bona relació amb l'Acadèmia Espanyola, però ni fu ni fa. No crec que sigui una cosa que sigui necessària per l'audiovisual català. L'audiovisual català ja és molt fort. Ara bé, benvinguts i contentíssims de que vinguin. Ells ja fa anys que estan fent aquesta... dinàmica d'anar a diferents ciutats de l'estat espanyol. I, bueno, jo m'imaginava que algun dia ens tocaria a Barcelona, perquè era normal.
0: Clar.
1: Però mai vaig pensar, fa 25 anys, per què no tornen? A veure, nosaltres tenim els Gaudí, punto. I els Gaudí han de créixer i s'han de fer més grans, crec. Això és la meva opinió.
0: Uh-huh. Anem al principi de la teva història. Com és i on passa la pel·lícula de la teva infantesa i joventut?
1: Com, perdona, com és, què?
0: Com és la pel·lícula?
1: Ah.
0: de la teva infantesa, de
1: molt
0: la
1: feliç,
0: teva...
1: Molt feliç, sí? Molt feliç, sí, sí, sí.
0: A on?
1: Molt feliç, a Barcelona. Jo sóc de... Encara que la Wikipedia, i jo encantada, jo no ho corregeixo mai, perquè em sento molt santcugatenca després de més de 20 anys visquent aquí, però jo sóc nascuda a Barcelona i me n'alegro molt que m'hagueu adoptat, perquè em sento totalment santcugatenca i estic molt orgullosa. Però sóc nascuda a Barcelona i jo era la filla petita, molt, vull dir, que em portava 14 anys amb els meus germans, amb la qual era bastant mimada. Els meus pares ja tenien una certa posició, el meu pare era metge, la meva mare era comadrona, eren molt, molt, molt treballadors. Jo recordo els meus pares veure'ls allò, la meva mare aixecar-se a les 3 del matí quan sonava el telèfon a casa, era com ja s'ha posat una senyora de part i la mama se'n va. Vull dir que eren molt treballadors, però també eren persones que els vaig agafar en una etapa molt tranquil·la. Jo era la petita, vull dir que en certa manera una infància molt feliç i molt fàcil. No vull...
0: Quants germans? Mentides.
1: Tres germans som. Mm-hmm. Som tres germans, però els meus germans són més grans que jo. Ell és metge, ella és comadrona, també. Vull dir que, igual que els meus pares, jo sobte vaig sortir, que volia fer cinema.
0: Precisament et volia preguntar, per aquest entorn familiar, com és que et va portar a estudiar Història de l'Art?
1: Doncs jo des de molt petita que volia fer cinema. El meu pare era una persona que era metge, però que la seva gran afició... Ell tenia dues aficions. Una era la música clàssica, que a mi també m'entusiasma. És més, el meu fill és músic. Vull dir que, en certa manera, tots acabem repetint patrons que tenia el meu pare. I l'altra era les pel·lícules. Ell rodava amb Super 8 permanentment. Teníem centenars de pel·lícules amb Super 8 que ell muntava a casa, sonoritzava... Normalment era cinema familiar, alguna vegada havia fet alguna coseta així petitona d'intentar fer alguna cosa una miqueta més, d'inventar-se una petita història dintre dels seus viatges familiars, però feia sobretot això, cinema domèstic i amb Super 8, i jo recordo veure això. Suposo que d'aquí també em va venir una miqueta l'afició, i ja des de molt petita em va cridar l'atenció al cinema. I en aquell moment no existien ni universitats com ara la meva o escoles com l'ESCAC, no existien.
0: Per això te'n vas a
1: Nova York. Hi havia la possibilitat d'anar-te'n a l'Autònoma a fer periodisme, que hi havia una branqueta que feia cinema, però és que per mi en aquell moment l'Autònoma em quedava molt lluny. En aquell moment era més lluny, més lluny. No hi havia ferros. Vull dir, com a mínim jo no tinc la sensació que hi haguessin ferros que funcionessin tan bé com estan funcionant ara. Els ferrocarrils, no rodalies, malauradament. Però i aleshores vaig decidir, dic, què té a veure amb el que jo vull fer? I vaig pensar, la història de l'art, m'agrada molt, molt la pintura, m'agrada molt l'escultura, m'agrada molt l'art en general, i vaig decidir fer Història de l'Art per això, perquè vaig pensar que tenia molt a veure amb el que fem els directors. Jo volia ser directora.
0: Ho tenies claríssim.
1: Claríssim, claríssim.
0: Per això te'n vas a Nova York.
1: Per això me'n vaig a Nova York, sí, sí. Quan vaig començar a treballar de meritòria, allò portant cafès, escombrant, anant a buscar actors i actrius amb cotxe... I mentrestant estava estudiant Història de l'Art i en un moment determinat se'm va donar l'oportunitat de poder anar a Nova York amb una beca me'n recordo que en aquell moment era una beca que donaven a la Conselleria de Cultura, i me'n vaig anar 6 mesos, tampoc vaig anar tant de temps, però vaig estar allà, vaig rodar diversos curtmetratges, vaig descobrir una ciutat que em va fascinar. Nova York és molt diferent de la resta d'Estats Units. Bueno, hi ha altres que són semblants a Nova York, però vull dir, no tenia... I, a més, els Estats Units no eren el que són ara.
0: Mm-hmm. M'ha fet molta gràcia en el teu estat de WhatsApp, que dius, sí, agraeixo tres dons. Haver nascut dona, de mm-hmm. classe baixa, i nació oprimida. Diu, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
1: Sí. Això és un poema de la Maria Mercè Marçal que m'agrada moltíssim, perquè a més m'agrada molt...
0: T'identifiques?
1: Molt, molt, molt, perquè encara que jo vaig néixer en una família que treballaven moltíssim, però que eren una família benestant, la meva família materna eren pagesos, vull dir que jo vinc de família... I els meus avis van haver de marxar perquè no eren ni pubilla ni hereu, i se'n van haver d'anar a treballar en una fàbrica a Mataró. Vull dir que sí, que em considero que vinc d'una classe lluitadora, família molt d'esquerres, també. Nació oprimida sense cap mena de dubte. Això és una cosa que a mi em sorprèn, perquè consideren que... L'altre dia algú em recordava que vaig fer aquí a Sant Cugat, vaig fer un documental sobre l'1 d'octubre aquí a Sant Cugat.
0: Sí, algunes declaracions he vist sobre...
1: Sí, sí, sí, sí, perquè el vaig fer aquest documental. Mm. No sé per què algunes persones que m'insulten a vegades a xarxes han decidit que, que jo no considero que sigui de nació oprimida, evidentment que és una nació oprimida.
0: Referents, entens?
1: I dones, evident.
0: Ja.
1: Referents moltíssims.
0: Personals i professionals.
1: Professionals moltíssims. Sempre hi ha directors que et marquen la teva trajectòria. Moltes vegades vas descobrint directores i directors nous i que van marcant-te, a vegades gent més jove. No sé, jo sempre parlo de la Carla Simón, per mi és un gran referent. Per mi també una directora francesa que es diu Céline Sciamma, i que són dones més joves que jo, però també tinc referents més grans. Mira, justament ara aquest cap de setmana he estat a Jaén, a la Mostra de Cinema Inèdit, i vaig coincidir amb el Gonzalo Miró, i li vaig comentar, li vaig dir, la teva mare ha sigut un gran referent per mi,
0: a Pilar
1: Miró, sí, algunes de les seves pel·lícules han sigut referents per mi importants, a més, sobretot, perquè quan jo era més jove, clar, no hi havia dones directores, amb la qual cosa... era allò, fixar-te en les que hi havia, i la Pilar Miró era una d'elles. I referents personals, moltíssims, moltíssims. El meu marit, per exemple, sense anar més lluny, és un referent personal per mi, és una persona. El Jordi i jo ens portem molts anys, ell és un director que admiro moltíssim, ara ja està retirat, però evidentment sí que ho és. I totes les persones que, en general, les persones que lluiten per la llibertat, les persones que creuen que no podem quedar-nos dels braços creuats davant les injustícies, davant les violacions dels drets humans, per mi són referents.
0: A qui li faries una pel·lícula? És a dir, de qui voldries explicar la seva història?
1: Doncs mira, n'hi ha unes quantes, m'agradaria molt fer una pel·lícula, ja ho he dit moltes vegades, de l'Helena Jordi, que va ser la primera dona directora de l'estat de Catalunya i de l'estat espanyol. Ella era de Cercs, allà al costat de Berga, perdó, és que em mataran els de Berga, sí, Berga, és Berga, d'allà al costat de Berga, va ser la primera dona que va dirigir una pel·lícula que, malauradament, s'ha perdut, aquesta pel·lícula. I alguna vegada m'he trobat alguns teòrics que m'han negat el fet de que perquè s'havia perdut aquesta pel·lícula, em diuen, no se sap si ella va dirigir aquesta pel·lícula o s'ho va inventar. Penses, això no m'ho diria d'un home, segur. Ja. Aleshores, m'agradaria molt fer una pel·lícula sobre l'Helena Jordi. I després també, bueno, hi ha tanta gent que es mereix pel·lícules. Ara mateix estic preparant una pel·lícula sobre les mestres republicanes que van fundar escoles d'ensenyament lliure durant el franquisme. Una d'elles, una que va ser mestra meva, la Carme Serrallonga, jo vaig fer el COU a l'Isabel de Villena, i ella va ser una persona que, jugant-se la llibertat i la vida, va fundar una escola perquè creia en l'ensenyament lliure i creia en l'ensenyament fora dels corsers,
0: no?
1: Exacte, no trobava la paraula. Dels corsers franquistes.
0: Hem parlat de... Bueno, que tu encara estàs...
1: I en català, perdó.
0: Clar,
1: i en català.
0: Per suposat.
1: Perquè la Carme va ser de les primeres que va fer ensenyament en català.
0: Parlant de la teva faceta com a docent, a la Ramon Llull, també a la Pompeu Fabra, no? Has fet
1: vaig estar bastants anys a la Pompeu.
0: A la Universitat de Girona.
1: També vaig estar uns quants anys.
0: Què és el que tu has volgut ensenyar als teus alumnes?
1: Jo als meus alumnes els ensenyo sobretot a ser curiosos. Sempre els dic, llegiu, aneu a veure obres de teatre, aneu a veure exposicions. Quan veieu alguna exposició d'un fotògraf, d'una pintora que us agradi, apunteu-vos el nom, busqueu, investigueu. Sigueu curiosos. Vull dir, fer cinema no deixa de ser un acte de reivindicació artística i cultural, i evidentment per fer art, per fer cultura, hem de ser molt curiosos. No ens podem quedar només anant a veure les pel·lícules que estan de moda en aquell moment, tot i que jo també les vaig a veure, ahir vaig a veure Hamlet, sense anar més lluny. No ens podem quedar aquí, hem d'anar a buscar més enllà. Però més enllà vol dir això, vol dir llegir poesia, vol dir anar a veure teatre, vol dir veure cinema experimental, vol dir veure exposicions, veure videoinstal·lacions, tenir curiositat. Això és una cosa que els he intentat inculcar als meus fills i els intento també inculcar als meus alumnes, que en certa manera una mica fills també són.
0: Des del juny del 2021 ets la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Del que has aconseguit, allò que et proposaves quan vas arribar al càrrec, què és el que et fa sentir més orgullosa, més satisfeta?
1: Doncs, diverses coses, la veritat. Sí, sí, sí. En primer lloc, haver fet créixer l'acadèmia, som més acadèmics i acadèmiques que mai, haver fet créixer el pressupost, i dos de les nostres... hi ha dues coses que hem fet des que estic a la Junta. Una és el Departament contra els Abusos, que penso que era absolutament necessari, en el qual hem redactat un protocol amb el qual estem fent formació, el qual ha inspirat altres departaments, com el de l'Acadèmia Espanyola, i també la residència de guions. La residència de guions estic molt orgullosa, perquè vam començar, em sembla que anem per la quarta edició, si mal no recordo, sí, per la quarta, i és una residència que, en certa manera, serveix per fer el desenvolupament d'un guió durant un any. Acompanyem a un guionista, que normalment també és director, i amb una beca mensual, i amb un coach, amb una persona que l'ajuda, a escriure, amb masterclasses, i, a més, estic més orgullosa que mai d'aquesta residència, perquè d'allà ha sortit una pel·lícula meravellosa d'un sant cugatenc, del Jaume Claret Muixart.
0: L'Estrany Riu.
1: Estrany Riu, que és una pel·lícula meravellosa, i és la primera pel·lícula que ha sortit de la nostra residència, i em fa sentir molt orgullosa, perquè estic segura de que el Jaume té una carrera espectacular davant seu.
0: Perquè... El Jaume, que també va estar per aquí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, és que és un gran director, és molt jove, i és un gran director, i crec que ens sentirem moltíssim a parlar.
0: Quins projectes o quins canvis t'agradaria impulsar en aquest segon mandat?
1: En aquest segon mandat teníem una fita que, per sort, l'hem aconseguit molt ràpid, que ha sigut la seu. Jo volia que tinguéssim una seu.
0: Una bona seu, ben xula,
1: Una molt bona seu, sí, sí. I nosaltres estàvem una seu que estàvem encantats d'estar allà, vull dir, estàvem molt bé, però ja no hi cabíem. L'acadèmia havia crescut moltíssim i ara ja no hi cabem allà a la seu que teníem a l'ESGAE. Ja no hi cabem. Necessitàvem una seu pròpia, necessitàvem una seu que ens permetés créixer, fer més activitat, obrir-nos a la ciutadania, poder fer aquestes masterclass que deia que fem, aquestes taules rodones, obrir-les a la ciutadania, també poder fer projeccions, poder fer concerts i créixer, sobretot. I una altra cosa que vull fer, que penso que serà molt... que a mi em ve molt de gust fer-la, estem ja treballant-hi, és obrir l'acadèmia a les persones migrants que es dedicaven al cinema en els seus països d'origen. És a dir, hi ha moltíssimes persones que han hagut de marxar dels seus països per la fam, perquè estan amenaçats, per mil motius, i que en el seu país es dedicaven, eren actors, eren directors, eren guionistes, eren tècnics de so, i que arriben aquí i es senten perduts completament. No saben com connectar amb la professió. Aleshores, penso que des de l'acadèmia podem fer aquest pas d'obrir-los l'acadèmia, donar-los aquesta opció de conèixer persones de la professió i que voluntàriament els que vulguem els puguem acompanyar i acompanyar-los a conèixer persones de la professió.
0: Que interessant. Com desconnectes? Si pots, si et queda algun moment per dir, escolteu, no hi soc...
1: Complicat el de desconnectar. Però m'agrada molt viatjar.
0: Sí? Sí,
1: intento sempre viatjar un parell de vegades a l'any. Allò, ara sempre he anat bastant a prop, dins d'Europa. Ara ja sí que prou, que ja tinc una certa edat i que me n'he d'anar una mica més lluny, que ja em toca, encara que fos que és car viatjar. I aleshores és allò que has d'estalviar per viatjar. I el que m'agrada molt a mi és estar a casa meva, amb la meva família, mirant sèries o pel·lícules. El del sofà, cuinar, m'agrada molt cuinar, també. M'agrada molt cuinar. Amb la qual a mi, un cap de setmana a casa meva o un cap de setmana a casa meva i que tingui un dinar o un sopar amb amics i que després pugui estar a casa meva amb els meus fills, amb el meu marit, amb la meva família, amb els meus veïns meravellosos, que ens portem tots molt bé, doncs per mi és el cap de setmana ideal. A més, aquí a Sant Cugat es viu molt bé, he de dir.
0: S'està molt bé.
1: Molt bé, s'està.
0: I molt tranquils.
1: Sí.
0: I com a Sant Cugatenca, com et relaciones amb la ciutat?
1: Doncs jo faig molta vida de ciutat. Abans estàvem comentant que jo vaig al cinema i em preguntaves, vas al cinema? Sí, sempre vaig al cinema aquí. Intento també anar molt, molt a l'auditori, que també em cau relativament a prop de casa meva. Vaig al mercat a comprar, no agafo el cotxe, me'n vaig al centre comercial. Puntualment pot ser que a vegades hi vagi, que també hi vaig, al centre comercial. Però m'agrada molt anar al mercat, vaig al mercat de Torreblanca, que agafo el carrito, me'n vaig al mercat i m'agrada molt, m'agrada que em conegui, m'agrada, ens coneixem, parlem. L'altre dia vam estar parlant, mentre comprava pernil, vam estar parlant dels Gaudí, de tot el que havia hagut.
0: Et van preguntar
1: abans
0: per com anaves vestida, per aquella capa, per...
1: No, vam estar parlant d'altres coses, no em van dir res de com anava vestida.
0: Judit, estem acabant. Projectes professionals... Bueno, me n'has parlat d'alguns, que no sé el termini.
1: Bueno, ara estic fent una pel·lícula d'animació que està basada en un llibre de David Cirici, que es diu Molsa, una pel·lícula per nens, i estic treballant, i el que passa, l'animació és molt lenta, i ja fa un any que hi estem treballant, i seguiré, jo penso que un any i mig més encara em queda. Després, ara aquest estiu, rodaré una pel·lícula sobre les mestres republicanes que van fundar escoles d'ensenyament lliure en català, i després també tinc un parell de projectes més pel futur, que aquests encara estan allà, estan coent-se, diguem, que encara no estan confirmats. Els que tinc confirmats és la pel·lícula d'animació, que sí que s'està fent ja, i la pel·lícula que rodarem el juny-juliol.
0: I algun de personal que vulguis compartir?
1: Algun meu de personal? No, la veritat és que no tinc res així que digui això.
0: Immediat.
1: Immediat no tinc res. Estic ja començant a planejar viatges, alguns viatges. tinc ganes d'anar al Japó.
0: Interessant, també.
1: Sí, molt interessant, i sí. I...
0: Molt bé, doncs, Judit, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb, per la teva trajectòria, per conèixer-te una miqueta més de prop i per celebrar, doncs, tot això que esteu fent des de l'acadèmia.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Aquest dijous al Faves Comptades obrim una finestra a la memòria de la ciutat amb la secció de l'Arxiu Municipal. Per fer-ho ens acompanya el seu director, Francesc Jiménez, amb qui sempre ens endinsem en aquest espai que és molt més que un dipòsit d'arxius antics, sinó que, a més, és el guardià de les nostres arrels. Ara que s'acosta Nadal, hem preparat una activitat que combina història, joc i coneixement del nostre entorn. Francesc, benvingut.
2: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Ara comentàvem, heu preparat una activitat que es diu De l'oblit a la memòria. Què és exactament aquest joc?
2: Sí, es tracta d'una activitat, és un joc d'orientació com a tal, d'orientació en l'espai. Aquest joc és, és una activitat que hem transformat. Havíem fet alguna prova feia uns anys basat en el joc del geocaching, no sé si sona alguna gent. Hi ha una gent que som molt
1: experts,
2: fans,
1: no?
2: del geocaching i que és un joc de geocerca, a través de tecnologia i de geolocalització de tresors dintre de diferents llocs, dins els diferents espais, rutes. Vale? Això és el geocaching com a tal. Nosaltres vam fer un geocaching en el seu dia i el que hem fet és transformar aquell geocaching, aquell joc, que encara existeix, però no ho farem ara, en un joc d'orientació com a tal. Perquè el geocaching té molt de joc d'orientació. Geocaching seria geocerca, en realitat seria més o menys això, la cerca d'un element, d'un tresor, i sobre aquesta idea hem construït un joc d'orientació en el que, com tu deies, combinem el coneixement del poble o història del poble amb capacitat d'orientació en l'espai en el que és a Sant Cugat, i en el que no utilitzem tecnologia, que és la diferència amb el geocaching, que el geocaching es necessita un mòbil o un aparell per poder anar fent la cerca, la localització a través dels mapes, vale? De Google Maps, per exemple, o qualsevol aplicació, i en aquest no fem servir tecnologia.
1: O sigui que haurem de fer servir la intuïció, una mica la intuïció, bàsicament,
2: sí.
1: No? I el coneixement, les pistes que puguem anar aconseguint.
2: Exacte. Es tracta de... És un joc pensat per públic familiar, tenint en compte que vindran, sobretot nens, a partir de 6 anys, més de 6 anys. Més petits poden venir, però acompanyats, perquè si no tampoc sí. Entenen la dinàmica. Però el que els oferim nosaltres és... Sí, la història del joc, el que envolta, no? El que els expliquem als nens, no? I que és el que dona sentit a la història, és que nosaltres, i a més em va molt bé amb la introducció que has fet, nosaltres a l'arxiu tenim una mascota, que és l'Ot del Paperot, que és un ratolí, que és, algun dia ja us el presentaré, però a banda tenim una guardiana de l'arxiu, que és la memòria, no? Que és una mica el que tu comentaves, sí. Al principi, eh? Memòria, nosaltres, és la guardiana de l'arxiu. I el que l'enemic més gran de la memòria és l'oblit. Vale? L'oblit és el seu enemic més gran. I els expliquem en aquest joc que la memòria es va trobar que un dia va entrar l'oblit a l'arxiu i els va robar una caixa. Una caixa que conté una informació sobre històrica sobre Sant Cugat, sense la qual nosaltres no podríem construir, no podríem saber què havia passat al poble, no? O no, perdíem aquesta informació. Però com que la memòria se'n va donar compte, després va intentar anar veient cap on havia anat l'oblit, i gràcies a les pistes que l'oblit havia anat deixant a través del poble, hem d'intentar reconstruir i trobar on està aquesta caixa. No? I això és el que han de fer els participants del joc d'orientació. No? Anar pel poble, pel centre del poble, parlo del poble perquè realment farem la part del centre, per intentar localitzar aquestes pistes, que al final de tot ens donarà la localització de la caixa que hem perdut, que l'oblit ha amagat.
1: Sembla fantàstic, aquests personatges.
2: Sí, la veritat
1: és super ben trobats, eh?
2: Per això el joc es diu De l'oblit a la memòria, és a dir, la idea de com ens transformem.
1: I aquesta és la primera vegada que la feu per Nadal o ja és una activitat clàssica dins del vostre repertori?
2: No, aquesta havíem fet per Nadal no, però per Festa Major sí que el geocaching, que era la versió anterior, però ja fa potser 3 o 4 anys que ho vam fer, o més, i que va tenir molt èxit. La veritat és que la gent li va agradar molt. l'havíem deixat a banda perquè havíem fet altres activitats com Crim a l'Arxiu, que ja crec un dia en vam parlar aquí, aquest joc de Cluedo, que és més una teatralització, i ens havíem centrat molt els esforços a donar-li sortida a aquesta altra activitat. I aquesta vegada hem pensat que podíem recuperar-la i transformar-la, deixant també espai a que Crims potser es dediqui més a la Festa Major i per Nadal buscar una orientació cap a un joc així diferent, però que també permeti a la gent participar de forma activa, no? En aquesta idea, el joc d'orientació com a tal, sí que vam fer una prova pilot amb una escola. Jo crec que va ser a l'abril, abril-maig, vam fer una prova pilot. Quan fas un joc nou, doncs necessites...
1: Has de tastar-ho.
2: Clar, exacte. I ho vam fer en una escola que ens va... Bueno, que en aquest cas ens anava bé, bastant, van estar d'acord, vam provar el joc, vam veure coses que funcionaven i coses que no. Era una escola amb nens de... Bueno, una classe de nens de 7 anys, 7-8 anys, vale? Llavors vam veure coses que podien funcionar i coses que no. Però ara adaptada i ja consolidat a allò que havíem vist que no funcionava i sabent que va tenir molt bona acceptació per part del professorat i dels nens, de fet aquesta activitat l'hem inclòs dintre el pla educatiu de les escoles i de fet ja hi ha algunes escoles que ens l'ha demanat, de veure si l'any que ve podem començar-la a fer. I el que vam pensar és que doncs, també podíem provar-lo de fer en un entorn no escolar, sinó en un entorn familiar o lúdic, com és les activitats de Nadal, no?
1: Mm-hmm. I quin és l'objectiu d'aquesta proposta?
2: L'objectiu és, a través del joc, potenciar diferents capacitats, és a dir, primer de tot, per què no fent servir tecnologia, no? En aquest cas, hem decidit, tot i que som molt fans de la tecnologia i amb altres projectes que hem fet l'hem fet servir, hem pensat, anem a buscar allò que a vegades ens passa, no? Que quan ens quedem sense tecnologia, per exemple, no sabem orientar-nos. I vam dir, per què no utilitzem el joc des d'una vessant purament de tornar a agafar un mapa i saber-te situar en l'espai, no? I fem això amb unes edats joves en els que potser...
1: Aprendran
2: a situar-se, no? I no aniran amb el Google Maps o amb l'aplicació que sigui buscant on estan les coses, no? Llavors, aquest joc, com he dit, no? Es parteixen... La idea és fer 4 grups. És un joc cooperatiu competitiu, en aquest cas, amb les escoles, no? Però en aquest que presentem per dimarts, sí. Cooperatiu competitiu en el sentit de que es fan 4 grups, màxim de 10 persones. Ara ja tenim, encara està, ja en parlarem, però les inscripcions estan obertes, ja tenim més de 20 persones apuntades, però encara podem arribar fins a unes 40, perquè serien unes 10 persones per grup. Cada grup té un itinerari diferent, que anirà descobrint a mesura que vagi avançant, i la idea és que tots partim de l'Ajuntament i després cada grup es dispersa pel poble, fins que acaba trobant tots els codis necessaris per construir el topogràfic, és a dir, la identificació d'on està aquesta caixa que s'ha perdut, no? És a dir, tu vas fins a 5 llocs, anem a 5 espais de Sant Cugat, 5 uh-huh. llocs de Sant Cugat, que no diré quins, perquè si no ja
1: et devem... Farem spoiler.
2: Exacte, no cal. I a cada lloc se'ls donarà una pista o hauran de descobrir a través de la història d'aquell lloc pistes que segurament trobaran amb les plaques que hi ha de patrimoni en els diferents edificis o informació que se'ls pugui donar, però sobretot informació històrica, de les quals trobaran un numèric, un número, una dada, un fet, que s'hauran d'anar apuntant perquè al final del recorregut, quan tornin a l'Ajuntament, tindran una sèrie de números, de numeració, que ben combinada completarà un topogràfic que els donarem. Si el completen correctament, arribarem a descobrir on està ubicada la caixa que l'oblit ens ha amagat i que la memòria, gràcies a això, hem aconseguit recuperar-lo. El primer grup que arribi, doncs, tindrà un premi. El segon, un altre premi. El tercer i el quart tindran cadascú un premi, això sí. És un premi per tots, però, lògicament, el que vagi més ràpid i hagi cooperat dintre del grup, perquè són 10 persones per grup, és un grup un concepte de cooperació en grup, competició amb els altres 3 grups, d'acord?
1: Val. Entenc que la gent es pot inscriure individualment i després vosaltres formeu els grups?
2: Sí.
1: O també podria donar-se el cas que algun grup ja vingués format?
2: A les dues coses. És a dir, sí? Nosaltres hem... De fet, la primera inscripció que vam tenir va ser de 13 persones, de cop, i llavors aquest, segurament, encara que ens passem una mica, segurament serà un grup, vale? Però hi ha persones que s'han apuntat una persona, dues persones, vale? Llavors, en aquest cas, agrupem. Sí, en aquest cas, agruparíem. És a dir, pot venir un grup format, si hi ha un grup que ens hi encaixa i que podem ficar que ell mateix faci un grup, doncs perfecte, sinó que fem és unir diferents persones en un dels grups que tenim. Perquè sí que comptem que 10 persones més o menys és el màxim per poder també que tothom participi.
1: Per entendre'ns, no?
2: Exacte,
1: també,
2: sí, per entendre'ns. En l'entorn escolar el fem més petit, el grup. El fem de 6, 7, perquè els nens, si no, es dispersen més i necessitem que estiguin concentrats. Però també cada grup tindrà un màster, és a dir, una persona que coneixerà perfectament les normes i que els acompanyarà en aquest viatge. És a dir, no els deixem sols.
1: Ve a ser com un tutor, no?
2: Sí, exacte. Vale? Que són monitors que ja tindrem, que tenim ja preparats, diguéssim, que ells sabran com funciona el joc i els aniran seguint. No el tutor o el màster del joc, sí, diguéssim, és el que tindrà tota la informació, pistes i resolucions en un sobre, amb tota la informació, i és el que farà una mica de dinàmica. És a dir, si veu que no se n'estan sortint o pot donar alguna pista...
1: Orientar,
2: exacte,
1: sí.
2: I també els guiarà si veuen que es despisten molt, no?
1: S'ha de tenir una certa idea o coneixement de la història de Sant Cugat?
2: No cal un coneixement previ. La idea és que després del joc aquest coneixement dels llocs que es van a veure s'adquireixi a raó de la informació que es donarà. Pot ser que anem a un edifici i es doni informació històrica d'aquest edifici que potser mai s'havien parat a saber, o sí, i a raó de la informació que es doni, hagin de recollir un número o una dada de la que es dona per poder completar després tot el topogràfic. Ens interessa, que, per tant, que, a més, es donarà una imatge antiga d'aquest lloc, o sigui, veuran el lloc actual i veuran una imatge antiga de com era abans, que són totes imatges del fons d'imatges de l'arxiu, i amb això construiran... La idea és que vegin una mica com era aquell paisatge abans, entenguin quina era la història d'aquest lloc, i a la vegada sàpiguen orientar-se, no? Per això els donarem a tots aquest mapa de Sant Cugat, els donem un mapa de Sant Cugat a cadascú, del centre, i la idea és que sàpiguen, a través d'una fitxa que els donarem, per quins carrers han de passar i on estan aquests carrers per arribar d'un punt a l'altre punt que han d'anar. Nosaltres donem un mapa, i en aquest mapa ells han de saber que per anar de punt A al punt B que els hi han d'anar, com anar-hi, i a través, nosaltres els direm per quins carrers han de passar, perquè els puguin dibuixar, com a mínim visualitzar, dintre del mapa que els hi donarem. Així també van coneixent territori, dintre del que és el territori urbà, diguéssim, de quins són els carrers per arribar a l'altre lloc.
1: Aquest mapa que el guardin, perquè d'aquí uns anys també serà un tresor.
2: Sí, la veritat és que
1: segurament,
2: sí.
1: Segurament,
2: Sí.
1: Segurament. Abans ens comentava, són 5 espais?
2: Sí.
1: No direm quins, però sí que m'agradaria saber si són espais emblemàtics de la ciutat o no té, alguns sí i altres no, com ho heu combinat, això?
2: Sí, en aquesta ocasió hem fet, de fet, tenim dos itineraris preparats, perquè en el seu dia en vam fer dos. En els dos casos són espais emblemàtics de Sant Cugat. No vol dir que estiguin tots, perquè només són 5, i en tenim bastants més, però són espais... Alguns d'ells històrics i altres que la gent coneixerà. No tenen per què ser llocs... No tots... Sí, tots tenen història, lògicament, vale? Però no estem parlant tots de monestir, vale? Perquè ens entenguem.
1: Clar, no han de ser superconeguts, no?
2: No, però sí que són llocs amb història o llocs per segur que més d'un hi ha passat i és perquè també descobreixin aquests llocs.
1: Què creus tu que els pot aportar l'activitat als participants i, bueno, especialment també als més petits, no?
2: Sí.
1: Abans comentaves lo del Google, no? Perquè se sàpiguen situar en un mapa, per exemple, no? Adquirir coneixements bàsics.
2: Quan ho vam fer amb l'escola, clar, era molt interessant veure, no? Com que estaves a l'Ajuntament i havies d'anar cap a un altre lloc, els nens en el mapa, no? Com giraven el mapa per entendre on estava l'Ajuntament, primer de tot, no? Perquè dius, vale, parteixes de l'Ajuntament, però on està en el mapa l'Ajuntament, no? I està aquí, vale, i has d'anar a aquest altre lloc. aquests carrers que et dic, com es va? I un cop ho dibuixen, després estaven davant de l'Ajuntament i dic, vale, però ara aquest mapa cap on diu, he de tirar cap endavant, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i aquesta capacitat d'orientació, nosaltres creiem que aquest joc ajuda a entendre com orientar-se. Això per una banda, creiem que, per tant, orientació en un mapa, que avui en dia, amb la apagada que vam tenir, i sabem que els sistemes són inestables a nivell tecnològic, saber-se orientar en un mapa sense res més pot ser clau, en algun moment a la vida. Per tant, és interessant, doncs, que en un entorn urbà també se sàpiguen orientar. Per tant, conceptes d'orientació, entenem que també apliquem conceptes de matemàtica bàsica, perquè hi ha algunes operacions a realitzar amb els numèrics. No tot és trobar un número, a vegades has de fer sumes, restes, en aquest cas, molt bàsiques, però sí que hi ha tot aquest element matemàtic al voltant d'aquest entorn. I la part de històrica, el coneixement històric del poble. Creiem que aquestes tres són les tres grans... els tres grans aprenentatges que es pot arribar a tenir, sobretot pels infants, però no, també pels adults, sobretot la part d'orientació i la part històrica, que és interessant. No?
1: Encara no hem dit el dia.
2: No, és veritat.
1: Quin dia?
2: Això ho farem el dia 23, dimarts vinent, a les 11 del matí. És una activitat que necessita preinscripció, perquè hem de saber els grups que hi hauran, perquè si no, no podríem controlar-ho.
1: Podem dir on, sí, on es poden apuntar?
2: Exacte. A l'app del Nadal de l'Ajuntament ja surt l'activitat i surt el com fer-ho, però es fa bàsicament enviant un correu a arxiu@santcugat.cat, que també ho veuran a l'app. Ens diuen que volen participar en l'activitat i nosaltres els anem contestant i els anem incloent dintre la llista. De moment, com deia, estem al 50% d'ocupació, per tant, encara hi ha possibilitat per apuntar-se, i en cas que hi hagués llista d'espera, doncs en crearíem i veuríem, perquè estigués sempre hi ha baixes i això, i els aniríem comunicant. L'activitat està prevista que duri unes 2 hores.
1: 2 hores?
2: Sí, sí.
1: Està bé, eh?
2: Sí, dic sí així perquè, perquè quan vam fer la prova pilot amb l'escola ens va durar 4 hores, no ens ho esperava ni ningú.
1: Home, perquè s'ha de fer un exercici. Clar. Que no estem acostumats a fer, sobretot aquest del mapa,
2: sí.
1: Sí. Que la gent es perd, has de tornar enrere, has de tornar a pensar a veure cap a on anem.
2: No, i els nens perdien molt de temps amb el que perdien en positiu, però... Allò de... els hi feien dibuixar el camí d'on estaven, fins on havien d'anar al mapa, per tots els carrers, i clar, cada nen dibuixar per quin carrer havia d'anar amb aquí perdia molta estona, perquè clar, realment per ells era difícil, no? I amb 6 o 7 nens escolars, doncs havies d'estar per cada un dels nens i era complex. Això, en el cas d'aquesta activitat, no els obligarem a dibuixar-ho en el mapa, però sí que els direm cap on han d'anar, no? I a partir d'aquí intentarem reduir una mica el temps perquè... Sí que
1: per facilitar l'activitat.
2: Sí, per facilitar. Bé, 4 hores entenem que és massa per una activitat així, però 2 hores sí que segur que entre que la presentació inicial, el recorregut, que només fer-lo l'hem fet així sense parar-nos i tens mitja horeta llarga a fer tota la volta sencera fins a tornar a l'Ajuntament, si no haguessis de... sense haver de parar a pistes, més el que et pares, comptem això, unes 2 horetes d'activitat.
1: I escolta una cosa, aquest tipus d'activitats, aquestes dinàmiques que organitzeu, creus que ajuden a la gent, a la ciutadania, a conèixer una mica millor l'arxiu?
2: Nosaltres creiem que sí. Estem buscant sempre activitats últimament que no siguin la visita a l'arxiu, típic, perquè creiem que això avui en dia no té per què funcionar al 100%, o en tot cas funciona sempre pel mateix tipus de públic. I estem buscant activitats que ajudin a entendre quina és la feina i quina documentació hi ha a l'arxiu, sense que sigui merament la visita, no? La visita al final, en aquesta activitat, per exemple, a l'arxiu només es visita al final de tot, quan es va trobar la caixa. Llavors, en aquell moment, si descobreixes on està la caixa, nosaltres, el grup, va cap a dintre l'arxiu, al dipòsit, a veure realment si aquest topogràfic és correcte i si hi ha la caixa que estem buscant. Llavors, en aquell moment, troben l'arxiu. Això ens permet, per tant, fins i tot arribar als dipòsits de l'arxiu, que normalment no s'hi entra, en aquesta activitat, per tant, coneixen l'espai, però també l'activitat en si ens ajuda, creiem que a través de la fotografia, que són fotografies de l'arxiu, a través de la importància de saber que si no recordes, no, si no tens aquests documents que et recorden com era el passat, no podràs conèixer com és el present, no? I això a través d'aquest coneixement dels diferents espais, de com és ara, com era abans, tot això, aquesta documentació que es conserva a l'arxiu, creiem que aquestes activitats ens ajuden a potenciar l'arxiu i la seva feina sense entrar a una descripció merament tècnica, no? Que aquí segurament doncs perd una mica la gràcia. Creiem que estem buscant cada vegada activitats que cridin molt al públic i que sense, encara que siguin directament, coneguis aquesta visió de l'arxiu. Per això fem un Cluedo, fem un geocaching, fem un joc d'orientació i altres opcions que anirem veient, no?

0: exacte. Coneixes algú.
1: Perfectament.
0: Amb l'excusa d'anar a participar en aquesta activitat de, de l'arxiu. Sí. Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal, moltíssimes gràcies per la visita. Com que no ens tornarem a veure fins l'any que ve, passis unes molt bones festes.
1: Moltes gràcies i també bones festes per vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Cultura Viva marxa cap a Ulldecona a conèixer els seus gegants i les seves manotes. Ens explica el seu cap de colla, Vicente. Hola, Vicente, què tal? Com estàs?
6: Molt bé, perfecte. Aquí estem, a col·laborar en la teva entrevista i en la cultura, en tot el que se pugui.
5: Clar que sí, per mantenir-la viva. I explica'ns una mica els gegants d'Ulldecona, els seus orígens, el seu nom...
6: Sí, doncs mira, els gegants d'Ulldecona tenen història. Porten gairebé 35 anys, aquests gegants. Es diuen Lluc i Pietar, i es faré una miqueta, contaré una mica d'on venen, no? Aquests gegants van ser creats cap al 1987, d'acord? Bueno, per les mans de Toni Mujal, això sí, l'Ajuntament es va, va decidir crear uns gegants, ja que els que hi havia no agradaven massa, i va decidir doncs, fer uns gegants nous que representessin al poble, d'acord? Mm-hmm. Van pensar en fer uns gegants que anessin vestits de vestits tradicionals que representen els vestits de la jota catalana, de la jota que es veia aquí, al Xinxim, per les festes patronals, d'acord?
5: Sí. Ja,
6: no sé si coneixeu els gegants d'Ulldecona, la nostra geganta... coneguda per arreu del territori per el mantó tan bonic que porta, que va ser creat el 2017 de Passport, i el van crear Dolors i Rosa Grau, una és la presidenta i l'altra una membre honorífica de la colla de tota la vida.
5: Més, un mantó que és preciós.
6: Sí, és preciós. És molt bonic, és molt bonic. Mm. Sempre que anem a Barcelona o a algun municipi, destaquem pel mantó de la... de la geganta. Són uns gegants molt bonics, molt bonics. I no res, aquesta, ja et dic, la colla es va iniciar perquè l'Ajuntament va voler fer aquests gegants i que hi havia unes persones interessades en portar-lo endavant, clar, que són les primeres persones que ho van remoure tot, no? Uh-huh. Que són, bueno, faria esment d'aquestes persones, que són Joan i Rafael Simó, que eren també Carlos Mariner i Joaquín Homs, aquí del municipi, uh-huh. D'acord? Aquí a Ulldecona tenim l'església de Sant Lluc, que per això rep el nom de Lluc, d'acord? Patró d'aquí d'Ulldecona, i l'ermita de la Pietat, d'acord? Que per això se li va donar el nom a la geganta, a Pietat.
5: A Pietat. Quants membres sou a la colla, Vicente?
6: Doncs actualment seríem uns 40 membres, 45 membres i... uns 45 membres, sí. I a la sortida solem anar uns 35, 40, segons les activitats que tinguin... els nens, no?, de la casa, que són el fi i el cap, qui mouen tot aquest en renou.
5: Costa molt gestionar tanta gent a una colla com aquesta?
6: Tot costa, no?, en aquesta vida, sí. Perquè se fa, no és a nivell lucratiu, és a nivell d'oci, és una cosa que és una més a més de la feina que portem cadascú, i les persones no donen feina, clar. És el tema d'organitzar les sortides, on anem, qui venen... i quan podem venir o quan podem anar nosaltres també, segons l'agenda que tinguem. Però les persones no donen feina perquè tot això ja et dic que es fa perquè ho vol i perquè se fa pels nens i al contrari, totes les persones de la colla col·laboren i ajuden en tot el que faci falta.
5: Explica'ns-me una miqueta els colors que porteu la colla. Aneu vestits amb una samarreta o amb un uniforme o d'alguna manera característica els que acompanyen els gegants?
6: Sí, mira, nosaltres ara mateix, per exemple, estem estudiant un altre tipus d'indumentària, uh-huh. D'acord? Que, bueno, que té que mirar bé i s'ha intentat canviar, però la que portem actualment és un polo o una samarreta de color vermell i uns texans, d'acord?

0: i la faixa que portem els geganters és de color negre. La bandera de Quibi de Cona és de color vermella i de color blanca. Uh-huh. I bueno, en això estem, a veure si podem trobar teixits o a veure si podem canviar el tipus de roba per a actualitzar-nos i modernitzar-nos una miqueta a les vestimentes que porten altres colles o per exemple, els castellers, no? Per a unificar la tradició.
1: Ha canviat molt aquesta tradició d'anar doncs, amb els gegants, dels espectacles, els que us vegin... Ha canviat molt al llarg de la història, des de que vau començar fins ara?
0: Doncs mira, jo porto 13 anys en aquest món, però jo del que he vist de quan era petita, quan ara que soc gran i que soc cap de colla d'aquí de Cona, jo crec que al carrer no es nota gaire. Potser que ara portem música, moltes colles, que també volia fer esment. Nosaltres som una colla de gegants i grallers, d'acord? Uh-huh. Nosaltres portem música pròpia, que són les gralles, que aquestes gralles ens acompanyen de 1991, d'acord? I abans, potser, possiblement, moltes colles geganteres no portaven música pròpia, no? I, bueno, s'han anat actualitzant una mica i entrellaçant la cultura, no?, i el que és la música, i bueno, s'intenta donar un aire diferent. Però jo crec que a nivell de carrer no. A nivell de carrer pràcticament és el mateix. És molt festiu i dona molt de goig per els gegants pel carrer, aquests gegants canals que sempre desfilen pels carrers de qualsevol municipi. En aquest sentit és l'essència, és l'essència. Després, a nivell nostre, doncs sí que ens hem modernitzat perquè, clar, ho fem gaire tot per internet. Quan realitzem la agenda, informació d'altres colles, doncs si hi ha intoleràncies a qualsevol aliment, doncs això ja ho fem nosaltres, els caps de colla, mitjançant formularis o via internet. Això sí que crea una mica de feina, però bueno, ja ho sabem que aquesta modernització doncs, també ens permet tenir més eines, no?, per preparar les sortides.
1: Què t'aporta formar part d'aquesta colla gegantera?
0: Doncs a mi m'aporta, com t'ho diria, a mi m'aporta felicitat, alegria. A mi m'agrada tot això. Vaig entrar a la colla, no per voluntat pròpia, no? De dir, bueno, va, anem, que me vull fer geganter. Va ser tot el meu fill. El meu fill quan tenia 3 anys, li agradava molt la Bruixa Farga, que és una de les manotes que tenim, que també, si vols, parlaré de les manotes que ens acompanyen.
1: I tant.
0: I, bueno, al meu fill li agradava molt aquesta manota i tal, i sempre volia anar a les sortides, i, bueno, vull dir que no és un municipi petit, relativament, no som 6.000 habitants. I la presidenta era excusina de germà de la meva dona, bueno, i vam anar, com anàvem sempre, me van proposar de ser geganter i de participar, i bueno, ho vaig provar, i des del dia que ho vaig provar ja no m'he pogut treure el gegant de damunt. O sigui que és una festa que enganxa. Enganxa moltíssim, perquè és una festa de germanor i és molt, molt bonica. Llavors que et dona felicitat, perquè quan surts, bueno, veus la gent, aquesta germanor, aquesta complicitat, no?, que tenim tots per una mateixa festa i com la portem endavant, i això t'ompli d'orgull i de felicitat.
1: Home, m'imagino que com a portador, quan estàs dins el gegant i veus que la cara dels més petits, no?, que amb aquesta il·lusió que els miren, això també omple, no?
0: Omple, i això és l'aire fresc que no tenim al dins del gegant, clar. Havia pensat en instal·lar aire condicionat, però sí. Jo només veure la cara de felicitat dels nens ja tinc prou.
1: És que déu-n'hi-do, sí, la calor que ha de fer.
0: Sí. Fa molta calor allà dins i tots em diuen, aquí porto aire condicionat, ventilador, no portem res, una tovallola per la suor, i el que ens mou és la felicitat d'aquests nens i la música que portem al darrere, clar. Que és el que et comentava, no? Nosaltres portem grallers i no res, també va ser creat el 1991 per una crida que es va fer a la televisió de Quibi de Cona, saps? I els grallers, bueno, es van juntar 8-10 persones i van decidir acompanyar-nos a totes les sortides i ara som una colla unificada que anem per tota Catalunya.
1: Molt bé. A quant pesa el gegant?
0: Doncs amb roba jo diria que ja és uns 50, 49 quilos, més o menys, i ja porta molta roba. i ahir deu pesar uns 45, doncs, una cosa així, aproximat, eh? Aproximat, igualment baix de 2 o 3 quilos al baix. Però sí que pesen. Sí, aquí la geganta que tenim, ella, encara que sembli que pesi més, és tot equilibri, eh? Al principi sembla que és una penitència, que t'agrada, però vas allà que no et caigui, i és en compte, però després un cop agafis l'equilibri sembla que no portis pes al damunt. I ja, doncs, balles i fa tot el que vols amb ells.
1: I si et sembla bé, Vicente, parles dels manotes?
0: Sí, i tant. Mira, les manotes, al principi, clar, quan se van crear el 1987 els gegants, venien els gegants, ja et dic, no tenien ni grallers i anaven per arreu del territori en cotxes propis, com sempre s'ha fet. I, bueno, el 2001, val, es va decidir per la colla gegantera, val, construir unes manotes. Hi havia ja bastanta gent a la colla i, bueno, van decidir fer com acompanyament unes manotes. Aquestes manotes, no?, que tenen un pes inferior, que són més portables i que també donen molt de joc als nens petits, perquè s'apropen més, donen més, una miqueta més de joc. I aquestes manotes se van encarregar un senyor, que es diu Joan Miró, d'allí de la Serra d'Almos, aquí proper, de Terres de l'Ebre, i es va decidir ficar-li de nom la Bruixa Farga, d'acord?
1: Sí.
0: I la Princesa Falduca, d'acord? La Bruixa Farga és, no sé si coneixeu el reu del territori, que aquí a Ulldecona tenim les oliveres mil·linàries, i bueno, tenim la olivera, una olivera monumental que va ser la millor olivera del 2007-2006 aquí a Espanya. I bueno, va ser molt nombrada. Doncs tenim les oliveres mil·lenàries i per aquest motiu es va posar Farga. I la Falduca és perquè tenim un castell preciós que convido a visitar i no res, com els aquí a Ulldecona són falduts, doncs van...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El nostre convidat d'avui és un santcugatenc de Socarrel amb una àmplia trajectòria en el món de la fotografia. Nascut el 1956 a Sant Cugat, comença a treballar professionalment el 1978 després de cursar fotografia al Centro de Estudios de la Imagen de Barcelona. Defineix el seu treball com un treball de fortes arrels en la fotografia documental, inspirat pels clàssics d'aquest gènere, tot i que la seva naturalesa elèctrica l'ha portat també a treballar en nous projectes amb la intenció de créixer en altres direccions estètiques i conceptuals. Jordi Camí, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: A què et dediques ara?
1: Ara?
0: ho dic perquè professionalment tu estàs jubilat?
1: Sí, tècnicament estic
0: tècnicament,
1: jubilat.
0: Tècnicament, sí.
1: Jubilat. Sí. Bé, bueno, si em dedico a alguna cosa és a fer una revisió del meu arxiu, com fan la majoria dels fotògrafs, amb la meva edat. Si se'm posa algun treball a tiro que m'interessi personalment, el faig. I a cuidar-me de mi mateix.
0: O sigui que continues darrere la càmera i quan t'arriba un d'aquests treballs que potser t'interessa, què és el que té perquè t'interessi?
1: Aviam, jo no faig encàrrecs. De fet, no faig encàrrecs. I menys en fotografia documental. En tot cas, bueno, de fet, ho he fet, sempre ha sigut una mica així. Jo he tingut dues vessants molt clares per alimentar la fotografia documental i reportatge. He tingut que fer treballs comercials. Comercials vol dir... bueno, ens entenem, no? Vull dir, que vinculats al reportatge, doncs, per institucions, en fi, etcètera, no? Vull dir, llavors, en aquest moment no faig encàrrecs, des de fa anys, i, bé, aviam, la idea d'un reportatge pot venir... De la manera més insospitada, no? Llegint un article, veient alguna cosa per la tele... A partir d'aquí, veus que pot haver-hi una idea que ha de desenvolupar i la fas, ja està. Però, vull dir, això és amb comptagotes, eh? Vull dir, el que estic fent avui en dia.
0: Què has fotografiat últimament?
1: Últimament... Doncs al maig vaig fer un viatge i vaig estar a Sumatra, a l'illa de Sumatra, Indonèsia, i vaig estar fotografiant els orangutans, a la selva hi ha orangutans, avui en dia només queden orangutans a Sumatra i a Borneo. Llavors... en els dos casos corren perill d'extinció, evidentment per l'efecte de, entre cometes, del desenvolupament de l'home i dels seus negocis, no? I a Sumatra es veuen molt, d'alguna manera, en perill perquè per les plantacions quilomètriques d'oli de àrbica de tan blanc. Oli de palma.
0: Oli de palma.
1: Oli de palma.
0: Sí, aquell que ens diuen que és perillós i que
1: doncs sí,
0: no recomanen.
1: Exacte. Llavors, s'han carregat les selves, les continuen carregant, i hi ha extensions quilomètriques, però immenses, de palmeres que produeixen oli de palma. Palma. Llavors, clar, això el que passa que els corredors naturals dels animals, ja no dic solament dels orangutans, doncs es veuen afectats, perquè tota la biodiversitat que hi havia s'ha vist alterada per les plantacions de l'oli de palma. Llavors, els orangutans són uns d'aquests dels més afectats, no? I llavors, doncs vaig anar allà amb la meva companya Gemma, que m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida professional escrivint els textos de reportatges que fèiem, tant de viatges com d'aquest tipus més, en aquest cas, de denúncia o socials.
0: Testimonial, o com per deixar un testimoni, no? Si algun dia desapareixen, que algú recordi que en algun moment hi havia orangutans.
1: O per denunciar el que està passant, que la també. Gent sàpiga el que està passant, no? I aquest ha sigut l'últim reportatge que he fet, de fet.
0: Mm-hmm. Ara la teva vida transcorre entre Sant Cugat i...
1: Capellades.
0: I aquest canvi?
1: Aquest canvi és un canvi familiar. La família de la meva dona és de Capellades i la Gemma sempre havia dit, algun dia acabarem...
0: Em tocarà a mi, no?
1: Sí. I llavors, ja hi havia... disposem d'una casa, amb hort i jardí, i clar, amb ella tot aquest tema l'interessa molt. Vaig i vinc.
0: Buscant també la tranquil·litat?
1: A mi massa tranquil·litat em posa nerviós. Estic acostumat a anar pel món i m'agrada Barcelona i tot el que passa, i exposicions, i la vida... la tranquil·litat no està malament, de tant en tant està bé, però molta tranquil·litat, ja t'ho he dit...
0: T'atabala.
1: Sí.
0: Què et va empènyer en el seu moment a estudiar fotografia?
1: Què em va empènyer? Clar, com tots hi ha... Mai és un blanc o un negre, no? Tot és són matisos, no? Llavors, jo treballava aquí a el que era la Condesa, el de delineant, I desafortunadament tenia un cap de secció que era d'aquelles persones que era plusquamperfecte, no? Amb la qual fins a un punt malaltís. I ens tenia castigats a tots amb la seva malaltia. I la resta de la fàbrica els tenia avorrits també, perquè és que mai res estava bé. Amb la qual s'emportava... Això va ser un factor determinant de dir, jo no continuo aquí, no vull saber, em va avorrir, no? Per una altra banda, de delineant, tampoc és... em semblava l'ofici més interessant del món, i jo veia que en els diaris, revistes, llibres, sempre havia vist veia les fotografies... Ja de petit, al col·le ja m'havia fixat que al costat d'una fotografia hi havia un nom. I això em va enviar a cridar l'atenció. Quan tens 7, 8, 10 anys, dedueixes que ningú t'ho ha dit, però que la fotografia l'ha fet aquell senyor. No? I no sé com que em va venir al cap i dir, sí, pot ser una bona professió per no estar tancat en una fàbrica fent ratlles... amb una taula de dibuix, no? I vaig anar cap aquí.
0: Quina va ser la teva primera feina professional en el món de la fotografia?
1: Això és impossible de recordar, perquè... Com impossible? Com complicadíssim, no?, de recordar què. Perquè va ser tonteries, però clar...
0: I la primera que et ve al cap, no te'n recordes?
1: La primera que em ve... Sí, em ve... crec que va ser aquesta. Ara fem una menció del... Ens vam ajuntar tres persones, tres amics, que ens agradava la fotografia. Un d'ells era el Tama Mercader, que tots coneixem, d'aquí del poble, i el Patricio Simón, que era d'origen xilè i havia vingut aquí a Sant Cugat a viure amb els seus pares. I el pare del Patricio Simón tenia una petita empresa i ens va dir... Aviam si em feu una fotografia... Això és el que em ve al cap ara, eh? Com d'una maneta de moto. I, però era com molt d'estudi, això, no? I, vam fer el que vam poder. I que em vingui al cap, eh? Després tonteries per... o quan hi havia el motoclub Sant Cugat, doncs feia les fotos, bueno, gratuïtament. Bueno, vas fent coses que et van curtint, no?, una miqueta, i vas aprenent.
0: Vas fent camí.
1: Exacte. I fins que, d'alguna manera, doncs decideixes dir, bueno, jo vull viure d'això i he de buscar la via, no?
0: Te'n vas a Londres i allà t'instal·les per viure-hi un parell d'anys. Quina edat tenies?
1: Sobre els 21, si no... Crec.
0: Ja havies estudiat fotografia o va ser després?
1: No, ja havia estudiat fotografia i, clar, mira, d'això... veient que aquí, d'alguna manera, pues, no, les coses no tiraven endavant, no? Perquè bé, fer una foto d'una maneta o foto, alguna foto del fotoclub Sant Cugat o no sé què, que no porta gaire enlloc, no? Perquè no, aquesta era el que jo veia, que no en treia realment una... Dic, bueno, vaig fer una aposta, dic, bueno, em vaig a Londres, tinc l'oportunitat, si més no, aprendré anglès, em servirà per el que jo vull fer, i així ha sigut. I en allà, doncs, va ser una experiència personal molt important, per dues bandes, perquè, aviam, surt de l'esfera familiar, per començar, i tens que espavilar-te, i, clar, això vol dir, doncs, buscar-te una feina, del que sigui, però també vaig acabar treballant fent alguns treballs d'assistent de fotògraf, per tenir un contacte d'un estudi de fotògraf on hi havia moviment i necessitaven assistents, i en allà, doncs, vaig fer... Bueno, veus realment una miqueta de què va, i guanyes uns diners...
0: Bé, l'experiència.
1: Ah, molt positiva. Per mi va ser... crec que va ser clau, ha sigut clau en la meva vida, en l'experiència, sí. Perquè vaig fer amics, me'n vaig fer d'això una experiència de vida, i és quan torno de Londres, quan amb el cap estructurat d'una altra manera. I començo a buscar feina de fotògraf.
0: El 1983 et fan cap de fotografia del diari de Barcelona?
1: Sí, i és just quan torno d'Anglaterra.
0: I què tal el repte?
1: Va ser com una cosa d'aquelles increïbles, perquè sí que hi ha... de fet, durant el 82-83, quan vaig tornar de Londres, em vaig donar un any de plaç per realment funcionar, treballar com a fotògraf i viure com a fotògraf. I d'alguna manera, doncs sí, vaig començar a fer coses de premsa, i en un moment donat vaig veure que el diari de Barcelona tenia per això demanaven un cap de fotografia. Jo, ni Cordo ni Pérez Osón, presento. I van... Bueno, cap de fotografia. Estaven refent el diari. I em fan la proposta de ser cap de fotografia. Llavors, no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí. I em vaig tirar a la piscina.
0: Clar.
1: Tal qual.
0: Anys després, a partir del 86, treballes com a freelance, fas feines per Greenpeace, per Metges Sense Fronteres, la Unipau... a què es deu aquest canvi?
1: Bé, el diari de Barcelona... va haver un moment que va tindre una crisi i va tindre que trencar, llavors ens vam quedar al carrer. Com jo ja, abans del diari, ja havia fet feines de freelance i tal, doncs inclús feines per l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament de Premsa de l'Ajuntament de Sant Cugat i després també el Departament de Cultura, doncs vaig seguir treballant com a freelance i vaig trucar a les portes que m'interessaven a nivell personal, perquè jo he intentat sempre fer treballs que m'interessin a nivell personal. Algunes vegades no he pogut ser així, però, clar, treballar per ONGs em semblava com molt interessant, no? I estar al costat de potenciar idees i com molt interessants, no? Perquè les ONGs, al fin i al cap, normalment desenvolupen o fan treballs que beneficien a diferents sectors de la societat, no?
0: Has anomenat el teu pas per l'Ajuntament, per premsa i cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat. Com recordes aquella època?
1: Com recordo aquella època? Els primers anys, bueno, per mi van ser interessants, no? Perquè era una nova experiència treballar per un ajuntament, per una...
0: Una administració.
1: Una administració. Mm. I que et posava... Bueno, que també, al mateix temps, paral·lelament estava treballant. També va haver un temps que paral·lelament estava en el Diari de Barcelona. Que va ser tot molt casual, lo de l'ajuntament. I... bé, el treball era el que era, que tenies feina de bomber, que diem, no? O sigui, anar a apagar foc sempre, de passar corrents, que ara d'aquí, ara allà, no sé què, festes majors i aquestes coses, no? Tots fèiem el que sabíem i com podíem, no? Amb els mitjans que hi havia. Bé, jo m'ho vaig passar força bé.
0: Però també has publicat treballs a setmanaris com El País, El Periòdic, La Vanguardia, Blanc i Negre, i les revistes Rutes del Món, Descobrir, Geo i National Geographic, entre altres. D'aquestes experiències, quin balanç en fas? Què n'has extret?
1: Quan ets freelance... O sigui, tots aquests treballs que has anomenat són conseqüència de treballs fets com a freelance. Quan no tens encàrrecs, quan ets freelance... Aviam, hi ha dos tipus de freelance. Hi ha freelance que van per encàrrec, a peces i tal, o, senzillament, jo he mogut sempre pels uns interessos propis, que m'agrada viatjar, m'agrada, en tot cas, sempre m'ha intentat fer reportatges de caire social. Llavors, havia de buscar fórmules que amb les que pogués arribar a fer aquests treballs. Llavors, si m'agradava viatjar, doncs, bueno, produïa reportatges de viatge que poguessin publicar les revistes de viatge i els dominicals, que tenien seccions de viatge. I al mateix temps, si per dir alguna cosa, m'anava a Mèxic, per dir alguna cosa, i feia un reportatge o diferents reportatges de Mèxic que podia col·locar en revistes de viatge, intentava trobar, o perquè sabia, o d'entrada anava a Mèxic perquè hi havia un treball en allà que volia fer de caire social o que m'interessava molt personalment, doncs procurava buscar els temes que poguessin...
0: Donar-li un rendiment a aquell econòmic, esforç, allò que tu volies fer.
1: Exacte. Llavors, tot això anava lligat i tenia diferents sortides, no? Com per, també, al mateix temps, produir imatges d'arxiu per agències que després aquestes mateixes agències distribuïen aquest material... i pues, de la manera que els hi semblava més, bueno, o segons la demanda, no?
0: També has impartit cursos de fotoperiodisme a l'Escola Grisart de Barcelona. Aquesta és una faceta que t'ha interessat o...?
1: La veritat és que vaig descobrir que no m'interessava.
0: No?
1: No, l'adolescència no m'interessa. Si vaig estar un parell o tres d'anys fent aquests tallers, lo suficient com per donar-me compte que no, que era algo que m'ocupava molt mentalment i jo tenia el cap a Pernambuco, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí que era evidentment una font d'ingressos, però he descobert que no, que no sóc ni m'interessa ni sóc i conseqüentment no sóc el millor mestre.
0: Mm. Està bé tenir-ho clar, també, que no tothom serveix per fer de tot, no?
1: Exacte.
0: Si parlem de premis, hem de destacar el del Camps de Refugiats Sudanesos, que et va concedir el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol de l'època. Mm. Quina història hi ha al darrere d'aquesta fotografia?
1: Bé, això va ser una col·laboració amb Metges Sense Fronteres. Jo estava interessat en visitar els camps de refugiats del Sudan. Llavors em vaig posar en contacte amb Metges Sense Fronteres perquè estava actuant allà i bé, ells em van donar suport mentre estava in situ i bueno, va ser una col·laboració entre ells, amb ells. D'allà va sortir un treball que bé, jo el vaig presentar. En aquell moment hi havia aquest concurs i em va semblar que era una manera de donar-li sortida al treball, perquè curiosament els mitjans de comunicació no els interessava gens, no? I llavors, clar, quan fas un tipus de treball d'aquest, que en principi és dur visualment, després tot depèn de la línia editorial. Després, al cap de 5 anys estava molt de moda i tothom volia treballs d'aquests, però aquest me'l vaig menjar. Però vaig mirar de donar-li sortida a través d'exposicions, a través del concurs. O sigui, que a vegades fer una exposició en un lloc determinat, o sigui, els diaris en parlen. I llavors va ser una manera de que els mitjans en parlessin, tant si volien com si no. O sigui, al final volien. O sigui que...
0: Jordi, al final t'ha quedat algun repte pendent? Professionalment, eh?
1: Repte. Bé, bueno, toca moltes tecles. No sabria dir. Jo voldria... Aviam, tinc 70 anys. Anar a les selves de Sumatra, al final, he tornat lesionat, vulguis o no. Bé, bueno, poc o molt. Vull dir que no, les selves no... Pues, les selves és selva. La selva no és plana, la selva puja, baixa... Vull dir, és tot... físicament, doncs, passa factura, poc o molt. Llavors, m'agradaria tindre 30 anys per seguir... puguem fer treballs d'aquests. Mm. Repte personal. Clar, reptes... bueno, és que hi ha moltes coses a explicar i a dir dintre del món del reportatge o la fotografia documental. Llavors, perquè jo, clar, sempre que... és el tema que a mi m'ha interessat, explicar històries que passen, no? Llavors, històries n'hi han.
0: Tot i que la docència no és una de les facetes que més t'ha entusiasmat en la teva vida professional, et veuries amb cor de donar algun consell als joves fotògrafs que s'hi volen dedicar ara? O comencen?
1: Això és complicat. Avui en dia és molt complicat.
0: Sí,
1: és molt complicat. Que tinguin... Bueno, posar-hi la banya. O sigui, si tu vols alguna cosa, ho has de seguir i treballar i posar en una direcció i formar-te el màxim possible en molts diferents camps. Per tant, és complicat, però no impossible. Però o sigui, s'ha de posar amb moltes ganes. Mm.
0: Jordi Camí, un plaer haver compartit aquesta estona de conversa per fer un repàs a la teva trajectòria professional després d'uns quants anys que vam compartir.
1: Sí, jo encantat de retrobar-te.
0: Igualment. Gràcies per deixar-nos entrar una mica en la teva vida i haver acceptat la nostra invitació.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: Que et vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Aquesta setmana, ja ho sabeu, hem començat una nova temporada, però hi ha seccions que continuen un any més amb nosaltres, com és el cas de la de serveis a les persones. Avui, al Faves Comptades, volem fer balanç de com ha anat l'estiu en matèria de riscos i emergències i també mirar cap al futur immediat, perquè amb el canvi d'estació hi ha nous riscos que cal tenir en compte. Parlarem d'incendis, onades de calor, fortes pluges i baixes temperatures, però també dels consells d'autoprotecció que ens poden ajudar a estar més preparats. I per fer-ho ens acompanya Antoni Royo, que és cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Cugat. Antoni, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé. L'estiu sempre va bé descansar una miqueta i carregar energia per
0: clar,
1: continuar.
0: Clar, perquè vosaltres teniu una professió que heu d'estar sempre alerta.
1: Sempre.
0: Sempre pendents. Doncs s'agraeix que com a mínim hagueu pogut carregar piles, com diem habitualment, per tornar a la feina un altre cop. Però fem una mica un balanç de com ha estat aquest estiu. Un estiu que està a punt d'acabar. No sé si ha estat un estiu especialment intens en matèria d'emergències. Amb què us heu trobat?
1: Hem tingut cosetes, però hem tingut la gran sort que el desplegament preventiu de tots els mitjans que hem pogut posar tant dels cossos d'emergència com de les administracions i també la pròpia ciutadania, ens ha ajudat molt a que petits incidents o conats d'incendi o que sigui no s'hagin convertit en una gran emergència. Per exemple, si parlem d'incendis, que és el que habitualment a l'estiu ens preocupa una mica més, tenim les torres de guaita i els vigilants del parc de Collserola. A més, des de Protecció Civil, l'ADF, Policia Local, sempre reforcem tot el que és la vigilància en aquestes zones de més risc, la zona forestal. En consta que també Mossos, bombers, altres cossos d'agents rurals també reforcen aquesta vigilància, amb el que suposa detectar més ràpidament el que pugui ser una columna de fum. I a més, també la ciutadania està molt més conscienciada, amb el pas del temps es consciència més, i de seguida que veuen alguna cosa truquen ràpidament al 112. I llavors, clar, aquesta ràpida trucada implica una ràpida intervenció, una ràpida i contundent intervenció en aquell lloc, i el que és un petit incident o un petit conat se queda en això només, no s'acaba derivant en una gran emergència. Per això també des d'aquí volem agrair que la ciutadania tingui aquesta consciència de que hagi de trucar ràpidament al 112 davant de qualsevol situació que es puguin trobar.
0: Per tant, en matèria d'incendis podem dir que ha estat un estiu tranquil?
1: Hem tingut cosetes, sí, més tranquil que altres, sobretot a nivell de la por que poguessin tenir, perquè hi ha hagut episodis de pluges, que això també ha ajudat a que la humitat del terreny pugés, però clar, també ha provocat que els sotabosc, els matolls també creixessin una mica. No?
0: Més abundància.
1: Sí, és com dir que mai estem contents. No? Però això ha ajudat. Sí que hem tingut incidents. Hem fet un petit resum entre que hi ha el mes de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. D'acord? I a nivell d'actuacions en incidents o emergències des de Protecció Civil, no són totes les que s'han produït, són les que a nosaltres ens han informat i nosaltres hem pogut actuar. D'acord? Han sigut un total d'unes 40, aproximadament, de les quals 4 han sigut en temes d'aiguats, inundacions. Justament la setmana passada, el dia 13, vam tenir algun episodi i vam tenir afectacions, fa menys d'una setmaneta.
0: Sí.
1: I a nivell d'incendis de vegetació o forestals, així, petits, tenim comptabilitzats uns 13, que segur que són més, perquè aquestes dades les podran corroborar molt més al cos de bombers.
0: I el tema onades de calor. Aquest estiu hem tingut almenys un parell, no?
1: Bueno, segons es costa, a nivell d'avisos de risc, onada de calor, que nosaltres englobem onada de calor, altes temperatures o calor intensa,
0: sí.
1: D'acord? Aquí a Sant Cugat hem tingut, ens consta un total de 12.
0: 12?
1: 12. 12. Sí, un total de 12. I que separem de lo que és calor nocturna, perquè a vegades podem tenir onada de calor o alta temperatura pel matí, però per la tarda, per la nit potser refresca una mica, i de calor nocturna ens consta que hem tingut un total de 3. Estem parlant d'avisos de risc, no que tinguem alta temperatura, no, sinó quan aquesta alta temperatura és sostinguda en el temps i pot arribar a produir un risc de cara a la població que sigui més vulnerable, etc. Llavors, aquests són els avisos de risc que nosaltres hem gestionat aquí a Sant Cugat.
0: I heu hagut de fer alguna intervenció especial o no?
1: Bueno, normalment això, quan, això està protocolitzat dins del que seria el Pla de Protecció Civil Municipal, i quan s'envien aquestes notificacions als diferents serveis, doncs ja siguin, en aquest cas estaríem parlant, per exemple, doncs, serveis socials, serveis de teleassistència, Creu Roja, tot aquest servei es posen en marxa i ja comencen a fer els seus protocols de verificar que les persones que siguin més vulnerables estan en condicions, informar també a la ciutadania qui són els refugis climàtics que poden arribar, quan s'activa l'onada de calor a un nivell, per exemple, 3 o superior, algunes piscines municipals són gratuïtes perquè la gent pugui, diguem-ne, anar a refrescar-se. Hi ha una sèrie d'accions que cadascun dels serveis municipals i empreses contractades ja realitzen de cara a també verificar l'estat d'aquestes persones i minimitzar riscos.
0: Quines altres actuacions heu hagut de fer aquest estiu?
1: Bueno, com a nivell d'avisos de risc, si parlem, per exemple, de pluges, no gestionem quan plou. Quan plou ordinàriament, plou i ja està, no passa res, plou com ha de ploure, d'acord? Nosaltres gestionem els avisos de risc de pluges quan puguin arribar a provocar una situació que potencialment pot ser perillosa de cara a la ciutadania, als béns o al medi ambient. D'acord? Per exemple, tenim comptabilitzat un total de 25 avisos, però estem parlant de juny, juliol, agost i fins al 15 de setembre. L'últim va ser la setmana passada, justament abans d'entrar avui a l'entrevista, sí. Ens ha arribat un avís de que aquest diumenge, proper diumenge, dia 21, és possible que també tinguem un episodi i ara ho estem valorant, aquestes dades. Val? Hem tingut un total de 25 avisos. A nivell de temps violent, hem tingut un total de 3, que el temps violent és quan, en un període molt curt de temps, que poden ser 2-3 hores, es poden produir situacions sobtades, o sigui, una gran quantitat d'aigua que pugui caure en un espai i en un temps reduït. El cap de setmana passat vam tenir un d'aquests 3. Amb els aiguats va haver un moment, entre 2 hores, que va ser quan justament alguns embornals van col·lapsar perquè no podien, diguem-ne, absorbir tot. Uh-huh. Tot i que prèviament els serveis municipals de l'Ajuntament, quan reben aquests avisos, hi ha fantasques de prioritzen aquests punts negres o zones inundables per fer el que és la neteja dels embornals, perquè justament si hi ha episodis de pluja que pugui evacuar bé l'aigua. Per exemple, la Riera de Can Calders la vam tenir a un nivell important. Teníem gent a Can Calders que volia sortir. Llavors vam haver de fer una mica de gestió d'esperar que baixés el nivell de riera i poder fer l'acompanyament amb seguretat que aquesta gent pogués sortir d'aquesta zona d'aquí. A nivell per exemple, de contaminació també hem tingut algun episodi. D'acord? Hem tingut uns constants avisos de risc per contaminació ambiental en total de 5. A nivell d'ús troposfèric, d'acord, també és un altre contaminant, d'acord, hem tingut un total de 11 avisos. Uns avisos sobre aquest tipus de risc. I d'aquests, hem tingut un total de 36 actualitzacions de cadascun d'aquests avisos. Si parlem del risc d'incendi forestal, que és el que durant l'estiu potser és el que més ens arriba a preocupar, tenim el que són les activacions del Pla Alfa. El Pla Alfa, que és el que regula els diferents nivells de risc per cada dia a nivell d'incendi forestal. Que és el...
0: Són 4 nivells, no?
1: Sí, correcte.
0: 4.
1: Bueno, realment són 5, però que el 0 no es compta. El 0 és que, en principi, no passa res.
0: D'acord? Una situació normalitzada, diríem.
1: Correcte. I passaríem de l'1 al 4. Uh-huh. D'acord? Aquest pla és el que cada dia estudien i elaboren els agents rurals. En diferents variables, diferents informacions, doncs, la velocitat del vent, direcció del vent, la humitat de la zona on es troba, una sèrie de variables, la temperatura, etc. D'acord? I fan aquesta valoració per diferents zones del territori. Llavors estableixen un nivell del Pla Alfa. Llavors, en el nostre territori s'ha activat el nivell 1 55 vegades, el nivell 2, 21 vegades, el nivell 3, 5 vegades, i per sort d'aquest any el nivell 4 no s'ha arribat a actuar. Tot i que altres parts del territori, com per exemple Terres de l'Ebre, tot això sí que s'ha activat el nivell 4, inclús s'ha fet tancament d'alguns massissos justament per evitar riscos, que la gent no pogués accedir a aquests massissos per, diguem-ne, minimitzar al màxim el risc de que pogués arribar a produir un incendi, però a més també, clar, si tenim gent dins de zona forestal, quan hi ha un incendi, tenim un altre problema, que és, clar, garantir la seguretat d'aquesta gent, com treure
0: Vols
1: aquesta
0: dir,
1: gent.
0: Vols dir gent que hi visqui?
1: No fa falta que hi visquin, no. El tancament de massissos principalment és perquè no s'arribi, com a conseqüència de l'acció humana, no s'arribi a produir un incendi, però també, si hi ha un incendi en una zona forestal i hi ha gent que està fent activitats allà dintre, com poden ser passejar, córrer, fer excursions, el que sigui, no són coneixedors de que aquesta gent està allà dintre. També és un risc. Clar, si està fent el tancament d'aquests massissos, també saps que allà dintre, en teoria, no hauria d'haver-hi ningú.
0: Sí, correcte. Amb això podem tancar el capítol de balanç de l'estiu, et sembla?
1: Una dada més, si et sembla bé, Carme. Una dada més, que seria que en base a totes aquestes actuacions, en base a tots aquests avisos de risc que hem tingut, l'Ajuntament ha activat la situació del prealerta del Pla de Protecció Civil Municipal en un total de 6 ocasions, d'acord? Per donar resposta a aquest tipus d'avisos. He posat un parell d'exemples abans. Onada de calor s'activa en prealerta, per exemple, perquè els diferents serveis facin els protocols corresponents de seguiment de les persones més vulnerables, etc. D'acord? O en fases d'alerta també, per exemple, neteja d'embornals, que he comentat abans, no? Per minimitzar aquests riscos. Sí. Si hem de tancar una riera, el policia local s'encarregarà de fer el tancament corresponent, accessos, etc. D'acord? I a nivell de fase d'alerta hem tingut un total de 10 activacions.
0: Molt bé, doncs això en xifres, queda perfectament il·lustrat. Estem a punt de canviar d'estació i els riscos segurament també canvien. Estem a punt d'entrar a la tardor, per tant, cap a on apunten els perills que hem de tenir en compte?
1: Bueno, ara entrarem a la tardor i a la tardor el normal és que bueno, baixen les temperatures i teòricament és l'època de pluges. Llavors ens haurien de informar sobre tot el tema dels riscos que es poden trobar amb el tema de pluges. Tant a la web de l'Ajuntament com a la web del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya podem consultar quines són les zones inundables del municipi o inclús del municipi on ens vulguem desplaçar, si tenim una segona residència, o si volem anar a passar uns dies fora, doncs sempre això es pot consultar. Recomanem sempre també que siguin tot el tema de la previsió meteorològica. Si volem fer alguna activitat fora, sàpiguer si on volem anar hi haurà risc o no de que pugui haver pluges, etc etc. Tot això sempre ho recomanem i adequem les nostres activitats envers aquestes situacions. Si, per exemple, sabem que hem d'anar a un lloc que és una zona inundable i a previsió de pluja, doncs no estacionem els cotxes en zones que puguin ser rieres o puguin ser inundables, que això pot generar problemes. O si està plovent, doncs intentant no passar per aquelles zones que puguin produir incidents. A vegades les avingudes sobtades d'aigua són això, són sobtades, no te les esperes. I a vegades està plovent en una zona i en una altra no, i l'aigua va cap aquí. Ens passa a nosaltres que plou a Terrassa i a vegades l'aigua que va de Terrassa ve per la riera de Can Calopa i aquí igual no plou res, però ve la riera molt plena. Això també són riscos que també s'han de tenir en compte. Sobretot, sentit comú.
0: Si et pregunto per les zones de la ciutat que són més sensibles a possibles inundacions, per on apuntaríem?
1: Una seria, per exemple, la de Can Calders, la zona de la riera de Can Calders. Sí. Una altra seria el que és Rambla Celler.
0: Antiga Riera.
1: Antiga Riera, exacte. Justament per això, perquè és un lloc per on hauria de passar normalment l'aigua.
0: És un cabal natural, diríem.
1: Correcte. El que passa és que en el seu moment es van fer les obres corresponents, va canalitzar i, en principi, això, de moment, està funcionant. D'acord? Però, clar, un dia ens podem trobar que vingui una gran tempesta, que no pugui absorbir tot això. Tot això seria zona inundable. La part baixa també de Francesc Macià, per exemple, també zona inundable. Una part del darrere de Borenguer, per exemple, també seria zona inundable. Part de Can Calopa, el que he dit, de la riera que baixa, que justament fa una mena de corba, i aquesta corba és la que també faria que part del polígon fos inundable.
0: Què podem aconsellar a les persones? Ho dic perquè ara ja pensant en la baixada de temperatures, seran les primeres temperatures baixes de l'any. Risc de per fred, glaçades i...
1: Això seria més de cara a finals d'any, principis d'any, d'acord? Però també estaria bé que ara comencessin a revisar tot el tema de calderes, que potser durant l'estiu les hem tingut aturades.
0: Sí.
1: El tema de xemeneies, que a vegades s'acumula... A vegades tenim incidents d'incendis en xemeneies perquè tenim l'acumulació i quan les tornem a posar en marxa es poden produir incidents. I bombers sempre fan molt d'èmfasi amb el tema de que s'ha de fer un bon manteniment de les xemeneies. Tot aquest tema d'equips que produeixin calor, que estiguin en bon estat, hem d'anar molt de compte, sobretot amb els brasers que posem sota les taules. Això també és un tema que ens preocupa molt. I com sempre recomanem, que ja hem fet diverses campanyes, és l'utilització d'aquests detectors de fum, d'acord? Que són molt econòmics, igual costen 10 euros o menys, no costa res tenir una a casa i que en un moment donat es pugui avisar quan hi hagi algun incident i pugui actuar ràpidament.
0: Si parlem d'estar informats, quins serien els canals més fiables per informar-se del temps real d'aquestes alertes davant d'una emergència?
1: Des de la web de l'Ajuntament tenim diferents links que podem accedir, al Departament d'Interior també. A nivell de consells d'autoprotecció, aquestes dues webs es poden consultar per diferents riscos. I, a més, hi ha les xarxes socials de lo que seria Protecció Civil de la Direcció de la Generalitat, que també van publicant informació de forma periòdica, ja sigui X, ja sigui Facebook, ja sigui tot això, van publicant en els diferents mitjans. A veure, a vosaltres també us traslladem informació com a mitjans locals dels incidents que es puguin arribar a produir aquí al municipi. Tots aquests punts d'informació per nosaltres són fonamentals que la gent estigui fent el seguiment. A més, de ser proactius, doncs, que també segueixin això. A banda d'això, si ens trobem en una situació molt important, molt contundent, que es puguem trobar en una emergència, després està el que seria el sistema LS Alert, que puguem rebre notificacions directes als mòbils d'una zona concreta del territori.
0: Vinga, parlem de les alertes aquestes i amb això acabarem, perquè es fa una prova ara, d'aquí
1: sí,
0: poc,
1: no? Aquesta demarcació està prevista pel 8 d'octubre, a les 10 del matí.
0: Uh-huh.
1: Això és des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. I està previst que rebem un avís, un to, que és únic, és inconfundible, d'acord? I rebrem un missatge en els telèfons, que siguin smartphones, que serà una prova. És una pràctica per veure si el rebem, no el rebem, etc.
0: Si arriba, ens arriba o no l'avís. Perquè la gent... És un recordatori, perquè la gent li vagi sonant, que segur que el té present. Però així refresquem una miqueta la memòria. Aquesta és la senyal d'alerta. Hem rebut aquest missatge. Aquest missatge ens informa, no?, de quina alerta es tracta.
1: Correcte. Ens informaria que hi ha una situació X, que hi ha un risc, i ens donaria els primers consells d'autoprotecció. Confini's vostè on es troba, o busqui un refugi, o evacuï fins a una zona tal. Ens donaria les instruccions bàsiques, d'acord? Que són les que hauríem de seguir. Si

0: ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, de la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca. I ara, precisament, és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina. Això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu que te'l regli. Llavors, amb suquet, és deliciós. Amb suquet, amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa. Allò aquella espina, si te la claves, és molt dolenta, eh? Però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet, que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat, perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment, com
1: bueno,
0: era,
1: és que, esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha sempre, com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també l'hem de fer sempre a filet. Tot això sempre a filet.
0: Va, molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos. O sigui, obrir i fer...
0: Ja està,
1: dos, partit pel mig, dos filets i surten. Ara, llavors, tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir per la meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joana, vinga.
1: Llavors, jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamantol, si us agrada, a mi, com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si t'agrada escurar.
0: Les antenes, no.
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar, no, les antenes no. Les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, 4 cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi. Pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix, i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? Ah, bé, el safrà. Què fas amb el safrà? El veig sobre
1: sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica...

0: que me quedi més desfet. Vale. Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? Mm-hmm. I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
1: Molt bé.
0: La xocolata negra, sempre negra, eh? Sí. Sempre negra de cuinar, eh? no de llet. De la negra, sí. La que tinguem un trosset.
1: A mi m'encanta aquesta, per això, per menjar-la sola i tot.
0: La de 85 o la de 75? Totes 75. Dues. Jo també. La de 80 és la trobo massa... un pèl massa amargant, sí, eh? Sí, te sí. Queda un rato el gust amargant.
1: Li però... poses aquesta, tu també?
0: Sí, sí, sí, sí, la que tinc li poso. Sí, sí, sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem aquest peix, el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem. Però no molt, només res, al moment que trigui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors, aquí mateix hi posarem el llamanto, uh-huh, i el passarem. Uh-huh. Aquí hi haurem posat uns grans d'all sense pelar.
1: Ah, molt bé.
0: Que ja aniran, uh-huh, ja aniran agafant gust de tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Uh-huh. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, hi tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat, i llavors hi posarem les cuirades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols de res de sucre, per treure, sí, aquesta acidor de la tomaca, eh? Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem, i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el pebre vermell i posarem aquests brins de safrà.
1: Val. I aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
0: No gaire, no dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa,
1: sí,
0: és...
1: Sí, n'hi ha molt poc.
0: N'hi ha poc, però vull dir, no cal, ni la meitat de la caixa ni la meitat, eh? Vull dir, poquet, eh?
1: Poqueta cosa.
0: Agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
1: Val, val, eh? Val, val.
0: I això és per donar-hi... I dona un gust molt bo, eh? No ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà, uh-huh, quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, hi posarem aquesta escòrpora que ja la tenim passada,
1: sí,
0: només pim-pam, en aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
1: Ah, molt bé.
0: Les cloïges els haurem... Jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloïja d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust... I, a més, la sorra aquella que té. Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloïges és bo... també el col una mica i li poso.
1: Val, val.
0: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hi hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
1: Molt bé.
0: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
1: O l'endemà.
0: O l'endemà.
1: Ah.
0: També.
1: Escolta, però les cloïses i els músculs cada vegada...
0: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
1: Sí, bueno, va.
0: Del delta, boníssims, eh?
1: Sí. Bueno, mira, jo... La
0: ja,
1: veritat,
0: ja fa temps que pateixes tu amb els músculs.
1: Sí, sí, sí, sí, i amb les cloïges igual, eh? Que trobo que surten allò molt petites o...
0: Bueno, si compres aquesta gallega, no, eh?
1: Bueno, va.
0: Clar. Okay, no aquella altra,
1: a
0: com
1: veure,
0: se diu.
1: A veure, la gallega i després el del delta, no?
0: Sí.
1: De la punta
0: això fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles, són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, eh?
1: Sí.
0: Els fas a la planxa,
1: bueno,
0: i està. No hi ha
1: terra... Has anat preguntant d'on té cada peix d'aquests,
0: perquè a vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, no, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles no és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
1: Que està molt,
0: i tu encara que els atinguis amb sal i aigua 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa. No, i quan tu els fas a la planxa, els has, no els pots menjar.
1: Ui.
0: Doncs llavors més val a desgastar una mica més.
1: Això, Joana, ho he avorrit per tot això, eh?
0: Per la terra que hi ha.
1: Per la terra que hi ha.
0: Sí, sí, la sorra que hi ha.
1: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor, jo ja, de ser boníssim, eh?
0: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid. I si no, el feu amb unes patatetes i les còrpora i ja ho teniu, eh?
1: Vinga,
0: també.
1: Ja està.
0: Doncs llavors hem dit que per 4 persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, 2 filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten 4 trossos, llamantos 2 o 1, si us agrada molt, a mi, com que m'agrada molt, doncs mig per cada un, queda bé. Un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, eh? Si és un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
1: Ai, és que, esclar, tot això clar, porta producte
0: clar,
1: químic.
0: Clar, però tot això... No, no, i a més és que queda molt tou i... Esclar, tot depèn de la butxaca, perquè, és clar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però, bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
1: Ah, sí. Sí,
0: i llavors hem de demanar salut...
1: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
0: Exacte, un caprici que no podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo o així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre, sempre natural, o un brandi, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè.
0: Hola, què tal?
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem.
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pobilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi?
1: Ai.
0: Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant,
0: home,
1: vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona! Mariona! Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons... I això, si no rellisco, i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense bucar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llafiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si ho he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar. Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer?
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, pas més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la temptava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella, X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a Colliver a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlaves sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després d'acollir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèl Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, el mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregar entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anàvem passant les hores i el dimoni anava tragint en pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven encaixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Cal Papasses.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que es catainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguenen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfila per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, al massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidia obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquitx d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: I de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar. Però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: Opas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: En aquest cas, si em dones les sabates, sé que vindré. I així me'n punxaré.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll. Però el mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu...
2: Quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir...
2: Sí, sí, si m'avorreixo molt, crec que sí que cridaré.
1: Que ets boig? Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino i jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el mico no podia córrer ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi? Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona! Mariona! Cuida, noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona, Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons... I això, si no rellisco, i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà el coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells. Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a canviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat hi hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer!
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella. X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat, que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu, i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia de manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist parlar sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert... Ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn... que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn fil per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament,

0: Assumpta, pregà entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
1: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
0: Anàvem passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven encaixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
1: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa a qui es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpa Passes.
0: Mentre la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
2: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
1: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
3: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
0: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al Roquet i tots dos correguenen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera a tocar de la finestra de la Mariona i tostar els vidres.
1: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
0: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
2: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
4: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
5: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial. Un drac.
4: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
5: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys

0: com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps. Sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidia a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies, les unes rentant la roba, les altres capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquí d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Ah, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: i de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar. Però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Copla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera tal i com es va estrenar per la Copla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Baterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Baterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant al Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant al Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant al Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar manualment aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfars de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfars i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires, de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: cuplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local La Principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla La Principal de Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamot de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions del món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita. Totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè a 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També a 9:45 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 9:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Ballada Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:45 de dijous que ve, a Castellar del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a 7:15 de la tarda i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major d'una amb la principal d'Olot i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya amb les coples Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser, amb la ciutat de Terrassa. I a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la juvenil ciutat de Solsona. I també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la cobla principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol, amb una ballada amb la Sabadell a la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel. I passem a diumenge. Perquè a 12:15 ballada a la Foliola amb la Tàrrega i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la ciutat de Girona i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol hi haurà ballada amb la Verga Jove i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:50 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:50 també a Castelldefels la Baix Llobregat i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00 i a 10:00 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigvert amb sopar popular espectacle familiar de copla de la copla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Castellà de la Selva, que farà lluïment i punts lliures. I també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Colligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels novens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, i nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les viu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui, recordem

Deu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Aguiló i de Francesc Magené. Radiarem dues estrenes. Una sardana cantada. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figueres Sauladell, en el 120 aniversari del naixement. Obligada de tenora i tible. A Pinya Seca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem acabat d'escoltar a Pinya Seca, obligada de tenor i tible de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona amb els solistes Josep Coll i David Plans. Anem per l'espai de les biografies, començant per Josep Aguiló Blasco, en el 138 aniversari del naixement. Josep Aguiló nasqué a Tarragona l'11 de juliol de 1888 i va residir a Llagostera des de 1926. Intèrpret de cornetí, formà part de les cobles La Principal de Cassà i La Principal de Llagostera, entre d'altres, alhora que exercí de professor de música a l'Escola Municipal de Llagostera. Va compondre unes 300 sardanes, de les quals avui una gran part es consideren perdudes o no localitzades. Va ser probablement el primer compositor de sardanes que va escriure obres amb finalitat publicitària. D'aquest estil escrigué La Nit del Tigre, per una empresa d'Arenys de Munt, i La Veu del Seu Amo, per la discogràfica La Voz de Su Amo, amb dues enregistrades en disc de 78 revolucions. Excel·lent instrumentista, era de caràcter jovial, amb tocs de bohemi. Era inventor, i segurament per aquest motiu era conegut amb el sobrenom d'enregadora. Per exemple, va intentar comercialitzar un nou model de fanal per a locomotores, un projecte que finalment no va prosperar. A Llagostera va ser objecte de diversos homenatges, en el tercer dels quals li fou dedicat un carrer. Entre les sardanes de Josep Aguiló destaca la titulada Cel Rogent, enregistrada diverses vegades per cobles de primer nivell. Josep Aguiló moria a Llagostera el 27 de març de 1958. Però avui no escoltarem Cel Rogent. Ens decantarem per les sardanes publicitàries. Radiem La Nit del Tigre, interpretada per La Principal de la Bisbal.

Aquesta era la sardana L'anís del tigre de Josep Aguiló, la interpretació de la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai històric de recerca i de documentació dels nostres compositors parlant de Francesc Mas Gené. Francesc Mas Gené neix a Vidreres el 8 de març de 1912. Fou compositor, director i un dels músics més destacats sorgits de la vila de Vidreres. Instrumentista extraordinàriament polifacètic. Dominava la tenora, el trombó, el violí i el piano. Inicia la seva carrera a la Copla L'Arbocienca l'any 1935. L'any següent passa a la Unió Artística de Vidreres i després de la Guerra Civil forma part de la Joventut Artística. La seva qualitat com a músic el porta l'any 1941 a incorporar-se a la Copla Orquestra Salvatana, de la qual fou tenorista i director durant aproximadament 5 temporades. Aquells anys consolidà el seu prestigi tant com instrumentista com en la direcció musical. L'any 1947 deixa la Salvatana i retorna a Vidreres per fundar la Copla Orquestra AMOGA, acrònim d'Agrupació Musical Organitzada de Grandes Artistes. La major part dels seus components provenien de la Joventut Artística de Vidreres, reforçat amb músics d'altres formacions. Diverses publicacions indiquen que dirigí la Moga fins a finals dels anys 50 o fins i tot fins al 1961. Tanmateix, la documentació gràfica reunida per Josep Loredo permet precisar que va estar al capdavant de la Moga entre 1947 i 1950, any que deixa la formació per crear Francesc Mas i el seu conjunt, agrupació dedicada principalment als concerts i als balls, especialment al conegut local El Relicario de Lloret de Mar. Com a compositor deixà un catàleg de sardanes de gran qualitat, entre les quals sobresurten la Sageta, la Gitana, la Pubilla de Casa, Dues Annes o el Noi de l'Estanc. Francesc Mas morí a Vidreres el 24 de febrer de 1993, als 80 anys d'edat. Doncs d'ell escoltarem segurament la seva sardana més coneguda, La Gitana, interpretada per la Copla Bisbal Jove.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Magener, titulada La Gitana, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. I ara les estrenes. Vistabella és un poble de poc més de 150 habitants a la comarca del Tarragonès, al nord-est del municipi de la Secuita. Doncs el dissabte 27 de juny passat varen tenir festa amb una ballada de sardanes i encerclament de l'església, val a dir, molt maca. En el transcurs de la ballada interpretada per la Cobla Maricel es va estrenar una sardana de l'Anna Abad que ara escoltarem. La va titular Vistabella i ens l'ofereix la Cobla Maricel.

Aquesta era una de les estrenes d'avui, Vista Bella, d'Anna Abad, interpretada per la Copla Maricel. I anem per la segona de les moltes estrenes que ens han arribat i que ens guardarem pel proper programa. Aquesta la va estrenar la Principal del Llobregat el divendres passat a Argelaguer. Colors de tardor, de Jordi Molina, sardana dedicada a l'Anna Llagostera per als seus 60 anys. Esposa d'en Ramon Comas, company de Ràdio La Vall, del programa Vall de Sardanes. Escoltem-la. Colors de tardor, de Jordi Molina.

Colors de tardor, de Jordi Molina, interpretada per la Principal de Llobregat. Sardana que s'estrenava a Argelaguer divendres passat. I un acte singular i bastant insòlit es celebrava a Figueres el 27 de juny passat. Es va tractar d'una cantada de sardanes per ballar a càrrec del grup Les Anxovetes. Sardanes de 7 tirades cantades que varen ser ballades. I avui n'escoltarem una bastant inèdita. La sardana no, la lletra sí. El Sereno, amb lletra i música, de Josep Coll.

0: La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: El Sereno, lletra i música de Josep Coll, interpretada per les Anxovetes. Els hi ha agradat? Informació per avui dissabte. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré amb la Copla Vila de la Jonquera. A 6:45 de la tarda, Castellbisbal, 18è aplec amb les Coples Marinades, Ciutat de Terrassa i Sabadell. Al Pla de Santa Maria, 40è aplec amb la Copla Reu Jove. A Granollers, aplec de nit, amb les Coples Ciutat de Granollers, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, Centelles, amb la Principal del Llobregat, a Juneda, 45è aplec amb la Juvenívola de Gramunt, a Mataró, amb la Copla Xaloc. A 7:45 de la tarda, Llambilles, amb la Copla Ciutat de Girona. A 8:15 de la tarda, Taradell, amb la Copla Lluïsos. Escó, 36è aplec amb la Copla Vents de Riella. A 8:00 del vespre, Calafell, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Tarragona. A Escaldes-Engordany, amb la Copla Ciutat de Solsona. A 9:15 del vespre, Arenys de Mar, amb la Copla Montgrins. A 9:00 del vespre, a Olot, vigília del 63è aplec amb la Principal d'Olot. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Copla La Flama de Farners, i Roses, amb la Copla Foment del Montgrí. Fem una primera parada i ho farem a l'aplec de nit de Granollers per escoltar la sardana que el tancarà, interpretada de conjunt. L'aplec de Granollers de Francesc Camps amb la Copla Marinada.

Acabem d'escoltar l'aplec de Granollers de Francesc Camps. Ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Olot. 63è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A 11:00 del matí i a 5:00 de la tarda a Vilaplana, 21è aplec amb la copla Reu Jove. A 12:00 del migdia a la Granada amb la copla Catània. A 12:45 del migdia i a 6:00 de la tarda a Molló amb la copla Vila de la Jonquera. A 1:00 a Montellà i a Martinet, copla Rosaleda. A 7:15 de la tarda a Viladrau, 76è aplec de Matagalls amb la copla Genissenca. Per les 7:00 de la tarda a Calonja amb la copla Salvatana. Al Vendrell amb la copla Juvenívola de Sabadell. A Mollà amb la copla Berga Jove. A 8:15 del vespre a Sant Pol de Mar, copla Ciutat de Terrassa. A Malgrat de Mar amb la copla Baix Empordà. A la Seu d'Urgell amb la Bellpuig Copla. A Cervera amb la copla Contemporània. A Badalona al Pati dels Pares Carmelites amb la copla Marinada. A Blanes amb la copla Mediterrània. A Pineda de Mar amb la copla Nova Vallès. A Castelldefels amb la copla Baix Llobregat i a Calella amb la copla Principal del Llobregat. A 8:00 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar, amb la copla Vila d'Olesa, i a Santa Margarida i els Monjos amb la copla Catània, a Gramunt, a la plaça del Mercat, amb la copla Vents de Riella, a Premià de Dalt amb la copla Xaloc, i a 9:15 del vespre a Pallejà, amb la copla Maricel. Repassant l'extensíssim programa de l'aplec d'Olot, m'he quedat amb una sardana força clàssica que feia molt que no escoltava. Què els sembla si recordem com feia Cantem i ballem de Rossend Palmada?

Cantem i ballem de Rossend Palmada amb la cobla Sant Jordi. Continuem la informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia a Balaguer amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda a Vila de Cavalls amb la cobla La Flama de Farners. A les 7 de la tarda a Esparreguera amb la Principal del Llobregat. A les Masies de Voltregà amb la cobla Marinada. A 9:45 de la nit, Olesa de Montserrat amb la cobla La Principal del Llobregat. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, Torroella de Montgrí a la plaça de la Vila amb la cobla Principal de Porqueres. A Girona, a la plaça de la Xemeneia dels Químics amb la Ciutat de Girona. A 9:15 del vespre, a Sant Vicenç de Torelló amb la cobla Canigó. I per les 9 del vespre, a Terrassa amb la Principal de la Bisbal. I a 9:45 de la nit, a Porreig, amb la cobla Berga Jove. I acabarem amb les ballades de dimecres. A 9:45 de la nit a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Marinada. A Mata de Pera, amb la cobla Montgrins. A Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la cobla Mediterrània. A les 10 de la nit a Arbúcies, amb la Principal de Banyoles, a Castelló d'Empúries, amb els Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, amb la cobla Ciutat de Girona. Doncs precisament escoltarem la sardana que tancarà la ballada d'estiu de l'Escala, dimecres a les 10 de la nit a la Riba, amb la Ciutat de Girona. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

Era la copla Bisbal Jove la que ens interpretava La font de les ànimes de Pitu Chamorro. Tanquem la informació amb els actes per dijous i per divendres. Per dijous, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, a l'Estartit amb el Foment del Montgrí. A les 5 de la tarda a Camprodon, a la plaça del Carme amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Arenys de Mar amb la copla La Moreneta. A les 8 del vespre a Cadaqués amb la copla Vila de la Jonquera. Per les 9 del vespre a Banyoles amb la copla de l'Escola Municipal Conrad Saló. A 2:15 de la nit a Castellà del Vallès a la plaça del Mercat amb la copla Montgrins. I a les 10 de la nit a Calonja amb la copla Foment del Montgrí. A Pals amb la principal de la Bisbal. A Sant Pere Pescador amb la principal de Banyoles. A Llançà amb la copla Ciutat de Girona. A Vilassar de Mar amb la principal de Llobregat. I a Tossa de Mar amb la copla Flama de Farners. I passem a divendres. A les 8 del vespre a Calafell, sardanes a plaça de Catalunya amb la copla Meravella. A Ripoll, el claustre del monestir, concert amb la copla Sol de Banyols. A les 9 del vespre a la granja d'Escarp amb la copla Vents de Riella. A Palol de Revardit, concert amb la copla Sant Jordi. A la Garriga, a la plaça de l'Església amb la copla Genissenca. A les Preses amb la copla principal de la Bisbal. A 9:45 de la nit a Manlleu amb els Lluïsos Copla. A les 10 de la nit a Ullà amb la copla Rossinyolets. Anglès amb la copla Vila de la Jonquera. A l'Estartit, concert amb la copla Montgrins. A Tordera, a la plaça de l'Església amb la copla La Principal de Banyoles. A Sitges, a la plaça del Baluart amb la copla Marinada. A Figueres, a la Rambla, amb la copla Foment del Montgrí. I 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la copla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui tancarem recordant un d'aquells sardanistes de plaça, conegut arreu, i també exdirigent de Sant Feliu de Guíxols, que ens deixava dijous passat. Potser molta gent no ho sap. Era el guixolenc Albert Moreno Sellós. I ho farem escoltar la sardana que li dedicava Josep Antoni López i que el va acomiadar. Un ganxó sardanista amb la copla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Com us sentiu pensant això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats. Sovint es troba a faltar una mica la primària, no? O potser no. L'institut, ai, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Mira. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em dones.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí.
3: A mi em posen quan diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí,
3: moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
4: Hi ha cops que crec que els professors són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut! Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també, no? Sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal? Ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser? Les assignatures cobreixen les necessitats del món actual? O caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
3: Bé. Anar fent,
1: molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
5: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
5: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
5: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
5: Masses números, hi ha masses números, i soc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números, amb totes les dates i amb tots els anys...
5: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes, quan t'expliquen la història i tot això, o què?
5: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
6: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
6: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
6: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
6: Perquè jo no sé els newtons.
2: i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
2: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
2: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
6: Hola.
0: Estàs?
6: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
6: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
6: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades, no aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I a música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
6: Sí, perquè, bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
6: I, bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
3: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
3: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
3: No, no.
0: Però per què?
3: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
3: no
0: ostres.
3: No puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà de tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
3: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí, ho vols seguir, eh?
3: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
6: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
6: No.
0: Per què?
5: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
5: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
5: sí,
0: per passar estones...
5: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre amb memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
6: Bueno... Sí, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest
6: sí,
0: any.
6: Sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de
0: com a tercer. Profe no sempre és, tan, no és el més guai, eh?
6: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
6: clar,
0: millor.
6: Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
6: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
3: Ara, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. Mm-hmm. M'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama
3: no.
0: Anar a classe. I no. Per tu, Laia?
2: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
2: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar. A mi m'encanta estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase. O sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
2: home,
0: com a titular.
2: Que... És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
5: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
5: No. Els faig bé, però...
0: Els fas?
5: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina
5: fer
0: fora.
5: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
6: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
6: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, al ser tants, suposo, es fan molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius
3: sí,
0: que sí.
3: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
3: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
3: Bueno, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
5: Però és que els profes són com... a primària són com una mica pares que diguem, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no?
3: Sí,
5: sí. Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
5: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe.
5: Eren molt més cuidadosos.
0: I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
2: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
2: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula, i pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
2: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
5: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
5: Com més cap a la vida adulta.
0: Més pràctica, potser?
5: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
5: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: M'apunto la idea que em donis,
5: no serveixen molt.
0: Uh-huh.
5: Doncs podré ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
5: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
6: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
6: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
3: Jo afegiria.
0: Quina?
3: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
3: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
3: Sí.
0: Ah, molt bé.
3: Soc pro llengües. Perquè... M'encanta l'anglès, per exemple.
0: Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia? Quan
2: Donar-nos una base. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
2: Sí, sí. I després, per què? O sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, t'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
7: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
8: Com, per exemple, música, i jo la posaria com una assignatura voluntària.
9: Llavors, jo ficaria més hores de català,
10: trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
7: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria, perquè penso que és important.
8: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament, perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
10: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
8: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
10: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
7: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
5: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
5: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
5: Jo faria una mica... bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això de que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
3: A mi posa molt nerviós. Quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
6: Això depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts els profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
3: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha
2: és
0: fet
2: que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot endavant.
0: Tu ets la currante, una
2: sí,
0: mica, no?
2: Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, doncs, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
5: Sí,
0: Bruno. Sí. I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
5: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
6: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
6: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música. I clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? O sigui, no t'ensenyen coses més complicades. I l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
5: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
2: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però, bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a patis reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
2: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen que et pillin i que et posin un 0 o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
2: Ah.
0: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen que et pillin i tu t'emportes un 0 o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar?
2: És que si només em vol copiar, no és un amic.
0: Oh, molt bé. O sigui, quina tries, aleshores?
2: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
5: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries sí. Estar amb el teu millor amic i que...
5: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, oh, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig anar a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir, per fi, m'encanta això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
3: Sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Ser la popular de la classe, però tenir moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
6: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, eh? Discreta. Sí, molt bé. Doncs a veure, si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema, algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
3: Tens un grup d'alumnes super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem, però tenen unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
5: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
5: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem. I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa a vegades fa miniobres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
5: A més, posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
5: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
5: Però és que parles un moment... Mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estava rient més del
5: és
0: compte,
5: que...
0: eh?
5: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
3: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La assignatura fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
3: És la cosa bona, boníssima.
0: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
3: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica... La cosa bona.
6: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
0: es fa pensar, no? Una
6: sí,
0: mica?
6: Gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
6: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
6: O sigui, és que no fa res. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
2: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
3: O passa,
0: no?
3: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
5: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
5: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. i vale. Estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
2: Sí,
3: sí, sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying. Quina, li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
3: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
0: I li feien saber tot això?
3: Sí, sí, s'ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no? Que hi ha una mica menys de respecte.
4: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
0: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
2: Sí,
0: no?
2: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys. Companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
2: Sí, sí. Jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
2: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
3: Un profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: Fortíssim, que li tirin un Kiko a un profe.
3: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
3: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això clar. També passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans... defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa, quines altres coses us acudeixen que també són millorables?
2: L'autoritat. Uh-huh. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
3: Sí, sí. Totalment. Mm.
0: Però yes. Després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
4: A veure, si es passa, clar, sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte, però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
5: Que quan calgui tingui autoritat...
0: Mm-hmm.
5: I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
3: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
3: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la plaça sencera. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
10: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
7: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
10: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
8: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un supercàstig per una cosa mínima.
7: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
8: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
7: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
8: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
10: Ja general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT. Això comporta, en conseqüència, que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també, evidentment, té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
7: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat, doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo... No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excusa és que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
3: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
5: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, perquè una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una
5: sí,
0: miqueta?
5: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes... com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant, també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ho veus claríssim?
3: Sí, sobretot perquè no el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No
0: en, quins casos... O sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
3: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
2: Repetir,
0: no faries.
2: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys...
2: Sí, clar, i crec que ja és com ja... Pues no serveixi per res, pues ja no...
0: Però aquí pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
6: A veure, jo... estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops a gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment... O sigui, vol tenir bona nota, o... Jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé. O sigui, clar que li afectarà en aquell moment, però després, molts cops, potser després li va bé.
0: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
5: Tots.
0: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
5: Sí.
0: En què ho veus?
5: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, o no? No sé, com ho veieu?
5: Alguns, sí.
0: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
3: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i jo llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
3: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
6: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
6: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
0: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar, sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los i ara ve consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa i diu el següent, diu: soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu: no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i, com a tal, no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu: com a conseller d'Educació, implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
11: jo
0: comença?
11: Jo, el Didac.
0: Bruno.
11: Sí,
0: el Didac.
6: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
6: Sí, sí, sí.
0: Sí, per què?
6: És massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
6: No.
0: Com a càstig?
3: No, de fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
3: Els serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar? La Teresa, per exemple, aquesta
3: la
0: mare...
3: Teresa, a mi no.
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
3: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
3: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no?
3: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
3: Em refereixo a troncal, segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès música, o jo que sé, educació física, perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
6: Jo?
11: Didac.
0: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys? Cristian, sí? Acceptes el consens?
3: Sí, accepto.
0: Molt bé. Doncs va, ara, si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona. Amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
6: Ai, no, comencem per un altre.
0: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
11: Em quedo amb que... està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també... La motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
11: No.
0: No, perquè... com que fas com a autocrítica, potser ja està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
11: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
0: Us entén, no ets?
11: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
11: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
0: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
11: Sí.
0: Cristian, tu amb què et quedes, tot el que hem comentat?
3: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tenen molta tela a darrere.
0: Bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, envia'ls un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
3: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. O sigui, som molt partidari de la disciplina.
0: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, tu què?
6: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Això està molt
6: no
0: bé.
6: No posa la seva part.
0: Ja està. És interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos. Una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
6: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
0: Mm-hmm. I en quin sentit? Què vols dir?
2: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica i els profes haurien de saber controlar una classe.
0: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
3: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares i l'educació, o sigui que...
0: Molt bé. Bé. Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? De, que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat i la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana està dedicat al Festival Clàssics. És una iniciativa que posa els clàssics al centre de les energies creatives d'avui dia, una proposta que promou el diàleg amb el passat per donar força i profunditat a la cultura contemporània i que, a més, proposa rellegir els clàssics que ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia. Aquest octubre comença la 7a edició d'aquest festival i avui tenim la sort de poder-ne parlar amb Cira Benoza, la directora del Festival Clàssics i que, a més, des de fa uns mesos també és articulista de la revista Valors. Cira, com estàs? Ben tornada.
3: Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
2: Igualment, sempre és un plaer compartir uns 5 minuts amb tu. Parlem dels clàssics un any més. Per què és important? Per què poseu tant l'accent en tenir-los presents, aquests clàssics?
3: Doncs perquè ens il·luminen, són una mena de far. Quan mirem amb llums curtes, no?, i mirem el present, hi ha tota una sèrie de situacions i de problemes que ens angoixen i que ens costa d'entendre com cal afrontar-los. I els clàssics són el destil·lat de la saviesa humana que hem estat capaços de construir al llarg de la història, i tornar-hi i rellegir-los ens fa entendre que problemes d'avui venen de lluny i ens fa reconnectar amb mirades pel que fa a aquests problemes, doncs, que ens ajuden a il·luminar-los una mica.
2: No deixa de ser curiós, no?, cada any fem la mateixa reflexió, però que havent de tornar al passat ens serveixi per poder entendre una mica el present.
3: Sí, és així, perquè suposo que cada humà neix com si pensant-se que és el primer, no? Això es nota molt en els joves quan s'enamoren per primera vegada. La seva vivència és com que ningú s'ha enamorat mai com ells, no? Aquest any que parlem de desig. Però en realitat, abans d'ells, sempre hi ha hagut milions d'humans que s'han enamorat de la mateixa manera, no?
2: Com és, Cira, que heu decidit centrar aquesta edició en el desig?
3: Doncs mira, sempre escollim un tema que sentim que té a veure amb alguns dels debats contemporanis, i aquest any hem escollit el desig perquè ens encanta com a tema i perquè travessa la història de la literatura, però sobretot perquè sentim que estan passant coses que ameriten que posem el desig sobre la taula. Coses com, per exemple, el fet de que hi ha desitjos que pensàvem que ja teníem normalitzats i que ara s'estan qüestionant, com és l'homosexualitat. I per això posarem el text de Profundis, d'Oscar Wilde, en veu de David Verdaguer a La Model. És un text en el que Oscar Wilde, des de la presó, escriu una carta al seu examant per culpa del qual està a la presó. I està a la presó perquè en aquella època l'homosexualitat era il·legal. I el seu examant va tenir la brillant idea de denunciar-lo en tant que homosexual, i això el porta a la presó. Clar, això que ens semblava que ja era cosa del passat, avui moltes persones ens diuen que caminant pel carrer se senten increpades pel fet de ser gais, no? O sigui que avui sembla que hi ha una part de la població que està tornant a qüestionar un desig que ja teníem normalitzat. Per tant, això ens sembla un tema rellevant com per posar el desig al centre. Però ens ho sembla també, doncs, d'altra banda, el discurs d'alguns homes, i aquest és el joc de la campanya. La campanya d'aquest any és un treball fotogràfic de Toni Amengual, que es diu Ornament, i són imatges d'escultures d'homes amb els penis amputats. I això és una tocada d'ull als homes que avui diuen que senten que tots els seus desitjos són susceptibles de ser posats en dubte i que se senten culpables quan senten desig. Llavors d'aquí la imatge dels penis amputats, no? Bé, però també perquè a la vegada estem d'alguna manera en un sistema, i això no és tan recent com que ja ve una mica més de lluny, el sistema econòmic que hem construït funciona a base d'estimular el nostre desig. Per tant, estem constantment estimulats, i això sentim que cada vegada és més fort amb les generacions que venen. Per tant, per tot plegat, em sembla que és un bon moment per preguntar-nos si el desig és sempre bo o no, si hi ha desitjos desendreçats si hi ha desitjos lliures, si el desig sempre està condicionat per l'entorn, etc, etc.
2: Són moltes reflexions que no deixen d'interpel·lar-nos a cadascun i cadascú de nosaltres. Quin paper creieu que juga el desig?

0: Teniu un menú d'activitats, Cira, que s'allarga d'octubre a desembre. Com és el procés de donar-li forma a aquesta programació que hi trobaran els assistents? És evident que no podem repassar totes les propostes, però què en podem destacar?
1: Doncs, com sempre, és un festival on hi ha conferències, hi ha reflexió, hi ha música, hi ha teatre, hi ha tota mena de disciplines, no? I aquest any estem contentíssims perquè ens ha quedat un festival molt rodó, on hem posat molt, molt al centre la creació. I tant és així que el dia 16 d'octubre, és a dir, el segon dia del festival, l'endemà d'inaugurar, ja fem al Paral·lel 62 un concert entre Tartar Helena i Yorgos Manolakis, que és la primera vegada que s'ajunten. Yorgos Manolakis va ser i és referent per la Tartar Helena, és inspirador de part de la música que han fet elles, i per primera vegada els ajuntem i creen un concert nou, de zero, que faran plegats i que tenim moltes ganes de sentir. Farem també, molt interessant com a format nou d'aquest any, els convits, que seran diàlegs socràtics a la grega, o sigui, diàlegs clàssics, sí, en els que, com a espectador, podràs anar a tenir una conversa sobre el desig amb David Caravent, o amb Anna Ponsoda, o amb la Carlota Gurt, o amb l'Aria Paco. En aquest cas són quatre convits, i llavors, això, tu aniràs a un dels quatre espais de la Fundació Vilacases, i podràs participar d'una conversa, doncs això, suposem, amb la Carlota Gurt, sempre bevent una copa de vi. És un diàleg socràtic a l'antiga, i per tant sempre hi ha d'haver vi, i bevent aquesta copa de vi es faran preguntes sobre el desig amb aquests anfitrions, no? Amb l'excusa del convit de Plató, que és el llibre on Plató va reflexionar sobre el desig i que narra justament un convit, un banquet, no? En el que tots els comensals amb una copa de vi en mà doncs van fent reflexions sobre el desig. I això ho escenificarem, i els espectadors seran actors també.
0: Són un munt de propostes molt diverses, amb aquestes novetats també que ara ens comentava Cira. Deixa'm dirigir a totes aquelles persones que ens escoltin al vostre web, festivalclàssics.cat, perquè allà hi trobaran tot el que heu preparat per aquesta edició, que, com tu deies, des de fora també tenim la sensació que ha quedat molt rodona. No sé si sentiu que aneu fent la pilota més grossa cada vegada, i això suposa un repte per a vosaltres.
1: Sí, totalment. Cada vegada el festival es fa més gran. Cada any, quan fem la roda de premsa, els periodistes hi diuen: encara heu tornat a créixer? I sí, efectivament. Creixem, i crec que anem arrodonint el format, no? El fem cada vegada més coherent amb el nostre propòsit de creació a partir de textos clàssics. I és un repte i és molta feina, però a la vegada és molt, molt il·lusionant, no? Tindrem, per exemple, el David Caravent musicant poemes trobadorescos i fent per primera vegada aquest concert on ell ha musicat una selecció que li han fet de poemes trobadorescos al pati de la Biblioteca de Catalunya, que és un escenari molt trobadoresc en si mateix. Doncs això, el David Caravent farà de trobador per primera vegada, que ens fa moltíssima il·lusió. Bé, hi ha una pila de lectures, el monòleg de Carlota Gurt, en fi, ja, els espectadors ja ho veuran a la pàgina web. És un programa farcit de petites joies que creiem que seran molt boniques.
0: Això és només un tastet de la setena edició de Clàssics, aquest festival d'arts contemporànies i pensament que s'estén al llarg dels mesos d'octubre, novembre i desembre. Cira Benoza, directora d'aquesta proposta, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat.

Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes

0: Les emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat...

Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de La Rela, una edició en la qual parlarem de l'oli d'oliva verge extra amb el director general de Gaudea, Gerard Camps, i ho farem amb l'Eric López, i també parlarem amb Ramon Sarroca, reelegit president de la FECAC, per parlar de tots els reptes que han d'afrontar. Amb tot això, comencem.

0: propi.
1: Avui parlem d'una entitat que treballa des del Pirineu per afavorir la convivència entre les persones i també la fauna salvatge. Ens acompanya el Pau Vázquez, que és el portaveu d'Atlo Pirineu, amb qui coneixerem doncs, la tasca que desenvolupen, els projectes que impulsen i també els principals reptes doncs, de la conservació de la natura a les nostres muntanyes. Així que, sense més dilació, saludo el Pau. Pau, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Hola, bona tarda. Què tal?
1: Molt bé, Pau. Doncs per començar m'agradaria preguntar-te, no? Per posar una miqueta de context als oients que ens estan escoltant i no saben, han escoltat l'intro i no saben de què parlo, què és Atlo Pirineu i com va néixer aquesta iniciativa?
2: Sí, nosaltres som una entitat ambiental, vam néixer fa gairebé 5 anys, arrel d'una sèrie d'esdeveniments que es van produir aquí al Pirineu i, bueno, el cas és que més o menys en un any i mig o així, es van produir 4 baixes d'ús bru per causes humanes.
1: Sí.
2: Llavors ens vam reunir unes quantes persones d'aquí del Pallars i vam decidir doncs, ja, engegar aquest projecte, aquesta associació sense ànim de lucre, i ja amb el llarg del temps, al cap de 2 anys, ja han sigut declarats com a entitat ambiental i estem ara mateix treballant en diferents projectes, subvencionats, diguem, autosubvencionats.
1: Sí.
2: A través de la quota de socis i res, aprenem molt també d'altres regions de la península, en concret del Cantàbric, amb el tema de l'ús bru, doncs perquè és un mirall molt bo per saber lo que pot, com pot esdevenir el futur de la població dels ossos aquí al Pirineu i com poder facilitar una mica la coexistència amb la gent que vivim i treballem aquí al Pirineu i fer-ho tot una mica més fàcil. I res, arrel d'això doncs, també hem creat activitats de divulgació, sí, escoles, fem una mica de pedagogia, també amb el tema del llop, i també seguiment de grans carnívors, tant de llop d'os bru com de linx, també.
1: Sí.
2: Aquest any hem començat a treballar el linx a través d'una detecció de linx ibèric aquí al Pirineu, que va sortir en una de les nostres càmeres per primer cop a la història, o sigui, va ser un fet extraordinari i també treballem amb aquesta espècie.
1: Parlarem de tot això, no?, d'aquestes espècies, parlarem també d'aquestes càmeres de fototrampeig tan importants, no?, pel vostre treball, parlarem també de quins objectius teniu, quins projectes feu, però ara et pregunto quina és la filosofia, acabant de parlar una miqueta del que sou vosaltres, no?, del que sou Atlo Pirineu, quina és la filosofia de l'associació i què hi ha darrere del vostre projecte?
2: Sí, nosaltres apostem en primer lloc per la coexistència a través del diàleg, parlar amb la gent que treballa al territori, amb ramaders, bueno, també amb gent d'altres àmbits, amb gent de muntanya, inclús fotògrafs. Al final, tots estem aquí al territori i el que volem facilitar és la coexistència, perquè això no només és un tema d'os bru, ramaderia i administració, sinó que hi ha moltes branques que hem de tractar. I això, la nostra filosofia és treballar sobretot per la coexistència amb mesures de protecció, per exemple, en temes dels avellars, centres agrícoles, i en temes de pedagogia, divulgació i facilitar les eines perquè aquesta coexistència sigui possible, per exemple, en el cas de la ramaderia, d'oví i cabrum, doncs treballar també per crear pedagogia en tema de l'ús de mastins, tancats electrificats, i també, al final, el problema de l'ús bru no és realment la seva capacitat depredatòria, que és molt poca, és molt baixa,
1: sí,
2: perquè les seves tasses de depredació són ínfimes, comparats amb les baixes que es produeixen per altres causes, per enfermedades, per malalties, hipotèrmies, per exemple, a l'alta muntanya, es moren moltes velles d'hipotèrmia, de pèrdues, d'extraviaments, i al final, perquè facis una idea, a nivell de xifres, les baixes que es produeixen en ramats anualment en els agrupaments d'alta muntanya poden rondar al voltant de 500 caps de bestiar,
1: sí,
2: i l'os bru apenas causa més de 15-20 baixes a l'any.
1: Quin és el principal problema que es troben, no? Doncs ramaders de la zona, entitats que també treballen a la zona, quin és el principal problema que es troben?
2: Un dels principals problemes és que han de canviar una mica la forma de treballar, inevitablement, no? En presència de gran carnívor.
1: Sí.
2: I sobretot és l'ús de mastins. Aquí hi ha un altre tema, que és un altre meló, que és el tema de la convivència entre mastins i excursionistes, turistes, que no sabem ben bé com han de reaccionar quan hi ha un gos de protecció. En aquest cas, sí que s'està treballant. Nosaltres estem conjuntament amb la plataforma Good Job de Catalunya a la taula sobre el job que va crear la Generalitat per facilitar aquestes tasques de convivència entre els gossos de protecció ramats amb els turistes i excursionistes, de manera que, al final, si això, aquesta convivència és més fàcil, la coexistència amb l'osbro també ho serà.
1: Exacte. Ara que ho comentes, no?, amb els mastins... Quina és la solució quan, per si algun oient ens està escoltant, no?, d'aquí de la demarcació de Lleida, o ja no de la demarcació de Lleida, però al final què s'ha de fer si et trobes a un mastín de protecció, no?
2: Sí, això és molt important parlar-ho, perquè hi ha gent que no ho sap. Al final, per exemple, quan vas en bicicleta i trobes un ramat i el gos de protecció que està treballant, que vol protegir el ramat, el que has de fer és aturar-te, no passar pel mig del ramat,
1: sí.
2: Coses de sentit comú. Al final és aplicar el sentit comú. Hem de tenir en compte que és un gos de treball. No el podem acariciar, no el podem donar menjar ni res. Hem deixar treballar, seguir amb la nostra marxa, amb la mínima intervenció possible sobre el ramat, i si podem allunyar-nos una mica del camí per no haver de passar justament per on està el ramat, doncs molt millor.
1: Exacte, intentar no?, que no es noti aquesta... Que el gos no vegi com una agressivitat, diguéssim, cap al ramat, no?
2: Correcte. No cridar, no córrer cap al ramat, coses de sentit comú.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Al final són...
2: Si hem de recular una mica cap enrere i desviar i poder agafar un altre camí, doncs intentar fer-ho. Al final estan ells abans que nosaltres, no? Estan treballant, nosaltres el que estem fent és una activitat d'oci. Bueno, nosaltres, en aquest cas, els turistes que van a la muntanya.
1: I més, per exemple, ara en aquests dies, aprofitant aquest meló, no? Aquests dies hi ha hagut la transhumància. Clar, molts ramats han de passar quilòmetres i quilòmetres per carretera, per exemple, i es queixen, no?, que hi ha molts cotxes que són molt impacients, la gent
2: Correcte.
1: No té paciència, no? També hi ha, a part de que hi ha trams que no, de cabaneres que estan fets malbé, que això ja és un altre meló que també podríem obrir, no? Doncs tenir aquesta paciència, no?, és el que vens a intentar dir.
2: Correcte, la gent que vivim aquí al Pirineu ja la tenim, aquesta paciència, i al final aprens que n'has de tenir, però clar, la gent que ve de les grans ciutats, Barcelona, Andorra, de Lleida, no sé, a vegades no ho sap i s'impacienta o bueno, fan coses que no haurien de fer, com circular a molt alta velocitat, quan
1: sí.
2: Ja és possible que trobis una vaca pel mig, una mica de sentit comú, quan vinguis a la muntanya, doncs t'has de gaudir, però sobretot has de tenir consciència de que també s'ha de preservar tot això.
1: Exacte. Doncs, Pau, tornant una miqueta per parlar de l'Opirineu, no? Ja saps, si poder, aquests temes són molt interessants i quan vagin sortint aquests melons, encantat de tractar-ho, perquè també doncs, hi ha oients que algun dia es poden trobar en situacions que podem arribar a parlar, no? Però ara et pregunto, tornant a l'Opirineu, quines són les principals activitats que dueu a terme al llarg de l'any, així en un breu resum?
2: Sí, bàsicament seria el tema de seguiment de grans carnívors, seria una de... Si ens ocupa el 50% de la nostra feina, que és anar a posar, a revisar càmeres, a detectar indicis, mostres de pèl, genètica, excrements, coses així que ens ajudi també a conèixer una mica la població, en aquest cas sobretot d'os bru, que és el que tenim més present aquí al Pirineu de Lleida. Però bueno, de tant en tant també surt algun indici de lloc que pot ser interessant, i llavors nosaltres el que fem és coordinar-nos amb la gent rural i passem des dades amb ells perquè facin el que hagin de fer. I això ens serveix nosaltres per introduir aquestes dades al nostre sistema que tenim a l'associació, un sistema intern que és de recollida d'indicis, i a final d'any podem saber una mica per on s'han mogut aquestes espècies, quins podrien ser els corredors biològics més favorables per aquestes espècies, i treballar sobre el territori, no?
1: Mira, això et volia comentar, que en quines zones del Pirineu treballeu actualment? Bueno, actualment sí. O habitualment, no? On us trobeu més sí. afluència?
2: Sí, la nostra seu està al Pallars Sobirà, a Baix d'Àneu, i l'àrea d'influència bàsicament és Baix d'Àneu, Vall d'Aran, i especialment tota la zona de l'Alt Pallars, també. I àrea d'expansió de Nos Bru també és una zona superimportant, perquè hem de conèixer cap a on es poden expandir els ossos i facilitar una mica aquest camí. I després també tenim un segon punt de treball, que és el Pirineu de l'Aragó, que allí tenim uns col·laboradors que també fan el seguiment del grup allí. La població és molt més reduïda i també tenim col·laboradors francesos, i entre tots hem creat una mica de xarxa de dades per posar-les en comú. Però, bueno, la nostra àrea d'influència principal és Vall d'Aran i l'Alt Pallars.
1: Quina importància, no? Abans parlaves d'aquestes càmeres, no? Et pregunto ja per aquestes càmeres, que molta gent no entenen la seva feina, potser. Quina importància tenen aquestes eines, aquestes càmeres trampa per conèixer millor, doncs, la fauna? I no només conèixer-la, sinó també, doncs, fer aquest seguiment, fer aquesta, com deies, no? Aquests punts on més activitat hi ha, per fer també on l'animal, no? Es mou més. Quina és aquesta importància que tenen aquestes càmeres?
2: Sí, la importància és molta, perquè al final són ulls que tenim a la muntanya que ens permet saber el que es mou. No? Sobretot, bueno, ara que s'ha democratitzat molt aquest ús de les càmeres a muntanya, nosaltres les tenim autoritzades. Bueno, aquest any ha anat tot una mica més tard, però bueno, també ho tenim autoritzat. I la idea és conèixer què és el que es mou. I de tant en tant ens trobem alguna sorpresa, com va passar amb la detecció del primer lynx al Pirineu en molts anys, gairebé 100 anys.
1: Clar, ho havies comentat abans, això del lynx, i és un tema que és molt interessant, no? Perquè és una espècie que bueno, que al llarg dels anys és una espècie que ha tingut bastants problemes de no diguéssim d'extinció, sí. No, però bueno, s'ha hagut de cuidar molt, no? Aquesta espècie, per dir-ho d'alguna manera. Clar, com us adoneu d'aquesta troballa, no? Per dir-ho d'alguna manera, i com actueu? Com heu fet aquest seguiment amb el lynx?
2: Sí, el tema del lynx és una qüestió bastant particular, perquè aquest lynx venia d'Andalusia. Va fer tot un recorregut de més de 1.000 quilòmetres, va creuar autopistes, rius, bueno, fins a arribar a Prepirineu. I després, de Prepirineu, se li va fer una detecció a través d'anys rurals, i en només 30 dies va pujar fins a Prepirineu, a gairebé 7 quilòmetres de França, la qual és una cosa raríssima, perquè el lynx ibèric, el Prepirineu, no és el seu hàbitat.
1: Per això m'ha sobtat, no? Dic, ostres, és que no és un hàbitat que acostumi a quedar-se, no? Habitualment pot ser de pas, sí, potser, sí, no? Sí. Però...
2: sí, jo crec que estava explorant, però bueno, hi ha diverses teories de que aquí hi havia el lynx boreal, altres diuen, algun paleontòleg amb qui he parlat diu que hi havia el lynx ibèric. És complicat de determinar quina era l'espècie. Jo crec que era el lynx boreal, claríssim, per la disponibilitat de preses que hi ha aquí al Pirineu és més apte per poder que no pas per lynx ibèric. Però bueno, sí que a aquella càmera en concret sí que havia detectat molta llebre, el pas de molta llebre, continu, quasi a diari, i crec que el lynx ibèric s'hi va trobar a gust amb aquesta presa, i bueno, s'hi va estar una temporada. Ara no sabem on està. Ja si passés cap a França seria una fita també històrica, perquè a França no s'ha vist mai,
1: clar.
2: Tampoc registrada.
1: Quina va ser la vostra reacció quan us veu adonar que era un lynx ibèric i que estava, doncs, estava al Pirineu?
2: Imagina't, perquè Os Bru ens podíem esperar vulguis o no, sempre hi ha una sorpresa, però ja és una cosa més normalitzada. Jo ens havia aparegut també dos cops en aquella mateixa càmera. Però que apareguin links va ser com... Com? No, no t'ho creus.
1: Sí, sí, totalment.
2: Dius, no, a veure, he de tornar a mirar la foto perquè està una mica fosca, la vaig aclarir una mica i és que és un link ibèric. I a través del patró del corporal de les seves taques vam determinar que era el link secreto, el seu nom, i tot una sorpresa.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la veritat.
2: És anecdòtic.
1: I curiós, sí, sí.
2: No deixa de ser una anècdota perquè al final segurament hagués baixat aquest link o hagués saltat cap a França a zones més aptes, però, bueno, mira, és una sorpresa.
1: Bé, doncs estàvem parlant ara del linx, canvio d'animals, del llop i de l'os. Sí. Per què són espècies tan importants i també una miqueta quina radiografia actual hi ha de la situació d'aquests animals al Pirineu?
2: Sí, en concret de l'os bru tenim actualment uns 130 individus a tot el Pirineu, això inclou França i Aragó. I calculem que aquí a Catalunya n'hi ha uns 40-50 individus. I tant l'os bru com el llop són espècies apicals, que es diu que són espècies paraigües, de manera que qualsevol intervenció per a la conservació d'aquestes espècies el que causa és un efecte cascada sobre les espècies que hi ha per sota, no? De manera que es pot beneficiar, doncs, això, les altres espècies, inclús hasta el gallfer, ara mateix que el tenim tan dedicat, imagina't en la presència de l'ins boreal, depreda sobre més carnívors, com la guineu, com la pagina, que són les depredadores de gallfer i dels seus ous. Llavors, el que vull dir és que fer una intervenció amb aquestes dues o tres espècies apicals és molt més fàcil regular tota la resta de la xarxa tròfica, en aquest cas, de Pirineu, i quan tractem del llop ja es faria extensible a tota Catalunya.
1: Exacte. T'ho he de preguntar, Pau, perquè, clar, moltes persones no tenen el cap, no? Per exemple, els recents atacs de llop que hi ha hagut, per exemple, a diferents ramaders, no? Ramats. Però t'ho pregunto també, què aporten a l'os bru, per exemple, parlant de l'os bru i del llop, què aporten també a l'ecosistema i a la zona del Pirineu, aquests animals?
2: Aporten dues coses. La primera, a nivell ecològic. A nivell ecològic, doncs, el que fa és pressió sobre, per exemple, els ungulats, ja sigui a través de la depredació o a través de el que es coneix com l'ecologia de la por, que només amb la sola presència del gran carnívor, els ungulats el que fan és bellugar-se més, no quedar-se sempre, per exemple, als prats, a menjar la herba, que el que és en teoria per les vaques, perquè, clar, són zones on estan molt exposats i quan hi ha un gran depredador, com el llop, per exemple, ho té molt fàcil, no?, per depredar-los. Doncs, llavors, el que fan els ungulats és amagar-se més, buscar zones més segures, això fa que la seva disponibilitat d'aliments sigui menor, que es puguin reproduir molt menys, i que la població immediatament, a través del pas del temps, acabi baixant. I, per exemple, ara tenim a Baix d'Àneu, que hi ha, entre cometes, sobreabundància de daina, que s'està menjant a les pastures. Doncs la presència de grans carnívors, com podria ser el llop, especialment, això facilitaria que les daines es poguessin moure més. I això, tot el que t'he explicat. L'os bru és una espècie, es mou molt menys que el llop, però bueno, sí que té altres beneficis, és un bon dispersor de llavors, li agrada, és omnívor, és frugívor, també menja molta fruita i és capaç de dispersar llavors tant els aglans, les avellanes, el faig, al final això també és un benefici pel nostre ecosistema, perquè favoreix el creixement de boscos d'interès tròfic. Els animals.
1: T'he preguntat, Pau, per la importància, no?, del paper que tenen. Et pregunto ara, quins inconvenients també us trobeu amb aquests animals?
2: Inconvenients? bueno, ja els coneixem una mica, que és el tema de la convivència o coexistència amb el bestiar domèstic, amb les vaques, amb les ovelles, el cabrum. Al final, aquí està el gran conflicte. A la llarga, si mirem les xifres, no és tant, el que passa que hem d'entendre el que suposa conviure amb un gran carnívor per un pastor.
1: Exacte.
2: Que has de canviar la teva forma de treballar, has d'aplicar mesures preventives, tancar tot el dia, tots els dies les ovelles, tenir els mastins. Per sort, sí que hi ha programes, per exemple, com els agrupaments d'oví i cabrum, que es fa a l'alta muntanya, aquí al Pallars, funcionen molt bé. Es contracta un pastor durant la temporada estival i aquest pastor es queda a l'alta muntanya amb totes les ovelles dels propietaris de les valls. De manera que es poden tenir molt més controlades perquè tens un pastor dedicat dia i nit. Desgraciadament, les condicions laborals d'aquests pastors crec que s'haurien de millorar molt.
1: Que això ja seria un altre meló que també últimament, recentment, fa una setmana o dues setmanes, va sortir els tres pastors que s'encarreguen del ramat d'allà, del Pallars.
2: De l'Aragó.
1: Sí.
2: Bueno, i del Pallars també.
1: Doncs
2: sí, és una cosa que ho hem parlat amb pastors. No pot ser que amb 2.000 euros t'hagis dedicat a una feina en què no t'ensenyen ni a com reaccionar quan apareix un gos bru. No estan formats en temes de gos bru, estan molt formats en tema de manegar les ovelles, però has d'estar dia i nit i considero que no està ben pagat. I he conegut testimonis de pastors que han entrat a la temporada estival, al principi de la temporada, estimant a l'os bru, que els faria il·lusió veure un os bru, i a l'acabar l'any odiant totalment.
1: Clar.
2: I és sorprenent, perquè al final és un tema de condicions econòmiques i també de descans. No? Però bueno, són coses que hem d'anar millorant i nosaltres seguirem reclamant que per facilitar la coexistència les condicions laborals dels pastors d'alta muntanya han de ser molt bones i facilitar mesures de protecció als propietaris quan els ramats estiguin a les valls.
1: Al final és la gran demanda, no?, que pot haver-hi en aquest àmbit.
2: Sí.
1: Bé, doncs, Pau, ja per anar tancant una miqueta l'entrevista, quins projectes teniu actualment, esteu desenvolupant actualment des d'Atlo Pirineu?
2: Sí, nosaltres aquest any hem posat el focus en dos projectes. Una és la protecció d'assentaments apícoles. El primer l'hem fet a les bordes de Llesui, allí que hi ha un assentament apícola. Hem parlat amb l'apicultor i amb el propietari del terreny. I nosaltres, a través dels coneixements de l'entitat Papas, que treballa al Cantàbric, ens van transmetre que allí la incidència de l'os bru sobre els apiaris és molt alta. Perquè, malgrat que ara mateix la Generalitat està aplicant el triple filat electrificat amb el pastor elèctric, allí al Cantàbric també s'està aplicant, però l'os bru el que fa és escarbar, passar per sota i causa destrosses importants. I en el Cantàbric tenim constància ja de que els ossos estan aprenent a entrar molt fàcil. I l'entitat Papas, arrel d'unes visites que vam fer a Astúries, ens va ensenyar els seus sistemes de prevenció que estan aplicant, que es tracta d'una malla cinegètica reforçada amb estaques i també el pastor elèctric, i de manera que l'os bru pot escarbar per sota, no pot passar tampoc pel mig perquè li provoca una descàrrega al musell, que és molt sensible a l'os bru, a aquesta part del cos, ni pot passar per sobre perquè aquesta tanca fa més d'un metre i mig. O sigui, és impossible per un os bru. I tenim una eficàcia de pràcticament el 100%, que no entra en els ulls.
1: Déu-n'hi-do.
2: I ara estem amb això. Volem aplicar-ho a més assentaments apícoles al Pirineu, que n'hi ha 50, més o menys. De manera que creiem que si la Generalitat ho fes pel seu compte i ja portés, tingués un pressupost major que ells mateixos apliquessin aquest tipus de sistemes, el que és la incidència dels atacs dels grups sobre aviari seria zero.
1: Exacte.
2: I aquests sistemes duran 10 anys. A la llarga seria inclús molt més barat que anar posant els tres fils que no...
1: Totalment.
2: I, bueno, i ara que hi ha un pressupost de 2 milions d'euros de nou poco existents que ens ha arribat, bueno, els ha arribat des d'Europa, a la Generalitat, no estaria de més invertir, si tenim 50 piaris i cada mesura de protecció pot costar uns 1.000 euros, doncs mira, amb 50.000 euros ja tens tots els apiaris del Pirineu protegits.
1: Correcte.
2: Durant 10 anys. I ens oblidem d'un dels problemes de la coexistència amb l'Ebre, que és l'apicultura.
1: Sí, sí, totalment. Doncs, Pau, no tenim temps per més. Recordo, hem parlat amb Pau Vázquez, portaveu d'Atlo Pirineu. Res, Pau, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la secció de Llei de Natura i per explicar-nos la feina que feu per conservar la fauna i també els ecosistemes del Pirineu. Moltes gràcies, Pau.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
4: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui també volem parlar amb el Ramon Sarroca perquè ha estat reelegit president de la FECAC. Molt bon dia, Ramon, i enhorabona.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: D'entrada, clar, el fet d'estar reelegit vol dir que et permet continuar treballant amb la feina feta, així que si et sembla, comencem primer fent una miqueta de balanç. D'on venim? Sí. Quina és el que més destacaries de la feina aconseguida al capdavant de la FECAC?
5: Bueno, jo, no només jo, sinó tot
4: exacte,
5: l'equip...
4: Exacte, exacte.
5: Que representem la Federació Cooperativa, tant el Consell Rector com tot l'equip humà de professionals que hi treballa. Jo destacaria una de les principals tasques que vam començar quan em vaig incorporar jo, juntament amb nous companys, va ser aquest apropament a totes i cada una de les cooperatives. I el primer dia, el primer consell rector que vam fer, se'ns va ocórrer fer una... vam demanar, i si féssim una petita comissió per anar a fer les visites a totes les cooperatives de Catalunya? I tots van dir, hòstia, pues això podria estar bé. I vam fer una petita comissió. Tres membres de consell rector i un director general. I a dia d'avui, jo crec que quan hi parlem, valorem aquest apropament, aquest coneixement que ens ha donat el anar a cada lloc, a cada poble, on hi ha cada cooperativa, escoltar la gent, a que també ens coneguessin, que no veiessin la federació una cosa allà a Barcelona o a Lleida. I jo ho valoraria com una, entre d'altres, però com una de les fites més importants que a dia d'avui m'ho sentim orgullosos. I la veritat és que t'he dit que em presumim molt.
4: Aquest contacte, aquest apropament, en els primers mesos que ho fèieu, què us traslladaven? Quines inquietuds o quins neguits us traslladaven? I també el paper que ha pogut jugar la federació en aquest sentit.
5: Bueno, primer que tot, los causae al 80% de cooperatives los causava una gran sorpresa, no? Perquè imagina que hi ha cooperatives amb poblets molt petits que costa molt inclús d'arribar-hi. I que, o sigui, i veniu a veure'ns i com és això i tal. Bueno, pues és una sensació pues que també la veies mirant els als ulls. El pugui parlar amb la gent del Consell Rector i ens ha vingut a veure el director general, el president, dos membres més del Consell. Això és algo que ho notes que té un valor. Però més enllà de tota aquesta part més moral i que jo sempre valoro molt, però més enllà de tot això, pues ens va servir per palpar les seues necessitats, que te contessin les seues preocupacions. Preocupacions d'una cooperativa que està al vell mig del no-res. Perquè dius, per exemple, jo sempre dic igual, per arribar a aquella cooperativeta petita i que fan una gran feina de la comarca, el Priorat, pues per mi era completament desconeguda. Però és que per ells, el que s'atancés la federació amb ells, pues també era una cosa desconeguda i sorpresa. I això ens ha ajudat a treballar a partir d'aquest coneixement, anar endinsant a les cooperatives amb projectes, anar endinsant. Ens va tocar viure una època dolenta de lo que va ser les fallides de les seccions de crèdit d'algunes cooperatives. Però que res no hagués estat igual si no haguéssim tingut aquest coneixement de la gent. Que ells sabien que el Ramon era el president de la federació i jo sabia pues, que el Joan era el president de la cooperativa tal, que el Lluís era el president de la cooperativa qual, i aquest tracte de tu a tu i aquest tracte proper pues, ens va ajudar també a solucionar problemàtiques que en aquell moment eren molt complicades, complexes i difícils.
4: Aquest és el balanç de la feina feta. Ara, si mirem cap al nou mandat, un cop reelegit, on posaríeu els focus?
5: Nosaltres posem els focus en dos o tres conceptes molt importants. El primer, les cooperatives hem de muscular-nos més, hem de créixer més, hem d'intercooperar més per afrontar els reptes de futur. I no diem tancar cooperatives ni tancar portes, no, diem la intercooperació que cada dia se produïsqui amb més fluïdesa, que cada dia se coneguen molt més, les més properes, però també les no tan properes. Això que ens reporta, el segon repte important, això ens reporta el poder fer projectes de tots tipus entre diferents cooperatives. I m'explico una miqueta. Per exemple, això va molt sectorialment. Primer va sectorialment. Projectes que tenim engegats per millorar els nostres subproductes, per exemple, en el sector de la vinya, en el sector de l'oli d'oliva. Ara diem dos projectes que s'han de... Els definirem ja pràcticament per atirar-los endavant en qüestió de dies, no de setmana, sinó de dia, dos projectes, l'Indusambe i l'Indusansa, que són dos projectes intercooperatius que ens ajudaran a buscar un valor afegit i solucionar un problema en la sansa de les cooperatives que produeixen l'oli extra verge. Això per un costat. Okay. Però després, per tancar una mica el cercle, el segon projecte d'aquest mateix serà tot aquelles possibilitats que hi pugui haver d'un valor afegit en innovació que se'n pot traure d'aquests productes més enllà de tot el que avui ja se'n trau. Això per un altre costat. Després, la intercooperació entre diferents famílies de cooperatives. Jo m'he donat compte, i així us ho he explicat sempre al Consell Rector, pues que formant part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, he conegut els companys que tenim al Consell Rector, companys de la Federació Cooperatives de Treball, d'Ensenyament, d'Habitatge, de Consum, i això te dona també una possibilitat d'intercooperar en diferents àmbits. El primer, el més estratègic, el de l'energia. Avui en dia comencem a treballar molt a fons en Som Energia. Per a projectes de comunitats energètiques al món rural, i que el pal de paller de ser la cooperativa i també l'àmbit municipal. Som Mobilitat, que tenen projectes de mobilitat al món rural. Pues també comencem a intercooperar. I qui diu que és un dels aspectes molt importants, perquè també mos anem envellint al sector agrari, als pobles, però la gent mos anem fent gran. També hi ha cooperatives que es dediquen a tota aquesta feina de les cures i de l'acompanyament a la gent gran, pues perquè no hi hagi una soledat no buscada. Això per una banda. I després desenvolupar projectes d'habitatge en cessió d'ús o d'altre tipus de projectes d'habitatge al món rural, pues també ho estem trobant molt i molt interessant. Això per lo que fa a la intercooperació. Però més enllà també la representativitat. La representativitat que volem tindre tant a Madrid, a cooperatives agroalimentàries, també com a Brussel·les. El pròxim representant de totes les cooperatives espanyoles al COGECA a Brussel·les, pues serà el que avui ostenta la vicepresidència del nostre consell rector, el Xavier Pié. Això què vol dir? Pues això vol dir anar col·locant aquelles baules de la cadena on ens puguem fer sentir, ens hem de fer sentir, i també allí on hem de presentar totes aquestes demandes i exigències que tenim al sector agrari i al sector ramader. Jo ho posaria en aquests tres àmbits com a reptes de futur i com a reptes de futur més enllà del dia a dia de tot el que és les nostres produccions i la defensa de les nostres produccions i també d'entrar dintre en projectes de com se consumeix l'aigua, com gastem la energia, com produïm energia. Són reptes que per nosaltres tenen un valor afegit molt important, i per acabar en els reptes, tot allò que té a veure amb el canvi climàtic. Estem patint i cada vegada pel que veiem, això ja serà una constant, això ha vingut per a quedar, pues també aquest treball colze a colze en la mateixa administració, la Conselleria d'Agricultura, però també en els centres tecnològics, en l'IRTE, en tota aquesta gent que ens poden ajudar a buscar noves varietats, buscar noves varietats de cereal, nous peus que aguanten més la sequera o que es puguen produir en diferents altituds que avui en dia era impensable. No sé.
4: Déu-n'hi-do,
5: Sí, ui, estem il·lusionats. Per això va ser que ens vam decidir tornar a presentar. Això no va ser una decisió meua particular, sinó que jo ho vaig exposar i jo me sinto en ganes. Crec que tenim reptes importants. Si m'acompanyeu, la gent que també causava baixa dels seus càrrecs, si m'acompanyeu i veiem que això pot tirar endavant, jo em sinto fort, me sinto content i em sinto acompanyat. Van dir que sí, i jo crec que tenim un camí pel davant, i per acabar, si ara sí, és el relleu generacional. Però el relleu generacional, entès com que hem de fer, pensar què volem del relleu generacional.
4: Vale.
5: Perquè, claro, per una banda, les explotacions han de ser més grans. Per l'altra banda, gent no n'hi ha tanta que li encarinyi fer de pagès o fer de ramader. I això també és un sentiment, a part de que és una professió pues, com una altra. I després també tinguem davant dels ulls que el relleu generacional és una problemàtica arreu que es produís un ofici. Vull dir que a la majoria, i no tothom podem tindre lloc en grans start-ups o en grans empreses d'aquestes que molta gent voldria estar-hi, o no podem ser tothom youtubers, m'entens? Vull dir, ara sí que ho hem de pensar bé, i la persona que es vulgui quedar, la persona que vulgui vindre, intentar fer un acompanyament el màxim de profitós possible, i hi haurà els que hi haurà. I després, juntament amb tot aquest reconeixement a les dones que tenim, al Consell Rector, però que tenim a les cooperatives, i cada vegada aquest reconeixement més gran, que tota la vida hi han set, Jo ara parlo com a pagès, no com a president de la federació. Jo sempre he vist a les dones en un, en una forma de treballar, en una altra forma, en una altra fórmula de treballar. El temps passa i també avança cap a tota aquesta diferent manera de reconèixer la feina que s'està fent. I avui en dia compartim el nostre consell rector, hi ha tres dones, n'hi pot haver més, i les que hi ha estan fent una feina i aportant una feina dintre de la federació millorable. Vull dir que tot això anar-ho treballant entre tots i totes, perquè això no és feina de dones ni d'homes,
4: sí.
5: sinó que això és una feina compartida, és una feina d'escoltar, és una feina també de proposar, i aquest voldríem que fos el recorregut d'aquests propers 4 anys.
4: Sobre, deixa'm preguntar-te primer sobre el canvi climàtic i després sobre el relleu generacional. Sobre el canvi climàtic, com creus que us heu anat adaptant i intentant una miqueta anticipar-vos, i en aquest sentit, amb què podríeu millorar? És a dir, què s'ha millorat i en què podríeu millorar?
5: Bé, s'ha anat millorant. Amb el canvi climàtic, nosaltres pensem de que ens està atrapant molt ràpid. I això que es pronosticava, que veuríem un canvi els properes dècades, ja no siguen les properes dècades. L'estem veient any darrere any, que s'estan augmentant les temperatures, està freqüentejant més totes aquestes estadis de sequera, cada vegada són més freqüents, però tota aquesta vegada és falta d'aigua. Això està sent molt ràpid i això ens ha atrapat. Què estem fent? Pues jo crec que aquí hi ha una situació, i creiem, i per això estem apostant, que és la utilització de l'aigua. La utilització de l'aigua, hem d'anar cap a estadis en un rec intel·ligent, en un millor aprofitament de la gota a gota que tenim de l'aigua, perquè és un bé escàs, i aquí haurem aconseguit molt si en molts pocs anys podem tindre modernitzats en tota la tecnologia que faci falta els nostres recs. El segon repte important del canvi climàtic és l'adaptació dels nostres cultius en aquestes estridències que cada dia estan passant més freqüentment. És el que t'he dit abans, és buscar, fer estudis per buscar nous peus, per buscar noves varietats de cereal, per a veure on hem de produir segons què, quines han de ser les varietats que hem de produir, perquè ens trobem en una situació pues, que no m'ho haguéssim pensat mai, en el tema de la vinya, en el tema de l'olivera, en el tema dels cereals, en el tema de la fruita aquí a Lleida, principalment la varietat de pera conferents, en unes irregularitats molt grans a l'hora de produir i de florir. Primer de florir, després de produir. Aquí hem d'estar presents, en tot allò que es mogui cap a una millor adaptabilitat, que no podem canviar res. És adaptar-nos. Adaptabilitat a aquest canvi que està vinguent, i jo crec que hem d'anar per aquest camí, i tot allò que faci falta fer-ho, pues, ho haurem de fer, i també intentar explicar a la societat en general que al món rural hem de fer pràctiques moltes vegades pues, que ens costa molt tirar-les endavant, i ho hem de fer entendre a la societat en general. Jo crec que han de ser els principals reptes pel que fa el canvi del clima, i tot i amb això serà complicat.
4: Clar, no sé si creus que hem avançat una miqueta a nivell de societat d'entendre les tasques que heu de fer, o no?
5: Sí. Sí, però no. Vale. M'entens?
4: Sí, que t'entenc, sí.
5: La gent en general, i aquí ens hi hem de posar tots, perquè a vegades portem el barret de consumidor, a vegades portem el barret de productor, memòria no en tenim. I també és veritat que moltes vegades ens preocupa moltíssimes coses més que fan aquells pagesos o entendre aquells pagesos o a veure què fan per allà en aquells pobles o en aquells camps. Però també s'ha de dir que no hem invertit massa espai i massa temps a explicar-nos. I quan dic explicar-nos, dic que feia aquell posicionament important de no que sempre siguem els pobrets de no sé què, però sí que de dir, no, tenim plantejaments de futur. Sabem que això va cap aquí i volem anar-hi tots junts, perquè aquesta realitat, com millor estigui aquest 80% de territori que hi habitem, el 10-12% de gent, com millor estigui preparat, ho disfrutarem l'altre 80% de gent que viu al 12 o 15% del territori. Vull dir que no, aquest binomi món urbà-món rural ha de ser cada dia més fort, s'ha d'entendre cada dia més, i jo no diria la societat, sinó a vegades el que ens trobem és qui menys ens entén és els que ens administren, no els que ens compren.
4: Clar.
5: Per dir-ho d'una manera vulgar, no? Els que ens administren també ens hem d'assentar més vegades, intentar fer aquesta pedagogia per a que les coses, després passe el que passe i molt lamentem, però les coses continuen igual, i t'he dit al començament, som animals amb poca memòria.

0: mica egoístament per la part que em compet com a cooperativista i com a president de la federació. Les nostres cooperatives, en tant en quant empreses, el que és de forma... l'avançades que estan tecnològicament, la majoria estan preparades per a posicionar-se a qualsevol mercat del món. La majoria, vull dir que aquí també hi ha diferents cooperatives, pues que el seu àmbit comercial és molt més proper, però la majoria, les que tenen l'àmbit de l'exportació, l'àmbit mundial, el seu mercat és el món, tecnològicament estan preparades. Això ja és un repte que el jove d'una cooperativa que diu, escolta, tu si t'incorpores aquí, t'incorpores a fer de pagès, t'incorpores a la cooperativa, no comences de zero. Nosaltres també entenem el relleu generacional una solució de conjunt. Individualment veiem molt difícil que avui en dia se pugui avançar, jo diria que en cap sector. L'entenem com una proposta de relleu, però dintre del món cooperatiu, dintre de l'organització. Per què? Perquè te fa la vida més fàcil. I els problemes també en tenim, però te fa la vida més fàcil. Perquè lo de més són fal·làcies que moltes vegades no, quan algú les sent mos fa por de que no te les acabes de... És que no volem burocràcia, no volem papers, desenganyem-nos.
1: Yeah.
0: Aquest món va... burocràcia és una cosa, no volem papers, però hi ha d'haver regulació.
1: Clar.
0: Avui en dia estem en un mercat comú, si és que es pot dir d'alguna manera, perquè seria un altre tema molt llarg. Estem en un mercat europeu, estem en un mercat comú, estem en unes disposicions que són generals, i això vol dir regulació, regulació, regulació. El que hem d'intentar evitar és que les coses les haguem de repetir 3, 4 i 5 vegades davant d'una mateixa administració. Aleshores, del relleu se n'ha de parlar dia a dia, el que no s'ha de forçar res, hem de buscar també propostes que puguen ajudar en aquest relleu a continuar endavant, però jo crec que des de les cooperatives se fa. Primer, els deixes d'una empresa, deixarem empreses, el que t'he dit abans, tecnològicament preparades a tots els nivells, digitalitzades, que estan presents a moltíssims països del món, en un producte, en molts casos, marquiste, i el que no és marquiste, en productes que competeixen en la resta de figures societàries que existeixen. A partir d'aquí, pues, intentar també a l'administració, si es dissenya qualsevol ajut pel relleu generacional, és un concepte global. No només s'ha de guanyar la vida, també creiem que això de la generació s'està aprofitant massa i s'està abusant massa d'aquestes paraules. El que s'ha de fer és feina. El que es vulgui quedar, pues, que sàpiga que es pot quedar, però ha de tindre un projecte també a darrere. Les cooperatives que oferim aquest projecte, en perspectives individuals, pues jo no li veig massa futur. La veritat sigui aquesta. Dius, és que les cooperatives sou la mare de... No. Les cooperatives tenim tants o més problemes que tothom. Però, col·lectivament, hem demostrat que som capaços de donar solucions en segons quines problemàtiques concretes.
1: Perfecte. Ramon, abans d'acomiadar-te, si no m'equivoco, com a president de la FECAC, representa 185 empreses cooperatives i 32.986 socis i sòcies. Sí. Són xifres que impressionen, no?
0: Bueno, són unes dades que...

0: Això també moltes vegades te fan tindre molt respecte. Allò que em produeixen és respecte i que tota aquesta gent, o la majoria de gent, confie en aquest consell rector, confie en aquesta gent que està treballant a la federació, pues primer de respecte, després també d'orgull, però després això t'encoratge a continuar treballant per tota aquesta gent i per nosaltres mateixos, perquè també som pagesos i som ramaders els que formen part d'aquest consell rector.
1: Doncs estarem molt pendents de tots els reptes i de com afronteu, més ben dit, tots els reptes que us venen a partir d'ara, que, com dèiem, no són pocs i no són fàcils, però també ho deia Ramon, que teniu il·lusió, no, de voler-los encarar,
0: Moltes.
1: i crec que en aquests moments tenir il·lusió, com a mínim, és una bona base per començar a treballar.
0: Creiem que sí. La il·lusió no me l'acabaran, però també la feina feta, la il·lusió és una cosa que dius, bueno, mira, se'n pot tindre molta, però si no et mous de casa i no et mous del sofà, pots tindre molta il·lusió, però no t'acompanyarà gran cosa més. Ara, la il·lusió és doble, és un bagatge doble important quan a darrere hi ha la feina del dia a dia. I això si t'acompanya, i això pots veure que van passant els dies, el temps, van sortint projectes, van sortint coses, i això se'n fa ressò, doncs aquesta il·lusió no me'n faltarà.
1: Doncs Ramon Sarroca, president de la FECAC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé.
0: Pues moltes gràcies per fer-nos altaveus i sempre que us convingui a disposar.
1: I fins aquí l'arrelada d'avui. Recordin que ens poden fer arribar tots aquells temes que vostès consideren oportuns de ser abordats en aquest espai al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora.
2: Arrela 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Quan...

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival que aproja la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 10:45 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: 9a jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: En tot això, els bombers treballen des de 4:15 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar, o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
0: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, que en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
2: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
0: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Beniz.
5: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
2: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
6: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano, i li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no?, perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres. Seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Així valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tendal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Asli és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 FAM. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No pas

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola, la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i poder estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complert. Jo l'intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos al 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto al 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la zona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de la Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim en futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podría estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentava ir a hacer marca personal, però la verdad que este tiempo no esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
16: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
15: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
16: Perquè la teva salut és el nostre futur.
15: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
17: Bé, i què voleu fer aquests dies?
18: Anar a una piscina caribenya.
19: Dormir en un hotel del Far West.
20: Volar a llums d'un drac.
17: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
21: Braseria La Bolera.
22: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
21: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
22: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
21: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
22: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
21: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat.
23: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primera les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem alguns ruixats sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar en velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'himne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla, amb la Ronda Litoral, i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu, Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro passau, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'm vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sempre tardos con la família i se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
10: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
12: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
10: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
13: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miki Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou, que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida. Estem aquí a la fresca!
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fúmiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
3: Jo vull ser rei, ser per tu i els caps de l'estat, tenir tot bé.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música amb monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat, tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Àries.
4: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival Nits.
5: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. Ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
6: <totipos->

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol. Més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina, també hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
2: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
2: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
2: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
2: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estatunidenc amb passaport italià.
2: Chetman ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whitaker, base nord-americà de 31 anys.
2: Whitaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
4: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
2: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
2: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Fegerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navrotkina.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
2: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta.
7: 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: El sociòleg i antropòleg francès Émile Durkheim deia: "Les creences populars persisteixen no perquè siguin certes, sinó perquè són útils." Durkheim parlava de societat, de rituals i de com les comunitats construeixen relats compartits per entendre el món. Però aquesta frase encaixa com un guà quan pensem en alguns dels mites més persistents del nostre temps. I pocs són tan útils, emocionalment, narrativament i mediàticament, com el del Triangle de les Bermudes. Una zona de l'oceà Atlàntic Occidental que, segons la llegenda, engoleix vaixells, fa desaparèixer avions, desorienta brúixoles i desafia les lleis de la física. Però abans de parlar de misteris, convé situar-lo al mapa. El Triangle de les Bermudes no és una regió oficial ni reconeguda per cap organisme marítim internacional. No apareix delimitat en cap carta nàutica estàndard. Tot i això, popularment, es descriu com un triangle imaginari amb 3 vèrtexs força clars: Miami, a Florida, l'arxipèlag de les Bermudes al nord-est i San Juan de Puerto Rico al sud. Dins d'aquests límits, parlem d'una superfície aproximada d'entre 1,1 i 1,3 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, més d'un milió de quilòmetres quadrats d'oceà obert, una extensió comparable a la suma de França, Alemanya i Espanya juntes. És una zona amb algunes de les rutes marítimes i aèries més transitades del planeta, on convergeixen corrents oceànics importants, com el corrent del Golf, on les tempestes tropicals són freqüents i on, històricament, la navegació ha estat intensa des de l'època colonial. Dit d'una altra manera, és un lloc on passen moltes coses, perquè també hi passa molta gent. Però en el relat oficiós, qualsevol error humà, qualsevol tempesta sobtada o qualsevol mala decisió pot convertir-se, amb una mica d'imaginació i un muntatge dramàtic adequat, en un fenomen sobrenatural. Una brúixola que no apunta exactament al nord? Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba? Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets? Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida, però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra No És Plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
4: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
3: Què estàs fent?
4: Tinc els mandos, no va. Espera't, Sergi, que estic acabant una partida de Flight Simulator.
3: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
4: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
3: Quina angoixa aquí, eh?
4: Sí, sí. Ui, i a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és
3: quin
4: dolenta.
3: Desastre.
4: Ah, tanco.
3: No et guanyaries la vida, eh, portant avions? No sé,
4: ja t'asseguro jo que no. No,
3: bueno,
4: no
3: doncs va, intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Va, escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no? Aquests no
4: surten. Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri, doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
3: Ah, sí? De veritat?
4: És a dir, no és a dir,
3: els números
4: que sigui més
3: canten,
4: alta.
3: Eh?
4: Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, eh? La zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí, podem trobar versions del Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
3: Clar, per però tant, mira, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, calla, doncs això també és Triangle les Bermudes, no?
4: Exacte.
3: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
4: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, hi ha la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
3: Aleshores,
4: has de pensar
3: profund,
4: que sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
3: Clar, perquè està molt avall, tu, diguem. Clar.
4: Sí, ves-lo buscar tu 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys ja han passat vaixells. És les rutes comercials més transitades del món. I no hi ha cap menció a zones maleïdes. Ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib...
3: Tampoc.
4: En parlen. No en parlen.
3: Cap o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
4: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom,
3: sí,
4: que arriba allà anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra. Clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però, bueno, quan va començar, doncs, aquesta
3: fal·lera? Aquesta dèria, no? Esclar, sí. Perquè això és... Sí, jo, sí, sí. Des de petit que ho sento dir.
4: Ei, el 1950... hi ha aquí el primer granet de sorra. Un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones de Associated Press fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article
3: que
4: no és rigorós.
3: Sí, és una mica misteriós, és una mica... És poc rigorós,
4: sí,
3: això.
4: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
3: Mica morbós, mica groc,
4: sí,
3: allò que se'n diu.
4: Sí, exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sempre, fa la primera llavor, diu, ei, cuidado, aquí han passat coses. I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és,
3: sí,
4: és una revista misteri. Especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia. I allà parla, ja comença a posar-hi més llenya al foc, parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, estem començant a sembrar
3: parla
4: el dubte.
3: Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit més ampli.
4: Sí, tot és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació. El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
3: És xulo, està ben trobat.
4: Un articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el títol d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
3: Home, és molt contundent, eh?
4: Uau.
3: Et predisposa bastant, eh?
4: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
3: Ja.
4: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
3: Ah, sí? O sigui, que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
4: Exacte, aquí fa famós tot aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
3: Yeah.
4: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es van
3: escriure. Hi havia un detractor, eh? Hi havia un detractor que tenia ganes d'explicar-ho.
4: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores. És clar, quan hi ha uns sinistres d'aquests, hi ha l'asseguradora darrere.
3: Clar.
4: Compara dates, coordenades, i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, si és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats, i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bueno, aquest llibre no va tenir èxit.
3: Aquest no, el del morbo sí, aquest no, eh?
4: Aquest no, és l'habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja, jo tenc tot el guió fet.
3: No, això de que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja veurem si és l'últim, ja veurem. Ja veurem.
4: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
3: Ja veurem. Bueno,
4: no vas dir res.
3: Potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els seus experiments, i estaves amb el Flight
4: Simulator. Era la de dissabte passat? O en veu fer una altra?
3: Estaves despistat.
4: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
3: No hi vegis papus on no hi són, Jordi.
4: Tot
3: serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
5: Jo, monstres marins sempre a mort amb ells.
3: A tope.
5: O sigui, eh? Calamar gegant vesteix molt, sempre.
3: Vesteix molt. No sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec. Molt bé. Bueno, així, escolta'm, tu a nivell... De investigació científica, se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte, a part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venent gaire, perquè...
5: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
3: Punyeta, doncs això llavors ja està.
5: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat, poquets, i publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant, aparentment, ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània. Però, bueno,
3: Universitat de Tanzània, eh?
5: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses... I no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, en un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
3: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi
4: voltes... Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer
5: sí,
4: un article.
5: Això podem
4: entrar per publicar.
5: Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui, textos aleatoris sense cap base. Ara fa... Hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És la cosa, és com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
3: Ja,
4: aquestes m'agraden.
3: Estan proliferant, no?
5: Bueno, no, sempre han existit. Si tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica i bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè es fessin comentaris, s'arreglessin i al final els publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories i a vegades hi ha gent que es cola una mica i hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses, no són depredadores ni llocs d'aquests on pagues poder. Són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que si hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
3: Com que has publicat en una revista, està clar.
5: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
3: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
5: Sí, llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir una cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
3: Ja, ja, està clar. Sí, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
5: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades. Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
3: Clar, però anava a dir, però pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però bé, l'Eben Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol i no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del Pueblo, eh? Però ja ens entenem.
5: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
3: Aftab Malik.
5: Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Research and Marine Sciences d'Iran va decidir fer l'estudi més exhaustiu mai fet sobre el Triangle de les Bermudes.
3: Bueno.
5: Ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
3: I el trobem.
5: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
3: Veus?
4: Carai.
3: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? O com estava delimitat, tot plegat...
5: Sí, és bastant desastrós, eh? Us ho dic.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Si és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
5: Sí, per començar, la revista està en el rang més baix possible de revistes.
3: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
5: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
3: Caram.
4: Bé, de moment anem bé.
5: I un dels indicadors de qualitat és que t'ho accepten
3: pagant,
5: tot...
3: Eh?
5: No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
3: Ja.
5: Va, aquí, pim-pam, ja està.
3: No ho deus haver provat, oi?
5: No, perquè, diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
3: Ah, són més serios. Bueno. I què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
5: Ell volia fer simulació de som gent seriosa i agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta?
4: Aviam.
5: Descarta els ovnis.
3: Descarta els ovnis?
5: Sí, la caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
4: Hòstia, una punteria. Sí, sí.
5: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
4: Vale.
5: Això ho descarta.
3: Això ho diu,
5: si
3: diu
5: això
3: que no.
5: Això no.
4: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure.
3: Exacte. Jo crec que aquí és el terreny.
5: Et farà més gràcia què no analitza.
4: Ah, a veure.
5: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
3: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el posa com una variable...
5: Ni sí ni no, no en parla. No cita.
3: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
5: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara, si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
3: I li publiquen, eh?
5: Sí, sí.
4: Bé.
5: Sí, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té una forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes. Que generen solenoides naturals.
3: Solenoides naturals.
5: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent, és una bobina que genera un camp electromagnètic.
3: Perdó.
5: Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
4: Ostres, molt complicat, això, eh?
5: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat,
3: i altera el camp magnètic i tot...
5: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques... que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, bueno, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
4: Sí, i tant.
5: I hi ha un gir més, encara, que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
6: Ostres. Núvols de plasma, eh?
5: Sí, sí, sí.
6: El Triangle de les Bermudes.
5: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
6: Sí.
5: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria entendre algun dia. I acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
4: Ah. Ai, perdó, eh? Sí que no es poden dir paraules, però és que me l'has fet
6: però
4: a dir.
6: Però com que es solidifica? Ha un... En forma de què? Que queda sí, un bloc allà?
5: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Però se li solidifica el camp electromagnètic? Això és... Senyor, no sé. Insisteixo, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
6: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
5: I després, la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
4: Apa, vinga. Cinturons
6: de Van Allen.
4: Cinturons de Van Allen estan fora.
5: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
6: Com una mena de mànega que surt...
5: Com no vols que passin coses allà.
6: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
5: I això, senyors...
6: Però ell analitza casos particulars?
5: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
6: Molt bé, llavors fa algun càlcul, suposo.
5: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules, hi ha errors tipogràfics.
6: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
5: I li van publicar.
6: I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'únic estudi o l'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
5: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
6: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
4: Sí, n'he trobat diversos, i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, són
6: 309,
4: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
6: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys, ja que sí.
4: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
6: Sí,
4: el que es diu, doncs, que sí, aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas, tenia una mala estabilitat i a més era un dia amb fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, en menys d'un minut.
6: S'enfonsa de seguida.
4: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un trencament, un enfonsament sobtat. Això passa, això pot passar. En més casos, el 1945, cinc avions...
6: S'acaba la Guerra Mundial,
4: sí.
6: El 45.
4: Cinc avions militars en entrenament... Cinc. Desapareixen.
6: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
4: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
6: Caram! Mal fallo, perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no? Que estaven...
4: Nord-americans, sí senyor.
6: Ostres, Déu-n'hi-do, quin fallo.
4: I s'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
6: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
4: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Bueno, molt divertit, perdó, perquè clar, aquí hi ha gent que ho ha passat malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
6: Ah, el van trobar, però ja va, sí. Formava part també del mite, diguem-ne, algú va ficar al catàleg.
4: Però aquí ja, sí, vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
6: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
4: van
6: baixos...
4: Trobar el barco, o sigui, però no van trobar els passatgers.
6: O sigui, eren vaixells a la deriva,
4: sí,
6: que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
4: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
6: Bueno, però total, també allò que dèiem, direm que el triangle també era aquella zona.
4: Sí, sí, sí. Ja, però esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tant sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances,
6: sí. Si
4: de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
6: Sí, clar.
4: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel triangle de les Bermudes.
6: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
4: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
6: Clar.
4: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
6: Cap.
4: Saps per què?
6: O sigui que... Per què no?
4: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
6: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira clar. Que aquests sí que hi entenen, d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
4: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
6: Clar.
4: A la banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima...
6: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
4: No, allà no.
6: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
4: Sí, el Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, el Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
6: Clar.
4: Però el Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
6: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
4: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho visc bastant de prop, això.
6: Sí, sí.
4: I és una cosa, és de mercat,
6: Sí, oferta, evidentment.
4: Demanda, el mercat mana, per tant, l'asseguradora no cobra sobreprima, vol dir que allà no passa res.
6: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
4: Sí,
6: s'han d'assegurar el contingut.
4: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més, amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
6: Aquesta gent. Home, doncs llavors, des de llavors. Segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
4: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
6: Mira, el no ens passarà mai més. Eh?
4: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però admiro avions i allà en passen molts d'avions. Si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, a Haití, passes per allà sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
6: I també passa el mateix.
4: Sí, no passa res.
6: Per tant...
4: Vols comerciars diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha fallades sistemàtiques...
6: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
4: Sí.
6: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
4: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha,
6: sí.
4: L'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no.
6: Ah.
4: I clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
6: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat en regla és de les asseguradores.
4: Sí.
6: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
4: No, i sempre el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
6: No n'hi ha. Sí, no sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
4: Sí, jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
6: Estic bastant d'acord, eh? Estic bastant d'acord, sí, sí, bastant, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, eh? Però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
5: Jo com a mínim en conec un.
6: A veure.
5: I el tens més a prop del que et penses.
6: A veure. Sorprèn-nos a tots.
5: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
6: Ah,
4: això està baix, no?
5: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
6: Sí.
4: Sí.
5: Doncs això, en argot mèdic, he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o bueno, que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona, la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
4: Si perden coses.
5: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per un cirurgià.
6: Ah.
5: Per les venes, artèries, nervis, conductes de tot tipus i coses
6: vàries. És fàcil perdre-hi l'escalpel per allà dintre. O...
5: Sí, i pel que sembla, l'anatomia masculina, els cirurgians, has de ser molt expert per remenar per allà, diguem. I que llavors he trobat fins i tot manuals de medicina en el que parlen de consells per operació o per cirurgia en el Triangle de les Bermudes. Mudes i es refereix a operacions de pròstata.
6: Ah, veus? Per tant, la ciència ha hagut de posar el focus sobre un determinat triangle, eh? Molt bé.
5: I també m'ha semblat molt, molt notable i molt sorprenent l'ús popular que fan els científics del concepte Triangle de les Bermudes.
6: A veure?
5: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
6: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
5: No, ni geomètrica, o sigui...
6: O conceptualment, és un concepte.
5: Quan el tema de l'article és un misteri... O
6: és un forat negre, no?
5: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir, parlen del Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que els científics han fet servir el concepte de Triangle de les Bermudes al títol, i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. M'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant. Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
6: O sigui que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
5: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
6: De la Terra no és plana.
5: Sí, sí.
6: Veus? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
4: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
6: Sí, potser no cal, que no acabaríem mai.
4: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, hi ha tingut una explosió a mig vol, a veure...
6: Tant...
4: N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa.
6: Sí?
4: I de tant que el van tunejar va petar.
6: Ah, o sigui, va posar masses alerons,
4: sí, van tunejar-lo un pèl massa.
6: Clar,
4: van tenir
6: llavors
4: problema.
6: Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri.
4: Sí,
6: no?
4: Ja,
6: potser es van passar de túnings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
4: Sí, sí, sí, sí.
6: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
7: Bueno, què insinues?
6: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal per Roses, com va tot?
7: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
6: Oita,
7: veus... No ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU, no sé.
6: La ONU.
7: No sé, ho diu algú.
5: La OMS.
6: Algú m'estudis, molt bé.
7: Sí. Doncs molt bé, molt interessant això de les Triangle de les Bermudes. Tema
6: que què et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
7: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
6: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Si és de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
7: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
6: No et fa por volar, tu?
7: No, em fa mandra.
6: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra.
7: Sí.
6: Fa mandra els controls, estar allà, fer cues, sí, home, sí.
7: Clar, però... és que si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans el que es fa després, el temps arri...
6: Llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Doncs mira, saps què? No cal.
7: És igual, me quedo a casa.
6: Bueno, i què? Què ens portes?
7: Doncs...
6: Alguna brúixola conspiranoica?
7: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè... Bueno, tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gaire bé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
6: És un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
7: I el sud, potser, també.
6: El sud, també.
7: Avui us parlaré de diferents teories que hi han sobre el Triangle de les Bermudes, que suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, perquè hi ha documentat que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells s'han enfonsat, aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran allò. Si ho mirem en un mapa sembla petit, però és clar, que ja ho heu dit, és gegant, és que s'hi ve com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
4: Ah, aquest m'agrada.
6: Interessant, eh?
5: Em sembla totalment factible. Totalment factible.
6: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí.
7: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs poc fondos.
6: Perquè hi ha poca llum.
7: No, i perquè si viuen llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten, saps?
6: Clar, també és veritat. Si es posen drets, surt el...
7: Clar, per tant, llocs pop gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars gegants. I diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
6: Sí, gairebé krakens, com a
7: pel·lícula. Sí, un kraken, exacte.
5: I els avions?
7: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Potser són, no sé...
6: És molt amunt, això, ja.
4: Has d'estirar el braç.
6: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
7: Sí. Això és el que no m'aquadra.
6: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
7: pes. No, per això, perquè els avions no m'aquadra. Els vaixells, dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale. Però, clar, un vaixell de la Marina Americana, clar, a veure, no. A més, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
6: Clar, també fan mal, sí.
7: Però hi ha una altra teoria, que és la de l'Atlàntida. I això va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu El Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà hi ha... Bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlàntids...
4: Esclar, els Atlants.
7: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà, ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
4: Un desguace.
7: Primera teoria. Desguace
4: la cabanya.
7: Bueno, està bé.
6: Aquí aquesta encara, bueno...
7: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles que apareixen de forma espontània enmig del mar, val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... es diuen les oles monstruo, no? Us va dir.
6: Sí.
7: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però sí, un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè si una onada normal fa 10 metres, enmig de l'Atlàntic, aquestes potser en car de 30 o car de 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar, doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs, bueno, pot ser que potser allà... Doncs, bueno,
6: podria ser. Tu aquí a l'Albedrava no n'has vist cap d'aquestes,
7: No, n'he vist cap, no. No he vist oles monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
6: Que existeixen.
7: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo, ojo, la onada. Però clar,
6: sí, sí, és tornem una cosa sèrie,
7: a lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30 metres...
6: Que has de volar molt baix, diguem.
7: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi entenc gaire, però em sembla que sí.
6: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar, una mica més, pugen.
7: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part, això, on vosaltres heu d'intervenir, eh? Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
4: Ah. Bé, aquí ja puntualitzo.
6: A veure, digues,
4: sí,
6: digues, Jordi.
4: Ja, sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre, sempre, sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
6: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
4: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el assenyala la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres
6: és un
4: coneixem
6: nord,
4: la vol.
6: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
4: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
6: la sortida. Sí, sí, clar, correcte.
4: Sí,
6: clar.
4: Allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brúixola pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh? No.
7: Pues aquí diu que, si segons aquesta teoria, que els pilots experimentats, no nosaltres, sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant, confonguin...
6: Es confonen perquè, clar, el nord...
7: Clar, confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte, i no és que se'ls vengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
6: És mal assumpte, sí, sí, sí.
5: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud, sí, magnètic, sí, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema. És que no sabeu mirar on...
6: I que connecta amb el cinturó que has dit,
5: sí,
6: eh? Sí, sí.
5: Cinturons de Van Allen.
6: Això, cinturons de Van Allen. Perdó,
7: bon grup,
6: sí,
7: eh?
6: Sí. Bon grup, també, sí. Sí.
4: El cinturó...
6: Trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé, molt bé. Està bé.
7: També dic que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat, sí, que en sap, sap arribar a lloc.
6: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat el Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
7: Sí, sí.
4: Exacte.
7: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
6: Ara. No se n'ha parlat, en tot el programa?
7: No.
6: Ja era hora.
7: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
6: Home.
7: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà, i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
4: Clar. Una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent, ara.
6: No feia nada, No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
7: Clar, però això explica per què després les restes no tornen.
6: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
4: Sí, no perquè no tinguis interès a buscar-ho.
7: No.
6: Ho revenen, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
5: Sí.
6: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
4: Segon de mano punto ovni.
6: Clar. Això.
7: Una altra teoria. No. Teoria aquesta...
6: En tens més? Pensava que...
7: No, però en tinc dos més. Una altra teoria, aquesta teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
4: Això és veritat, eh?
7: Això existeix.
6: Sí, sí, veus?
7: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, si a Noruega...
6: Allà també deu passar.
7: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament, i exploten justament quan passa un vaixell o un avió, i doncs agafen i el catapulten cap a dalt i després doncs, cap a baix, suposo.
6: Caixa un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
4: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
7: Ah.
4: I molt, yeah, molt, molt permafrost allà al Carib no, no,
7: clar, no, fa
4: no
7: pinta,
4: tenen.
7: No, no.
4: No.
6: No. Ja. Però i... bueno, bueno, en tot cas està allà. Podria sí, passar. Sí. Podria ser, qui sap.
7: Una altra teoria.
6: I l'última.
7: No, queden sí, dos més. Una és molt curta, o sigui, una és molt curta. Una altra teoria, teoria de les trompes marines, que aquesta, bueno, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, bueno, com un tornado, però que passa al mar. Ah, doncs que, sí. I sí que és mitjanament factible, bueno, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creuen, es creen bastantes trompes marines. Mm-hmm. Algunes, fins i tot, arriben a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió
6: que
7: més complicat, però un vaixell...
6: Sí
7: que...
6: L'engoleixen, sí o sí.
7: Però que també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la trompa, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, però, bueno, diuen que, com que és un lloc que passa, doncs, bueno, pot ser que passi. I s'ha de dir
6: una
7: que
6: de tantes.
7: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen, segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
6: Allò que el Malik va descartar, sí, bueno, no va ni tan sols analitzar sí, la possible...
4: Bueno, o l'error humà, sí,
7: sí. I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
5: Yep. Oh, la millor.
7: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
6: Ah, aquesta és real. Ja has sí, vist, tu ho has vist?
7: No, jo no, però hi ha un senyor que sí.
6: Ah, a veure, sí? Aviam aquest senyor.
7: Sí, això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
6: Ah.
7: O sigui que ens porta transportant l'espai sí, en el temps.
6: És un forat negre.
7: Mm-hmm. Sí. Sí. I ja, això hi ha un pilot, que un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 quilòmetres.
6: Mira.
7: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
6: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència sí, personal, eh? Sí, sí, que sí, ha viscut aquest
7: sí, fenomen. Que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava això, 160 sí, sí, quilòmetres més amunt.
5: El plasma.
7: Que dius, a veure, ta. Però a més, hi ha una peli, ara això ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
6: Hòstia,
7: que
6: no ho recordo.
7: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de Cook. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i cada cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, sí, no és un pel·liculón, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. Clar. I diguem, aquesta pel·lícula juga...
6: Si l'han d'alterar o no.
7: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a... Hawaii. I...
4: Home, estaria bé, el forat de Cook. Mira, m'estalvio un viatge.
7: Home, és que jo crec, jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent.

o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí que sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre, quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch a surfing outside, outside, outside, outside, outside, outside, gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Cuando calienta el sol. Hermanos Rigual.

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sous, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale. Sapore di sale.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants. Per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven a veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes...

0: La felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard. Però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Paios. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans Cocodrulos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Parell.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare. No.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Llamava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie.
1: Charlie.
0: La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vencida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Apa!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides, o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar. No fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento. Sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández. En el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria. El vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81... Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Toma. Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situis.

0: del convento.
1: Diu pura, oi?
0: És més pura que un convento.
1: És que en el seu moment la gent discutia per això. No. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: Negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús y su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mall.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estil de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miquel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura. El seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus. Na, na, na, na, na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.

Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Dan.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Du. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentxun. Hoy el bien...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta...
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Per a la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Per a la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar, també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-la.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelé. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament, va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala, bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in. Balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, benvinguts una vegada més en el programa de música nostàlgica que oferim cada setmana per vosaltres amb la música que suposem us agrada escoltar, almenys a mi. Jo m'ho passo molt bé escoltant aquesta música nostàlgica de les dècades prodigioses. Avui, com vam anunciar, ja ho sabeu, toca programa temàtic. Un programa temàtic especial en el qual buscarem una cançó. La cançó que us agradi més.
4: Why is my heart so light?
3: This is my song.
4: Why are the stars so bright?
3: I el programa temàtic d'avui es tracta de veus femenines. Comencem per la primera. La primera és Rosa Maria Marco i Poquet, més coneguda per Salomé. Va començar la seva carrera a Ràdio Barcelona i és més coneguda per la cançó que va cantar en el festival Se'n va anar. I nosaltres l'escoltarem amb la versió de la cançó Riviera.

0: I anem ja per la següent cantant, que es tracta de Sally Olwen Clark. I aquest nom no ens diu gaire res. És una cantant, actriu i compositora britànica coneguda per les seves exitoses cançons dels anys 60. Precisament a la que hem començat aquest programa, o el repertori d'aquest programa, ens ha cantat un trosset de This Is My Song, és Petula Clark, i també és la cantant de Downtown, també coneguda. Però aquí l'escoltarem amb una cançó que es diu Mademoiselle de Paris.
1: She's so chic and adorable that no one thinks it's deplorable when men all turn around just to see Mademoiselle

La següent cantant, també un nom que no ens dirà ben bé res, a menys algú que sigui molt fan d'aquesta cantant i la coneixi, o sigui, conegui el seu nom real. Rosa Maria Coscolín Figueres, nascuda a Vilafranca del Penedès, ben catalana, i va passar part de la seva carrera artística, o la primera etapa, a França. Es tracta de Gloria Lasso. I d'ella hem escoltat infinitat de cançons, però no havíem escoltat potser Maria Dolores.

Olé, la Maria Dolores de la Glòria Lasso. Ara la següent sí que almenys el nom ens diu alguna cosa. És la cantant Françoise Madeleine Hardy. Per tant, Françoise Hardy, nascuda a París, cantant i actriu francesa. Moltes cançons que hem escoltat d'ella, també, especialment Tous les garçons et les filles, i avui escoltarem una que es diu Oh, oh, chérie.

veure aquesta amb les pistes que donarem, si sabeu de qui es tracta. És una cantant, o era una cantant i actriu d'origen italià, nacionalitat francesa, nascuda al Caire, i va ser procedent d'una família italiana que va estar establerta a Egipte i va ser elegida Miss Egipte de l'any 54. I el seu nom era Yolanda Cristina Gigliotti. Qui podria ser? Doncs la Dalida. No té res a veure el seu nom amb el seu nom artístic, però solen fer-ho molts cantants de posar-se un nom més fàcil de recordar que no pas aquest de Cristina Gigliotti i Yolanda encara abans. I ens cantarà Le Gitan.

La que segueix és una cantant grega nascuda a Creta, que n'hi ha, i s'anomena, o té el nom de Ioana Mouskouri. De totes maneres, ja dona una pista. És Nana Mouskouri. I aquesta cantant, doncs, a més del seu repertori habitual, escoltarem una cançó que es titula La muntanya de l'amor.

I seguim. Amb què seguirem? Doncs mira, amb un altre cantant, veus femenines, avui temàtic dedicat a les dones, i tenim una cantant que es deia Conceta Rosa María Franconero. Ja l'hem escoltat en un programa dedicat a ella i un altre cantant. Nascuda a New Jersey, Estats Units, i és la que coneixem artísticament per Connie Francis, i ens canta un rock que es diu No siguis cruel.

La següent va néixer a Bulgària i de descendència armènia. Cantant francesa de música pop, i és la Sylvie Vartan, d'aquella que vàrem escoltar també cançons quan va començar amb la més vella del ball, no? Doncs avui l'escoltarem amb una que diu Comme le dernier.

Cantant italiana, Mina Anna Mazzini. Totalment Mina. Coneguda, vaja, per, artísticament per Mina. Cantant italiana, nascuda a Busto Arsizio, Lombardia. Però va néixer, o va créixer, a Cremona. Hem escoltat d'ella moltes cançons i avui ens ofereix una que es diu Un piccolo regio di luna.

De nom artístic Edith Gormezano. Qui podria ser? Doncs Lady Gourmet, una cantant que va fer carrera en solitari, però també va fer una carrera juntament amb els Panchos. D'ella escoltarem una cançó que és molt coneguda després de la pel·lícula que fa poc varen fer Richard Gere i Susan Sarandon. ¿Quién será? ¿Quién será?

Doncs seguim ara amb una altra que té de nom Ana Nora Escobar, xilena, cantant nascuda a Santiago de Chile. La coneixem per el nom de Mona Bell i entre el seu repertori hem triat una cançó que no l'havíem escoltat en cap programa i que es titula Pan, Amor i Besos.

Simone Abel era xilena, la que ens ve ara a continuació era argentina, nascuda a Córdoba, però argentina, i es deia Elda Perla Barbero. Qui podria ser Elda? Elda Elder, Elder Barber. I Elder Barber ens diu que tu tienes algo.

0: gato.
1: Amb aquesta no hi ha problema. Caterina Valente, a seques. I va néixer a París, encara que era descendent italiana, i ha cantat en molts idiomes, entre ells moltes cançons, en alemany. Avui escoltarem d'ella El Bardo.

La següent cantant es deia María José Guillén Torres, nascuda a València, i la coneixem, els que l'heu escoltat, encara que no és molt coneguda, Adri Ángela. I ens canta un concert no complet, però sí d'amor. Concierto d'amor per María Adri Ángela, perdó.

Aquesta no crec que tingui gaire dificultat. El seu nom real, Dolors Torelló, nascuda a Barcelona. Va fer un disc o un parell de discos per Nadal, que és el que solien fer la majoria d'intèrprets quan venia a les festes de Nadal, editaven un disc amb cançons nadalenques, amb José Guardiola. És Lita Torelló i que ens diu, si aquest era un concert d'amor, ella diu que no existe l'amor.

La següent pot produir una mica de confusió perquè es deia Rosalía Garrido Muñoz, nascuda a Madrid. No confondre-la amb la Rosalía actual. És de la dècada dels anys 60 i no cal confondre-la, perquè la Rosalía no cantava La luna tiene dos caras, la Rosalía d'ara. La d'abans, sí.

Maria de Los Ángeles Rodríguez Fernández. Això no ens diu quasi ben bé res. Ara, si us diem que el nom artístic és Helo, després ja sabrem de qui es tracta. Va néixer a Granada i és aquella que té una veu sincopada quan ens cantava Siempre es Domingo, Xin, Xin, Xin o altres cançons, Los Gitanos, doncs una veu que feia com una espècie de singlot. Ens canta la Helo, la luna, el cielo y tú. Sí, la luna tiene dos cares, doncs ara la luna, el cielo y tú, deveu també tenir dues cares.

Aquesta, si us dic els noms que hi ha entremig, perquè té un nom molt llarg, no sabreu qui és. Ori Filomena Merks. Ara, si us dic el nom complet, segurament que amb el primer i l'últim configureu el nom artístic de la cantant. Rita Ori Filomena Merks Pavone. És a dir, Rita Pavone, italiana, i que ens canta avui a la mia età.

Aprofitem el so de fons de la Rita Pavone amb A la Mieta per acomiadar-nos de vosaltres fins la setmana que ve, que continuarem amb l'any 64 i després esperar un altre tema, que després haurem de fer veus masculines. Doncs fins la setmana que ve, adéu-siau. Ara us deixem amb l'última veu femenina, que és Estela Raval. L'escoltarem acompanyada per Los Cinco Latinos i ens cantarà El Gran Simulador. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
2: Pinto les notes.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
5: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
6: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
7: Joder, qué tropa.
6: L'hora dels joves.
8: Què passa, companys?
9: Com va la setmana?
10: Sorpresa, sorpresa!
11: Pedro Cerdán a l'estudi!
12: Moment, sóc jo, ho acabo de sentir, que el Pedro està...
8: Està?
12: Fent...
13: Pedro està presente? Pedro està presente?
8: Pedro is in the house.
14: Pedro is in the house. Un aplaudiment.
12: Està parlant, eh? Està parlant i no és des de l'estació de Renfe.
8: En veritat, no estic aquí. En veritat, estic en un metavers.
13: És omnipresent.
8: És eteri. El Pedro
14: estic...
8: és un
14: Ugassa, no?
8: No!
13: Està motherfucking Ugassa,
12: com?
13: El Pedro.
12: Què? Que bueno, d'ara ja aquí se menja les isuc, eh?
8: Això. Avui ens toca un programa molt especial.
14: Però, primer de tot, on estem?
8: Estem a Sant Cugat.
14: No.
12: Bé.
14: On estem?
8: A la ràdio. A bé. Cugat Mèdia.
12: Bé.
14: Però quin programa és aquest?
8: Programa número 6.
12: No, l'hora dels joves.
8: Ah, vale. Vale.
12: És que per... ens podeu seguir a l'Instagram, per exemple.
13: 91.5.
8: Comença el programa número 6 de l'hora dels joves, un programa casualment superespecial, perquè començarem... Això no és especial,
12: bé,
8: però...
12: Començarem... Superespecial i supermàgic. Oh!
8: Oh! Que maco!
12: Ai, ai, ai. És que s'acosta Nadal.
8: Ei, això ho haig de dir jo.
12: Navidad, Navidad, dulce Navidad.
8: Ei!
14: Amb el qui està molt sol.
8: Començarà la seva secció el Joan amb les... Renotícies.
12: Després continuaré
8: jo amb històries absurdes, que és el que no vol saber quan no vol saber. I a continuació us portem una sorpresilla, perquè avui és l'encesa de llums de Nadal a Sant Cugat.
12: Bueno, avui, que quan ho esteu escoltant...
13: Ja fa una setmana.
12: Fa una setmana.
8: Sí. Va, lamentable. Bueno, passa.
12: Espectacular.
8: I tindrem el Martí i el Genís fora preguntant,
12: el Genís
8: molestant,
12: molestant a la penya.
8: Sí, bàsicament. Hola, pots sortir a la ràdio?
12: Hola, t'importa sortir? No. Vale.
8: Després, el Martí i el Genís es faran un speedrun des de la plaça Octavia fins aquí a l'estudi 2. Llavors, el Genís ens farà les seves recomanacions sobre...
13: No són recomanacions, són les merdes del Genís. Com es nota que portes una temporada sense vindre al programa.
12: Sis episodis sense vindre. Només enviant notes de veu...
8: Heavy, eh?
12: Enviant notes de veu des de Renfe.
8: Àudios de WhatsApp.
13: No t'ha vist tant el micro, nano.
12: Ah, no.
8: S'ha motivat. Sí, el de l'Òscar.
12: El de l'Òscar.
8: Ah. Un de sis, eh? No, dos de sis.
12: Dos de sis.
8: Comprem, comprem.
12: Ni la meitat.
13: Jo no sóc capità.
8: Bueno, de què són les teves merdes?
13: No.
12: Són merdes...
8: merdes variades.
12: Variades, són cacadures, són...
8: Vale, no vol dir-ho. No sabe, no responde. I
13: és que no sé ben bé de què és, ja ho veureu.
8: NCNC.
13: Exacte.
8: I acabarem amb la secció del Martí.
12: Que és?
8: La zona zero.
12: La zona zero, que, per cert,
13: no ho sabia, el tio,
12: dues setmanes, que ja vas dir de què aniria, que és... quan el teu oncle, tiet o el que sigui t'està parlant a la taula de Nadal i et diu: i què, la nòvia?
8: Eso va passar, oi?
12: I tu estàs més sol que la una.
8: Senyors...
13: D'això tu en saps, no? De fet, en sabem tots.
8: Sí, sí, ara mateix estem... És el...
13: L'hora del sol.
8: És la noche
12: de...
8: L'esquadrón soltero.
13: L'hora del solter.
8: No passa res. L'altre dia va ser el dia del solter,
12: sí.
8: De fet. Bueno, comencem.
12: 13 de novembre.
13: Qui vol un radioman?
12: Senyors... Jo només vull una persona que m'estimi. Perquè...
13: Ta mare no t'estima.
12: 5 minuts amb ella eren com 10 hores amb qualsevol altra.
8: Senyors, la tertúlia no va d'amor. Això ho deixem per Sant Valentí.
12: Sant Joan. Sant Valentí, saps què passarà?
13: No, Sant Joan.
12: Que coincideix amb...
8: Què?
12: Amb les vacances.
8: Bueno, i saps què coincideix també? Que ara començarem les notícies.
12: Vale, però...
8: Predicció, algú d'aquí tindrà nòvia per Sant Valentí?
12: No!
8: 1% de probabilitat.
12: No, avui he enviat un sticker que és... Ojo, eh? Ojo l'sticker, perquè és espectacular.
8: Vale, portem 4 minuts.
14: Vale, va, vinga, va.
12: Mira, és així, és... aquí. 5% de possibilitats, 300% d'esperança.
8: Totalment. Senyors, comencem amb uns titulars frescos trets a la nevera, perquè sí, senyors...
12: Trets avui... literalment de fa 2 minuts.
8: Exacte, perquè avui toca informar-se una miqueta abans de començar el programa, perquè sigueu encara una miqueta més cultes. Gràcies, Martí, per l'estriptease que ens...
12: De acaba... res, home!
8: Bueno, després d'aquests delits... Comencem amb els deliris i les notícies, també. I després d'aquests deliris previs a informar-se, toca informar-se, com no, el millor butlletí del món aquí a Ràdio Sant Cugat, evidentment, de l'Hora dels Joves i de la Corpo.
12: La primera notícia és de Sant Cugat?
8: Clar que sí. És, de fet, molt luxury.
12: És del Quinto?
8: No és del Quinto. Ah, és del luxury. És de luxury.
12: Ja sé què ha passat.
8: Perquè en recordeu-vos que fa molts programes parlàvem de la casa ocupada d'aquí, del carrer Plana de l'Hospital.
12: De fet, els nostres veïns.
8: Els nostres veïns.
14: Sí, que ho vam veure. Va haver un moment que vam veure un desnonament.
8: Sí. Un desnonament just aquí, en aquest carrer on està Cugat Mèdia.
12: Els vecinos.
8: Doncs, bàsicament... ara es comercialitzen aquests dos xalets de 256 metres quadrats per 1,7 milions d'euros cadascun. Vale?
12: Compra conjunta, no?
13: Hola!
12: Bueno,
13: 1,7 milions d'euros.
14: Ha fet un glow-up, això.
12: Un moment, fem una compra conjunta?
8: Podríem fer-ho. Jo crec que
12: sí. Quants diners tens al banc?
8: Menys...
14: 0,0...
8: Menys 50, crec.
13: Jo...
8: No sabe, no responde.
13: 37 cèntims.
12: 2 cèntims. Compra conjunta, vamos!
13: He de cobrar,
8: bueno,
13: encara.
8: Si voleu fer donacions, el meu Bizum és el número... Bueno,
12: no direm números. Però ens podeu enviar un missatge a l'hora dels joves.
8: Sí que és veritat que aquests diners... aquesta casa ocupada la va comprar la Fundació Josep Carreras i bàsicament ha dividit aquests dos xalets, val? I llavors tots els diners que recaudin han optat, doncs, per vendre aquests terrenys, aquests xalets i destinar els beneficis a la recerca contra la leucèmia.
12: Ah, doncs jo així sí que compro.
8: Així sí que es pot comprar.
13: Val? No, sí, són formes de blanca, això.
8: Bueno, ja, jo sempre, però...
12: Sí. Jo així compro. Doncs, bàsicament, poses 10 milions i els gasto.
8: Doncs, bàsicament, uns xalets de color blanc molt bonics, de fet, que han posat, com no, unes fotàquens amb un... amb un pàrquing amb dos porxes i un Mercedes.
12: El Renders em fa molta gràcia perquè els veus i és els dos porxs
8: sí,
12: allà posats.
8: Un porxe i un Mercedes allà.
12: Perdona, i després al costat la finestra de Cugat Mèdia.
8: Sí, exacte.
12: Que bueno, nosaltres podem fer la reunió.
13: No, tenim aquí al costat.
12: Sí.
8: Això, hòstia, vol dir...
13: Puta, no ho avisa encara.
8: Això vol dir...
13: Clar, que hi han posat dos Porsches allà, ben sí. Guapos.
8: Clar, clar.
13: És el target, no?
8: És Sanko, tio, és el que hi ha.
13: És el motherfucking target, eh?
8: Clar, el tema aquí és que... això es va desocupar. Doncs el desnonament va ser just fa un any i dos mesos, més o menys. Dos anys i dos mesos, perquè es va desnonar el 2023, el 5 de setembre de 2023.
13: Estem tant d'estona aquí dintre.
8: Dos anys i dos mesos.
13: Anys aquí dintre.
8: Dos anys i dos mesos després.
14: Nosaltres
8: estàvem aquí, sí. S'ha decidit agafar i reestructurar, doncs, bàsicament, vendre això i fer cases.
14: A veure, és que és una bona localització. Estàs al costat del centre...
8: Estàs al centre. O sigui, tu ets al centre.
12: Si de fet et passen els correfocs per aquí...
13: És que aquest ritme al final ens acabaran...
8: Desnonant nosaltres
13: aquí
8: o dins de l'estudi. O si nosaltres comprem el local i ens fem més grans i muntem l'estudi 3 real.
13: Estudi 3, però estudi gran, eh?
12: Perdona, per això... No, però és que és... Una habitació per nosaltres tres, bueno, tres habitacions, tres teixonsis i l'estudi. Ja
8: clar,
12: està.
8: Clar, literal.
12: Que, sí. Què més vols?
13: Bueno, però l'economia no està... L'urno no està de papollos.
12: Com que no? Si tenim tres milions d'euros aquí, si cobrem molt aquí a Cugat Mèdia.
8: Tito, tenim contractes milionaris. Això la gent no ho sap, però nosaltres tenim uns contractes
12: nosaltres
8: milionaris.
12: Nosaltres
13: el món de la comunicació està molt ben pagat.
12: Perdona, jo faig el programa perquè em paguen.
8: Sí, clar.
12: Home.
8: Et paguen...
14: Ah, que graciós
13: que li pagaran,
14: eh?
13: Ah, que et paguen.
8: Següent titular del dia, deixem estar els desnonaments, que són molt tristos.
13: I el nostre sou.
8: I el nostre sou, perquè és encara més trist.
12: El nostre somiat sou.
8: I els nostres comptes bancaris, que són encara més tristos. Una pizzeria de Sant Cugat, 25a millor pizzeria del món, segons 50 Top Pizza.
12: Venga, Itàlia, foteu-vos!
8: Questo io... Non lo credo. No, non va bene. Sí, jo sent italià, això em destrossa. Que la pizzeria del meu barri, allà a Itàlia...
14: Tu és... sei... Bueno, és igual.
8: No.
13: Els bolis no han arribat a tant, eh?
8: No, què andavi a dir?
14: Lis italiani... No, és que abans sabia ja italià. Ja, no.
8: Sense fer el ridícul, tio.
14: Tu sei estúpido.
8: Sí, tu sei un collone.
14: Sant Cugat, sei la...
8: Sí.
14: No em sé l'italià, ja.
8: El que digueu. Bàsicament, el Garden Pizza... Vale, sabeu el Garden Pizza
12: sí,
8: on està?
12: Sí.
8: Vale.
12: Sí.
8: Ha aconseguit la 25a posició de la guia més prestigiosa del sector de les pizzas, que cada any selecciona les millors pizzeries artesanals del planeta. I bàsicament... el Garden Pizza, vale, que té 5 establiments que s'ubiquen a Igualada, Terrassa, Hospitalet, Granollers i Sant Cugat, ha sigut seleccionada. Vale. A mi em faria molta curiositat veure aquest 50 Top Pizza perquè m'agradaria veure quina és la millor pizza que han dit que estigui a qualsevol lloc. Tipo, no, la millor pizza del món està a Nova York, saps? M'agradaria veure-ho. Això m'agradaria veure-ho i donar-li una ullada.
14: No,
8: però bueno.
14: Les pizzas a Itàlia estan molt bé, eh? Jo vaig anar a Itàlia aquest estiu a Roma i estava molt bé.
8: A veure, per no estar bé, tio. Sí, les coses com són. Sí, els pares de la pizza... A veure, en veritat crec que va portar... No sé... Ah, no, la pasta. Va ser la pasta, que el Marco Polo s'ho va portar a Xina, és veritat. Bueno, coses a banda. Festes nadalenques, senyors. Festes
7: Navidad, dulce Navidad.
12: Perdó, no, un moment, Cantem en català.
7: Nadal, Nadal, dolç Nadal.
12: Vale, ja, no existeix aquesta Nadala.
14: No podem Nadala millor que això.
8: Vale, festes nadalenques i el fred que està fotent.
14: Ullo, sí, això és seriós.
8: Com evitar riscos segons Protecció Civil?
12: Bé, ojo. Ben fet.
8: Aquí portem... Protecció Civil, bàsicament, consells d'autoprotecció per festes de Nadal, vale? Perquè, òbviament, Nadal és un període perillós.
13: Perillós.
8: És perquè fa fred. I...
12: És perillosíssim.
8: És perillosíssim.
14: Laura, jo crec que no és perillós l'estiu,
12: és perillós. No, no, és perillós el fred i el tiet que t'està preguntant la nòvia.
8: Sí, sí, literal.
13: No, les dues coses. Ràpid,
8: Segons Protecció Civil, quan arribem a un espai amb molta gent, hem d'identificar sortides d'emergència i vies alternatives perquè podria caure en qualsevol moment una bomba nuclear. I podríem morir.
14: Val?
8: I no intentar marxar per on hem entrat.
14: Vale, nois, sortides curar... d'emergència aquí ara mateix?
8: La porta o la finestra.
12: Este avión tiene cuatro salidas d'emergència.
13: Parlant de la porta, vau veure que l'altre dia va vindre a la porta a Sant Cugat?
8: Sí.
14: Ah, sí, hola, sí.
8: Després.
14: El seu nou fitxatge estrella.
8: Després. Després, si anem en grup, hem d'acordar punts de trobada en cas de separació, això de festa també es fa, i explicar als nens on s'han d'anar si es perden.
13: M'ha agradat molt el símil de... Això de festa també es fa.
8: No, no, això de festa jo ho faig,
13: sí, sí, sí,
8: eh?
13: Sí,
8: no,
13: sí.
8: Xavals, si per cas ens perdem, ens veiem a la porta. Vale? No, no, així... Després, si anem amb nens o nenes petites, vale? Portar-los sempre controlats, aquí posa literalment, textualment, portar-los sempre controlats, és a dir, que els hem de portar amb corretja, no?
12: Sí.
8: Correa,
12: sí,
8: la correa, correa, correa. Com la nòvia, que és el que mai tindrem.
13: Tant el machisme després... de casa a casa.
8: No es perden els nens, es perden els pares, vale? Diu un agent de Protecció Civil amb humor. No es perden els nens, es perden els pares. Bueno, això ja, a vegades és veritat.
12: Els pares amb el Black Friday es perden bastant.
13: No, es perden els pares, es perden els diners.
8: Després, fer-los portar el nom i un telèfon de contacte, perquè són gossos els nens, o què?
12: Claro.
13: Vale? I una corretja que els hi vagi tot.
8: Vale? Amb pulseres reutilitzables que reparteix Protecció Civil i també la policia local. O sigui que portem els nens xipeaus de la policia. Això està... Bueno, què opineu d'això? Portar els nens xipeaus de la policia.
14: Jo opino que un dia vaig anar al Cosmo Caixa, la meva mare em va donar un paper amb el seu número de telèfon i des de llavors me'l sé de memòria. Bé. Va ser l'única forma de memoritzar.
8: Bon minyó.
14: Sí.
8: I després, davant d'un menor perdut, cal buscar personal uniformat o trucar al 112. I pagar la trucada al 112, molt important.
14: Ah, que val diners pagar el trucar al 112?
8: Home, si truques sense una emergència real... Clar que sí.
14: Ah, sí?
8: Clar, bro, et cobren.
14: O sigui que si veus un nen perdut, tu, jo no truco al 112, eh?
8: No, no, que va. I després, durant les cavalcades...
12: Aquí estarem nosaltres.
8: Durant, sí, les ojo. Durant les cavalcades, atenció, no acostar-se massa a les carrosses, això és una mentida.
12: No, no.
13: Però si ens veiem
12: nosaltres... No, no, no és mentida.
8: Sí, per seguretat sí, però... si no hi haguessin tantes normes de seguretat, el món seria millor.
12: Però, bueno. Això és el que tu creus, però hi hauria més morts.
8: Bueno,
13: segur?
8: Un dicho que otro, así, por debajo la carrota, bueno.
12: A veure, és selecció natural, al final.
8: Selecció natural, tio. Si tu decideixes apropar-te, tranquil, Darwin farà la seva feina.
13: Darwin farà la seva feina.
8: I, òbviament, evitar recollir caramels sota els vehicles. Nens, no aneu a sota els cotxes. Tranquils.
14: Bueno, també...
13: No hi ha res sota el cotxe. No.
14: També els que llencen caramels, que no siguin molt gilipolles, tampoc, saps?
8: Ja, ja, bueno.
12: No,
8: els que estan tirant caramels, tirant-los a sota el cotxe. Vinga, va, niños, vinga, a purga. I res. I bàsicament això són els consells que dona Protecció Civil per, bàsicament, doncs, per gaudir unes festes de Nadal segures, que jo crec que són consells més que res de sentit comú. És a dir, no caldria... dir-li als nens, no, nen, no et fotis a sota el cotxe, no me jodas, no jodas.
13: No, nen, no mengis aquest caramel que ha estat obert durant tota la diada, sisplau.
8: I per últim, titular, últim titular del dia, Mercadona, comença malament, retira, pitjor, a l'humus dels seus supermercats.
13: No! Oh!
8: Però...
13: El meu humus, no!
8: A l'humus, el que ha passat és que l'empresa apunta a una incidència a la productora Rensica, que està a Rubí. I hi ha hagut una incidència que és... O sigui, de fet, l'humus és un dels productes més reclamats del Mercadona. És a dir, l'humus, el paquet aquell taronja, ¿vale? Que diu fuente de fibra deliciosa saludable crema de garbanzos con aceite de oliva.
14: Aquest, sí.
8: Aquest famós humus. ¿Vale? Humus receta clàssica, peso neto, 240 gramos. ha hagut de ser retirat del mercat per una incidència a les instal·lacions del fabricant. Bàsicament diversos clients han detectat l'absència d'aquest producte a les prestatgeries durant les seves compres habituals, i el buit ha generat inquietud i preguntes a les xarxes, on molts han exigit explicacions. És a dir, que Mercadona no ens doni l'humus és una falta de respecte i hem d'anar a reclamar. I Mercadona ha assegurat que estan treballant per restablir el servei el més aviat possible, però que no esperen tornar-lo a oferir abans de setembre.
14: Vale, però nois...
8: Una F en el xat pel l'humus.
14: Un milió d'euros o no poder menjar mai més l'humus del Mercadona?
8: Però un milió d'euros, de cap. Jo el guacamole. El guacamole sí que no el suporto. O sigui, el suporto, en plan, el necessito. Però l'humus, que va. El humus a mi no... No sé, vosaltres mengeu molt d'humus.
13: El meu, com es diu això... Quan feia batxillerat, el meu esmorzar predilecte era agafar-me pa i humus. Llavors, cada, a 2 euros t'agafaves 2 pans i l'humus.
14: Jo mai he pres l'humus del Mercadona.
8: No, jo tampoc.
9: Jo tampoc.
8: Clar, jo tampoc.
9: Més que res perquè no m'agrada.
13: No t'agrada el humus?
9: El humus? No m'agrada el humus.
8: Bueno, i ara... Senyors, podem... què toca? Després de molt de temps, sense tenir unes històries absurdes...
12: Pedro! A veure, un moment, anem a fer el que normalment fèiem. Hola, Pedro?
8: Pedro?
14: Fèiem això.
8: Pedro?
12: Hola, Pedro?
8: Pedro, are you there?
12: Pedro?
8: Hola?
14: Sí!
8: Hey! Hey! Yeah, què comença, Pedro?
14: Comença la millor secció de tot el programa, Històries Absurdes, que és bàsicament el que no vol saber...
11: Quan no vol ser!
14: Avui us porto tres...
8: S'ha ficat el micro a la gola i ha fet... Oh.
9: Acaba de patar el micro d'una forma espectacular.
14: Avui us porto tres notícies fresques que, sorprenentment, són reals. Vale? MediaMarkt fa una promoció inesperada que genera moltes reclamacions entre els seus clients. Es tracta d'una promoció que van posar per error en la que venien iPads per 15 euros quan el seu valor real era de 784 euros.
8: Una cosa.
12: Si haguessis dit que el seu valor real haguessin sigut 150, t'hagués dit, bueno, encara ho entenc perquè s'han deixat un zero i tal, però passar de 15 a 700 no sé quant...
8: És que l'1 semblava un 7 i ja falta, saps?
12: El 0 no l'han posat per paguesa.
13: El dia que la Uni ensenyaven a com posar els preus...
14: Això. Bueno, evidentment, quan van veure l'oferta, molts clients en seguida van treure la targeta i van fer, jo quiero.
8: Pay.
13: Yo quiero bailar.
7: Toda la noche, baila, quiero bailar, toda la noche.
12: Que aquí no mirem OT.
14: Llavors van fer la seva compra totalment legítima i legal. No obstant, MediaMarkt va escriure a tots els compradors d'aquests iPad dient-los o bé que paguessin la diferència o que els hi retornaven els diners més un cupó de 20 euros per les molèsties.
12: Home, perdona, però jo prefereixo...
13: No ho accepto si no em donen els diners que en teoria m'he gastat. Sí, perquè si he comprat un producte...
14: Et donen 20 euros.
13: Un producte valorat en 600 euros...
14: No, et tornen...
12: Et tornen 15 i et regalen 20.
13: Per això m'estic queixant que em tornin els 700 euros que en teoria m'he gastat.
12: Així no funciona, la vida.
13: Bueno, tio, el capitalisme tampoc no és un sistema que funcioni molt bé. Què més?
14: Vale. La segona història que us porto és un escàndol que s'ha produït al sector de les joguines, i flipareu amb aquesta, perquè han retirat una joguina pel perill que pot causar els menors. Es tracta d'un peluix, d'aquests supermonos que dius oi, que cosita tan mona, fet amb intel·ligència artificial. El van retirar després que es descobrís que aquesta joguina proporcionava, ojo, continguts sexuals explícits i consells perillosos als menors.
13: Ah, bueno.
14: Tot això tenint en compte que aquest producte estava classificat com a un company de peluix interactiu per als menors. Que anava contestant-li coses. Bueno, evidentment, les coses que deia no us les detallaré.
13: No, sisplau.
8: No.
13: Family friendly el programa.
8: Fem bé.
14: I per últim, en un intent de renovar un DNI, es destapa un cas de suplantació i cobrament il·legal. Es tracta d'un home de 57 anys que ha sigut detingut després de revelar que feia 3 anys que es feia passar per la seva mare, que estava difunta des de feia 3 anys, per cobrar la seva pensió. Va anar a la renovació del DNI, el tio maquillat, amb penjolls, amb faldilla, fent-se passar per la seva mare i, evidentment, el van pillar. No cuela.
8: No. La policia...
13: Es va intentar fer passar per colador, nano.
8: Es va colar per colador.
10: You know.
8: I fins aquí històries absurdes.
15: No!
13: El que no vol saber...
8: Quan no vol saber...
10: Ha durat, Pedro, 4
8: minuts. I ara el Genís i el Martí...
10: Marxen en una... I això què? Que us oblideu? Carallo. Vinga, gràcies, Déu vos guard. Ara el Genís... bueno, Pedro, ara estem tu i jo sols.
8: Ara, a veure si funciona aquest sistema.
10: Sí que funcionarà. Hem muntat un sistema tècnic, molt tècnic, per doncs poder sortir a fora, a plaça Octavià, i tenir una connexió mitjanament estable, per poder tornar...
8: Comunicar-nos
10: amb els dos senyors que aniran a fora. Ara mateix han sortit de l'estudi. No sabem on estan i mai ho sabrem.
8: S'ha anat a prendre algun veritat.
10: Ha anat al mono a prendre algun. Bueno, mentre aquests dos minuts que els hi dona a ells temps d'anar a plaça Octavià, Pedro, què tal la carrera?
8: Què tal la carrera? No sé, molt bé, molt bé. Tu? T'estan papejant o...?
10: A mi m'estan papejant, donant per tots els llocs possibles. Bueno, que... Avui he tingut un examen de física precari.
8: Sí o no? Sí. Tu, saps que vaig treure un 9 a l'examen de física, tio.
15: No.
8: Sí.
15: No.
8: Sí. Vaig fer història. Que ara tothom em demana foto dels apunts.
10: Història d'Espanya, bro. Hola.
8: Sí. No.
10: 9. I
8: estic
10: la resta
8: traient el Prime. No, bueno, fan el que poden. No estan al meu nivell. No, és broma, és broma.
10: Se creu superior als demà.
8: Tens taquilla o no? Mira, jo ara aquí tinc la clau de la meva taquilla.
10: Clar que sí, tio. Tinc clau de taquilla.
8: I què tal? Què guardes allà?
10: Res, la bata de laboratori i les ulleres, ja està.
8: Hola, teniu bata de laboratori?
10: Bueno, la de l'Insti, no?
8: Sí, ja.
10: No et creguis que ara aquí estem... No, si te la vols comprar són 40 paus. Bata oficial UPC. No, deixa'm mirar-ho, de fet.
8: És qualitat, eh?
10: Bata UPC.
8: Qualitat UPC.
10: No, qualitat una putada contínua. Bata blanca UPC... Ah, no, 22,50. Ah, bueno, vale. Encara se pot.
8: Bueno,
10: sembla que tenim connexió, sembla que tenim connexió d'aquí, hola? Connexió?
16: Hola.
10: Martí? Genís?
16: Em sentiu o no?
10: Et sentim. Anem a fer el canvi de secció i anem amb vosaltres, vale? Si us plau, deixem fer el canvi de secció per anar a la tertúlia barra sortida i ara entrem. Senyors, podem explicar on estem?
16: Bueno, perquè estem aquí a plaça Octavià, ja va estar en Plantillo, encara queda una estona per fer l'encesa de llums, però ja va estar bastanta gent, ja va estar de gent.
10: Sí, que hi ha gent, bàsicament, no? És a dir... Ui, per aquí, sembla que... Aneu bé o...?
17: Hola.
16: Què tal? Estem fent el programa de la ràdio.
17: Vale.
10: Vine, Gala, que sortiràs a la ràdio.
16: Hombre, tenim aquí una persona, Joan.
10: Ep.
16: Joan.
10: Bones.
16: Molt bé, tenim una persona.
10: Aquí teniu per aquí.
16: La Gala, ho sentim o no?
10: Tenim la Gala. Bueno, Gala, què tal? Com estem vivint la...
8: Què s'explica la Gala?
10: A l'ambient?
16: Com estàs vivint l'ambient, Gala? Què passa avui, Gala? Què passa? Gala, què comença avui? Comença el Nadal, no? Sí. Què passa avui, Gala? Estem una miqueta
10: nerviosets, no, per aquí?
8: Sí, anem a buscar una altra persona.
10: Bueno, de mentre hem de dir que, bàsicament, doncs, l'encesa de llums de Nadal... Bueno, aquest any hi ha canvis al Nadal, perquè... Avui s'encenen les llums. Bueno, avui, comptant que estem a 28 de novembre, potser és un pèl abans que els altres anys?
8: No, jo crec que no. Normalment, a aquestes dates ja es feia l'encesa i jo crec que s'ha anat continuant i seguint la pauta de l'any passat. Jo recordo l'any passat acabar trimestrals de segon de batxi i que s'encenien les llums.
10: Mm. I, bàsicament, doncs, tenim cercavila de llums i acte d'encesa a les 18:30 hores. I
8: amb xocolatades. Això és un plus molt important.
10: Que la xocolata, doncs... molt rentable, de veritat, sí, he de dir que... I bàsicament, res, això, l'encesa de llums tampoc serà gaire espectacular, perquè sí que és veritat que tenim el nostre famós arbre rosa.
12: Ui! Un programa de ràdio.
16: Sí.
12: Llavors estem en directe, per si podem...
10: Bueno, tenim aquí...
8: Estan preguntant, molestant a la gent, millor dir.
10: Estan molestant aquí al personal.
8: A veure si algú s'anima.
10: Podem dir, res, bàsicament, les llums que tindrem, les més impressionants, que són les de carrer Santa Maria, que són les més xules, que són tipus carrer, tipus Passeig de Gràcia.
8: Sí, i després l'arbre de Nadal que hi ha a la plaça Octavià, home, aquell que es veu des de l'auditori.
10: Exacte, bueno, que és l'arbre quin?
8: L'arbre aquest gran de la plaça Octavià, el gran.
10: Ah, bueno, el xiprer de sempre,
8: sí,
10: no?
8: Sí, clar, clar, clar. A mi aquell m'encanta.
10: Aquell és el xiprer.
8: Sí, sí,
10: el
8: sí, xiprer. Sí, a mi m'encanta.
10: També tenim quinto. Ojo, evidentment, hombre, tenim quinto.
8: És que Nadal sense quinto no és Nadal.
10: Un any més, al pavelló número 2 de la Rambla del Celler. Evidentment... Oh, hola? Tenim algú per aquí?
16: Has de parlar fort, eh?
10: Nois, tenim algú per aquí?
12: Sí.
16: Instagram.
10: No, fixament,
16: en sèrio.
10: Em sents,
8: Joan? Sí, us sentim. Endavant.
10: M'ha dit que la connexió no és gaire bona.
8: No.
16: Cinc, quatre, tres, dos, un... Puta el gas!
8: Anuncies els llums? No,
10: jo crec que algú està fent quinto, ara.
8: Sí.
10: Jo crec que hi ha quinto per allà.
8: No, però encara no és l'encès?
10: No, no, encara no, però hi ha algun xaval que està cantant allà. Està fent un canto. Bàsicament, tenim quinto dies 25 de desembre, de 19 a 2 hores. És a dir, tenim molt bona hora d'aquí, molt bones hores de quinto, tenim 5-7 hores de quinto.
8: Hombre, hombre, habrà...
10: Ni festa ni hòsties.
8: Habrà si ens porta moltes alegries al quinto,
10: Jo crec, que aniré.
8: Hombre, hombre, jo també.
10: Després
8: jo també.
10: Tenim divendres 26 de... Hola, hola?
15: Hola.
10: Plaça?
15: No, ja mireu.
10: Genís, plaça, ens sentiu?
15: 5, 4, 3,
10: hola, hola.
15: 2, 1,
10: 0. Ui, oh. Ens sentiu?
8: Feliz año nuevo.
10: Vamos, la campanada, illo. Ens sentiu, senyors?
16: Abordem missió, abordem missió.
10: Aborteu missió, per què? Què ha passat?
16: Perquè no
10: us sentiu bé. Bueno, pues res. Després d'aquest epic fail... bueno, senyors, us veiem ara. Després d'aquest epic fail de connexió que no ha sortit...
8: Ho havíem d'intentar, sabíem... Bueno, no ho sabíem, però s'havia d'intentar... Teníem la probabilitat, la possibilitat de que sortís malament, però volíem, evidentment, transmetre el millor de Sant Cugat aquí, al nostre programa, a l'hora dels joves.
10: Lamentablement, cas, no ha sortit.
8: La il·luminació de Nadal.
10: Lamentablement, no ha sortit. Després tenim horaris de quinto, perdó. Dissabte 27 de desembre, quinto infantil, de 11 a 14.
8: Amb... Això és nou, no?
10: Quinto infantil i vermut musical, és a dir, que podem emborratxar els bailets de 11 a 14 hores. I quinto i festradi de 18 a 3:30 de la matinada. O sigui, allò és un after, xaval, allò és... Vinga, xumba, xumba, xumba, xumba. Després, diumenge 28 de desembre, de 19 a 1 hores, i el dilluns 29 de desembre, de 19 a 00 hores. A les 12 de la nit.
8: Una rasca tornant del quinto cap a casa. Que...
10: La bona... El bon quinto sempre de mà de Cal Temerari, evidentment.
8: No falla.
10: Evidentment. Bàsicament, doncs, el quinto és una de les activitats més demanades i més populars que hi ha de tot el que és les festes de Nadal. I res, bàsicament, de moment no hi ha gaire més, informació, perquè realment, realment no hi ha res més, perquè ha d'arribar un any nou, 2026 ha d'arribar.
14: Tenim moltes ganes.
10: Tenim moltíssimes ganes que arribi 2026 perquè deixar enrere les desgràcies d'aquesta merda de 2025 que hem tingut. Any de pures desgràcies.
14: No, home, no, tampoc, no cal ser tan negatiu.
10: Bon dia, connexió.
14: S'ha quedat... El Genís no ha tornat, eh?
12: Fa fred.
14: El Genís s'ha quedat... El Genís s'ha quedat... Ojo.
12: Un moment, el Genís no s'ha quedat. Ui. Estàvem fent una entrevista i vosaltres estàveu passant de tot.
10: És que no ho sentíem bé.
14: No ho sentíem, ho sentíem fatal.
12: A veure, no ens sentíeu bé, però bé que estàveu dient 3, 2, 1 del Mac.
10: Ja, sí, ja, però...
13: El Maxi ja sentíeu,
10: eh? Que sentíem, era el
12: Maxi se sentia, però això no, eh?
10: Era l'únic que sentíem del...
12: De l'entrevista segur que no, eh?
10: Literal, que no ho sentíem... Després podeu sentir l'àudio, ja veureu.
13: Ha sigut bastant caòtic, la veritat, perquè estàvem allà a plaça i jo anava dient, nois, em sentiu? Nois,
10: sí, sí, dèiem, nois, em sentiu? Sí, clar, que et sentim. Passa que et sentim mal a la nostra manera, saps?
13: Però sí, ha sigut bastant...
12: Hem informat... que hi ha molt ambient.
10: Però hi ha ambient, eh?
13: L'entrevista amb el tio l'heu sentit?
10: No hem escoltat. Sentíem el Mac 3, 2, 1...
12: I amb la nena?
10: Amb la nena més amb la mica. Quasi res.
12: És la meva cosina.
10: Ah, és la teva cosina. Un salut a la gala, vinga.
12: Ja l'he saludat, ja.
10: Un saludit, tu.
14: Una salutació.
10: Salutacions curtides.
13: Doncs res, tu, què hi farem, tu?
12: Hòstia, hi havia molt ambient, t'he de dir.
13: Hi havia molt ambient.
14: Tu què deies, que no hi hauria ningú?
12: No, hi havia molt ambient, però... O sigui, falta gent.
14: No, jo ara vull anar, eh?
12: Ara falta gent.
10: Jo vull anar, ara.
14: Jo també.
12: Vols anar?
14: Jo
12: ja aniré.
13: Mira, t'he de dir que poder, si haguéssim fet això amb una trucada normal, hagués funcionat millor.
10: Que no, carai.
13: Ja és massa
10: tard. Que no, que
12: sigui com l'orto. Escolta'm una cosa. Us he estat sentint parlant del Quinto.
10: El Quinto, sí. Hem donat totes les dates del Quinto i totes les hores, per això informació popular.
14: Hem informat a l'audiència.
10: Hem informat
13: sí, ja ho hem sentit, ja.
10: Els audients.
13: Mentre que nosaltres no us estàveu escoltant.
12: Exacte.
13: Nosaltres, jo t'he escantit bé, va. Mentre que nosaltres sí, exacte.
10: Bàsicament, hem donat totes les informacions al Quinto, quan farà el Quinto infantil, que poden emborratxar els nens al Quinto infantil.
13: Sisplau, no.
12: No, el Quinto infantil és al matí.
10: Ja, és al matí, però posa Quinto infantil i vermut.
14: Ojo!
10: O sigui, opa! Per tant, senyors, no, podem...
13: Però... Pots baixar la guanança tots els micros, que està cremadíssim tot?
14: O sigui, dale un poco de conyac al crio.
12: Dale conyac al crio, yo.
14: De conyac.
12: Hòstia, un moment.
13: Ah, no,
12: m'estic reparant ara, perquè he sortit sense jaqueta, com el Genís, fa fred.
13: Un fred.
14: No jodas.
13: No
14: Julio, ojo, exclusiva.
12: A Sant Cugat, ara mateix estem a 4 graus.
10: El diable.
13: La meva secció?
12: 4... No, 14 graus, vamos!
10: Ah, 14?
14: 14, ja em diu que feia fred.
10: La mare del Tano que
12: era tan. Una notícia per vosaltres, Ogas estan a 4.
13: Comencem la meva secció o no?
10: No, sí. Queden 5 minuts de tertúlia.
13: 5 minuts, i de què voleu parlar?
14: Pues de la vostra epic fail.
13: S'ha fet la compra del temerari.
10: Com?
14: Ah, sí,
13: el temerari s'ha oficial, sí, la compra del temerari.
14: Ho he vist.
13: El casal popular
12: i
13: taverna.
10: Sí, sí. Temerarios chungus.
13: Són el nostre veí.
10: Grandus temerarios.
13: Estan aquí al costat. Doncs això, que s'ha oficial la compra. Sí.
10: Però qui ho ha comprat?
13: El temerari.
10: Ah, el temerari. Sí. I abans aquí era l'Ajuntament.
13: Abans no l'Ajuntament, és d'una... d'una persona que...
10: Cultura popular, cabrones!
13: Que l'alquilava. De què més voleu parlar?
10: No
13: ho sé. Què heu fet el dia d'avui?
14: Parlem del temps, perquè fa fred.
13: Hòstia, si fa fred.
10: Molt fred.
13: Si una cosa fa, és fred, tio.
14: O sigui, la setmana passada jo em vaig pelar. O sigui, literalment pelar, tio. O sigui, tornava a casa...
12: Jo ara us posaré una cançó.
13: Com? Per quin motiu aparent?
12: Ara veuràs. Vale, tothom coneix aquesta cançó.
13: Òbviament.
12: I qui no el conegui...
14: Sonarà la cavalcada.
12: A part d'això, que això sonarà cada 2x3, si la penya regala se'ls deixa, jo us he d'anunciar una cosa amb aquesta cançó.
10: Anuncio Bobis,
14: Cabobis Magnum. Habemus Martinus.
10: Martinus.
12: Aquesta cançó estarà en català, però no l'haurà fet Buós, sinó que l'haurà fet Els Catarres a la Marató de TV3, que surt aquest 30 de desembre.
10: Oh!
13: Doncs a mi no m'ha agradat. M'ha semblat bastant curiós.
12: Hi ha en aquesta, hi ha en altres cançons, lògicament, però que sapigueu que surt el 30 de desembre el disc de la Marató, que va contra el càncer. s'havia fet ja una contra el càncer, però és necessari fer-ne una altra contra el càncer.
13: Clar, clar.
12: I endavant.
8: Havíem d'interrompir el Genís.
12: Interrompre.
8: Interrompre.
12: Bueno, ens veureu a la cavalcada amb aquesta
8: cosa. Cavalcation...
12: Cavalcation...
8: Hem de tornar a fer una playlist de la cavalcada,
13: Cavalcada.
8: De fet, tenim una playlist molt bona que hi ha literalment només... només
12: temazos.
13: Tamacles.
8: Temazos, tamacles, versió trap de cançons de Nadal.
14: La gent no està preparada per la rave.
8: No. O sigui, literalment, la nostra carrossa, és a dir, el cotxe mèdia, bàsicament, la corpomòbil...
14: La tunejarem.
8: La corpomòbil, aquest any, la volem tunejar, li volem posar guirnaldes, li podem posar de tot. Li hem de posar qualsevol cosa que sigui la major americanada possible.
12: Sí. Aquí no estem americans.
13: I un tio a sobre, saps?
8: Un tio, bro. Un fucking tronco.
12: Una crida. Ara que s'acosten festes.
13: Li posem un micro davant.
12: Ara que s'acosten festes i la tia Pepa matarà el gall.
8: Oi.
12: Sisplau.
8: Sisplau.
14: No.
12: El tio.
8: Respect.
12: Es diu tio, no caga tio. Sí. Gràcies.
14: Ah, tu, pues jo li dic caga tio, eh?
12: Imbècil.
8: Es diu tio, hòstia. I si no, tio.
14: Fes una associació pels drets del caga tio.
12: No,
14: del tio.
12: Torna-hi, vinga. No, de fet, recolliré firmes perquè es digui tio en lloc de cagatió per tothom. Gràcies.
8: És que es diu tio.
14: Es diu cagatió.
8: Que no.
14: A tota la vida.
8: Pedro, Pedro.
12: El tió és el tió, i el cagatió és l'opció, l'acció que fas tu.
13: El tió és el sintagma nominal. Caga és el verb.
12: A part, no és...
8: Subjecte tió.
12: A part, no és cagatió sense R, és cagar el tió, amb R al final.
8: No, perquè cagatió és la celebració que es fa de que el tió caga i et dona regal.
12: Bueno, passem a les merdes dels anís, gràcies.
8: Perquè a Catalunya sempre... Vale, abro hilo, només obro fil. Perquè estem... A Catalunya tan obsessionats amb coses que caguen coses. O persones que caguen...
12: Caganer. Passem a les merdes del Genís, que va molt relacionat.
8: També li vols canviar el nom al caganer o què passa?
13: No va relacionat.
8: Home,
12: no, perdona, però les merdes... Què caga tothom?
13: Ah, cago en Déu!
8: Genís?
13: Bueno.
8: Well.
12: Tu cagues o no cagues, Genís?
13: Mira, cago molt.
8: Ullo. I amb aquesta declaració comencem...
14: Avui quan heu cagat?
12: Quan no he cagat jo.
14: Tu una vegada, tio.
13: Una vegada, per
14: mi. Jo també.
12: Jo encara no he cagat. Cagaré a la tarda.
13: Avui, penya, vull dir que la meva secció algo que ja fa temps que viu al meu cap sense pagar lloguer. I és que no us heu trobat mai en la següent situació, vale? Un dia, ja sigui pels exàmens o per la pressió atmosfèrica, sembla que el teu cap estigui a punt d'explotar. Llavors, pres la decisió...
8: Bum!
13: Pres de la desesperació, comences a cercar un còctel Molotov amb pastilles que vas trobar per l'armari amb un simple objectiu. Oh, no sé parlar. Amb un simple objectiu. Fer que el mal de cap cessi. Així doncs, obres la caixa rere caixa dels medicaments i et trobes amb una sensació d'allò més peculiar. Un dilema que fa que el teu mal de cap augmenti. I és que a totes les caixes t'hi trobes...
12: Galetes!
13: No.
12: Ah.
13: Les pastilles corresponents acompanyes per un tros de paper. Un paper que sembla que s'hagi creat dividint dos papers o que sigui paper de diccionari. Així... M'has estret, hòstia.
12: La música. T'ha preguntat si hi ha música o no.
13: Ah, no et posa la música ja?
8: No.
13: Bueno, no és igual.
8: No, ara la posem.
13: Un paper que sembla que s'hagi creat dividint dos papers o que sigui paper de diccionari, ja que és més prim que la Constitució espanyola. Així...
12: Bueno, a veure, la Constitució espanyola no és que sigui prima.
13: Així, tu te'l mires pensant, tant de bo sé aquest paper per no haver de fer mai la meva feina, ja que aquest paper és la cosa més inútil mai feta per l'humanitat, més o menys com aquest programa.
8: I això es diu?
13: Cara,
8: això es diu... Chat. No, això es diu... El prospecte...
13: Ja que encara que el locutor dels anuncis de medicaments digui llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic, ningú mai se les llegeix.
8: Només t'assap... O sigui, només et saps, diguem, a l'anunci.
13: Sí. Saps més l'anunci que el que posa les instruccions.
8: Exacte.
12: Com és l'anunci?
13: Llegeix les instruccions d'aquest medicament.
8: Lea les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
12: Gràcies, moltes gràcies.
13: Això jo crec que passa per dos motius. Primer, la guieta és massa petita i una persona amb miopia o astigmatisme no és impossible que ho llegeixi.
10: Però supereu-vos dels ulls, tio, què voleu?
13: I a ningú li importa, perquè a ningú li importa que posen aquell maleït paper.
10: Sí, sí que importa, perquè a vegades et diu coses molt rares. Diu, paracetamol, efectos secundarios.
18: Epilepsia.
10: No, en uno de cada 1000 pacientes, diarrea explosiva, bro.
12: I dius, perdona, m'estic curant de la diarrea explosiva. No cal.
13: Mira, jo si vaig a comprar un medicament és perquè... O ja sé que vaig a comprar, ja que m'he quedat sense paracetamol a casa, o he anat al metge i aquest m'ha donat un prospecte dient quina medicina de comprar específicament. Bueno. Perdona. Si hem de parlar d'aquests papers, sí que em poso nerviós. Com collons tenen tanta puta mala lletra els metges? És que no ho entenc, la veritat. Jo crec que a la carrera de medicina hi ha una assignatura que els ensenya com escriure. Sí. Així doncs, fent servir la mateixa lògica, també hi ha d'haver una altra assignatura a la carrera de farmacèutica on ensenyen els futurs farmacèutics a entendre la lletra dels metges.
10: Ben pensat,
13: o sigui,
10: eh? Sí. Bien visto.
13: La veritat
12: crec,
13: és que...
12: Jo crec que són aliens.
13: Sí. Bueno, clar, i sí. Parlant de metges. Bueno. Es pot saber per què collons fumen? O sigui, és com si els arbres durant...
12: Ets més fals que un metge que fuma.
13: És com si els arbres durant certes hores del dia fessin la seva funció, que és fer la fotosíntesi per aportar oxigen, però després s'obren en canal per descobrir una xamanega d'una fàbrica. O sigui, és
10: però
13: aquesta és veritat.
10: Literalment, o sigui... és com quan tu vols donar consells amorosos al teu amic i tu ets el que menys els segueix.
12: L'entrenador no juga.
10: Facto. He knows.
13: Sí, després hi ha profes d'educació física que sembla que ha sortit d'allà...
12: Són unes boles.
10: Big boy!
12: Jo sí que ho he dit, són boles.
13: Bueno, tu, què hi farem?
12: Boles de Nadal que penges a l'arbre.
10: No, penja perquè cauen. Perdó. Després d'aquest atac als professors d'educació física...
13: La gordofòbia? Te la pots estar bé i quedar-te a casa. El body shaming? Bueno,
10: jo puc fer-ho.
12: No, perdona, però se senten orgullosos. O sigui, se'ls hi cala totalment.
10: No, sí.
12: Ja està.
13: Jo diuen, aquesta barriga és cervecera.
10: Està en volum, bro. En volum, no passa res.
13: Mira, no sé què hi farem. Al final m'he malentonat i és que avui us volia parlar de les contradiccions del dia a dia i no m'he pogut aguantar.
12: Sí, en
13: lloc
12: de les merdes del Genís has fet...
13: I m'he fet un sprint de contradiccions i la meva empadamenta amb les pastilles.
12: T'has enfadat amb unes pastilles, eh? Tinc això en compte.
13: Dit això...
10: Periodisme li està fent
13: us
10: molt
13: vull recomanar, sí? Us vull recomanar... bueno, clar, el meu futur.
12: Ara recomanes coses?
13: Us vull recomanar el DJ Pastis. Molt bon DJ.
10: Wow.
13: R&B.
10: DJ Pastis.
12: Jo DJ només Pastis. Dic una cosa. Que torni el Dalsy. Gràcies.
10: No. Aquella merda estava més escarosa.
12: Oh, sí. Però si jo em posava malalt per menjar Dalsy.
10: Tu, jo fàstic, també. Em donava fàstic.
12: Bueno, no, perquè jo...
10: Jo, quan vaig descobrir l'ibuprofeno amb pastilla, increïble.
12: Tens tant, tu.
10: Digipasti, mare meva.
12: Digipasti.
10: Que locura.
12: Jo t'he de dir que al principi no m'agradava, però em va acabar agradant.
10: Jo sempre l'he odiat.
12: El meu germà ho feia, quan jo em posava malalt, perquè... Jo em posava malalt...
10: Salut!
12: Jo em posava malalt molt sovint. Em posava malalt molt sovint, és així. I el meu germà, quan jo em posava malalt, li deia a ma mare, puc una mica de Dalsy?
19: Dame un poquito de droga.
12: Mira,
13: i per què és la dita del cement castellà?
12: Jo crec que quan érem petits, ens van fer el DNI català, que era el club de...
10: El Super 3.
12: I ens trucaven amb el Dalsy.
13: Poc es parla, és com el DNI no oficial català.
10: Literal. Tots teniu, no? Tots.
12: Jo tinc 3.
13: El Club Super 3.
12: I have 3.
10: No, però jo tinc...
12: El plus verd, el plus blau i el que abans era plus.
10: Una cosa, podem parlar del downgrade de Super 3?
12: Sí, bueno, ja ho parlarem un altre dia.
10: És l'antigrade. O sigui...
12: Podem fer zona 0? Podem baixar...
10: Podem agafar l'ascensor.
12: Agafem l'ascensor i cliquem al 0.
10: Clar que sí. No, al 0 no, almenys 200.
12: Zona 0.
10: Sí, ja estem al 0.
12: No, estem ara a la Terra.
10: A veure, hem
12: de clicar al 0.
10: A veure, caga calces. Què parleu vosaltres?
13: És que em diu...
12: Que se'l senti, tu.
13: Em diu, és del xat? I no, això ho he escrit jo, o sigui...
12: Xat? Xat? Chat?
13: Que m'he dit que...
12: Chat?
10: This is real.
13: Es que bueno, és bé o no?
10: No, ben fet. Sí, m'ha sorprès. Martí, pitja el botó.
12: Ping.
10: Martí?
12: Un moment.
10: Martí?
12: Vale. Estem baixant. Bueno, què tal el temps?
10: Bueno,
18: de conya, tio.
10: Molt de fred.
13: Fa fred, tu.
10: Fa frío. Amigo Haren, ¿qué te has puesto? ¿Andas con frío?
12: Què tal el dia avui?
13: Voleu un vodka?
12: No.
13: Una petita de...
10: 43 lima, sisplau.
12: Estem a un ascensor.
13: Un Blue Label?
12: Tu recordo que estem a un ascensor.
19: Un Blue Label. Un elixir.
12: Sí, sí.
19: El elixir. Para tomar a cualquier hora.
13: Es un elixir.
19: Uno se toma, el otro se saborea.
12: I, bueno, ja hem arribat a baix. Tinc. Oh, que bonic.
10: Ah.
12: I avui parlem de Nadales.
13: Nadal. No parlaves de les nòvies?
10: Ah. Genocidi, genocidi.
12: Li darem un gai.
10: Un gai.
12: Un tall, és molt bé. Vale, benvinguts una setmana més a la Zona Zero, el programa on les petites catàstrofes es transformen en aventures èpiques.
10: Hola!
12: Avui, això no és fet amb ChatGPT, Genís, tu a lo teu. Avui entrem al terreny més perillós de tot l'any. El dinar de Nadal.
10: Oh, el dinar de Nadal. Cago en l'ou.
12: Sembla molt maco, perquè estàs amb la teva família, sí, menjant sí. canelons, menjant el que sigui.
13: Quina habilitat, eh?
12: I et ve el teu tiet i et diu... Què?
10: I la nòvia?
12: Què la nòvia?
10: El crio.
12: En el cas de les noies, o en el cas dels nois, depèn...
10: Què el nòvio?
12: Què el nòvio? Bueno...
10: El que és que
13: el xati o la xati?
10: Què coma la pareja?
12: La música
10: el
12: de fons...
10: El nòvio o la nòvia o el novi.
12: O el novi. La música del fons s'apaga, sents un calfred que puja per l'esquena i penses... Davant de tothom, en sèrio, aquí no cal... I
10: vale, després tens opcions.
12: Moment, a cara et diré opcions.
13: Ah, vale.
12: Després et pregunta una altra vegada, com si fos necessari, en plan... torna-m'ho a dir, a veure què tal.
10: T'ho estic preguntant
12: de
10: veritat.
12: Però de debò, hi ha alguna especial que t'agrada o què?
10: No, a mi no m'han dit això.
12: Busca sortides, menjar més ràpid, fer veure que no has sentit res, o dir tinc pressa mentre estàs assegut, i és un sopar de Nadal que acaba a les 12 de la nit, més o menys. Però res funciona, estàs atrapat, és Nadal, no hi ha escapatòria i estàs en família.
10: No way.
12: Mires el plat, mires els teus cosins, que es dissimulen, mires la iaia, que
10: somriu... està igual d'il·lusionada que el tiet.
12: Sap, o sigui, està somrient, però sap què està passant, eh? I tu només penses, si ho nego, seguirà preguntant. Si ho afirmo, voldrà detalls. I si invento una història, aquesta família se la creurà fins l'estiu o al Nadal següent. Per un moment consideres aixecar-te i marxar per la finestra amb el caganer sota el braç, però aguantes el tipus. Somrius i dius, aquella resposta universal que serveix per tot. Bueno, ja veurem. És el teu...
10: Confirmo. ¿Se confirma?
14: Vamos haciendo.
10: Chat, bancamos. El mercado está complicado.
12: És el teu moment més diplomàtic de l'any. De sobte, lo pitjor. Quan creus que ja ho tens superat, la teva família decideix pujar la dificultat de nivell. Vinga, va! Canteu unes Nadales! Som-hi! I tu? No. Tu penses... No, sisplau. No, qualsevol cosa menys això. Preguntes normals, sí. Però cantar, no.
10: Pero mira cómo bebe lo peces en el río. Pero mira cómo bebe la llena tido. Beben y beben y vuelven a beber. Pero vendes el nacido, volverá a llena
12: De sobte tens 30 ulls mirant-te...
10: Aquesta estarà la cavalcada, eh?
12: Algú treu una pandereta, un cosí comença a picar de mans, o sigui, Genís Marcet, i tu ja comences a notar que la teva dignitat marxa del menjador a pas lleuger. Comença...
10: Dignitant.
12: ...a cantar el teu cosí petit. Comença a cantar el noi de la mare. Que li darem el noi de la mare... S'acaba, tothom aplaudeix i et toca a tu. Tu cantes la mateixa cançó perquè no et saps ninguna
10: però,
12: més.
10: Però en comptes de dir que li darem una nòvia. Perquè...
12: Llavors comences el noi de la mare un altre cop. Intentes cantar i el primer so que et surt és un gat intentant aparcar. Pues la família no ajuda. Més fort, Martí, tu pots, dale! I tu per dins penses, si canto més fort, crec que es mor algú i demà plou.
10: No, o si no està plovent ja.
12: Ah, exacte. Fas moviments estranys amb les mans perquè no saps què fer-ne, intentes seguir la lletra però no te la saps, improvises síl·labes com noi de la mare, la, i tot queda gravat al mòbil del teu cosí i del mòbil del teu avi, el teu avi guardarà aquest vídeo...
8: per sempre.
12: Bueno, o sigui,
8: se'l posarà de tono de llamada.
14: Exacte, no, ho ficarà als estados.
12: I el teu cosí, te'l penjarà la història d'Instagram?
8: No, als estados de WhatsApp, que és pitjor.
12: Als estados de WhatsApp, com el Pedro. Igual que segur que després ho reenviarà al grup familiar i ho acompanyarà del text al Martí donant-ho tot. Eh? Estratègies de supervivència per si no vols cantar i per si t'han demanat a la nòvia. Primer somrius, obres la boca i si no surt so... A veure, ningú pot dir que no ho estàs intentant. Per tant, ja està. Mires amunt, la segona estratègia, mires amunt com si estiguessis molt emocionat per les lletres.

0: I te'n vas.
1: No tornes.
0: Vale, et quedes al lavabo plorant, per si vols, i et quedes allà. Quan tot acabat, el teu quan s'acaba, el teu tiet es rendeix amb el tema del nòvio, nòvia, nòvi... I el pollastre arriba a la taula o als canelons, has sobreviscut a les preguntes personals.
1: No!
0: Espera't.
2: Un heroi,
0: no.
2: Eh? Un
0: espera't.
2: Heroi.
0: El que no ha sobreviscut és a la pregunta que sempre et fan.
1: Què és?
0: Digues, digues.
1: Ah, a mi, la pregunta...
0: Home, clar.
1: Pues lo de la nòvia, lo de...
0: Però això ja t'ho hem dit.
1: Ja, però és que a mi m'ho segueixen dient.
0: Ah, bueno, tu, Pedro, quina pregunta sempre et fan, a part de la nòvia?
3: Què tal la
2: pues,
3: ràdio?
2: Què tal la uni?
0: La uni. Tu, Genís?
3: Què tal la ràdio?
0: Però la ràdio és... A tu dius bé i ja està, i s'acaba.
3: No, si tothom m'ho diu.
2: Amb els tres tontos de sempre.
3: Sí,
2: no?
3: Ja,
0: bueno, així acabem aquest especial Zona Zero de Nadal. Us faré un avanç per al següent, que vindrà, per cert, una persona especial.
1: Sí.
0: No direm qui,
1: sí.
0: Però vindrà una
1: molt
0: persona
1: especial.
0: Vindrà una persona especial.
1: I no
0: faré
1: jo.
0: Una Zona Zero de...
3: Que no ha trepitjat aquest mitjà mai.
0: No.
1: Podem dir que és de la competència.
0: És de la...
3: No.
0: No és de la competència,
3: no
0: de fet.
3: Perquè no s'ha encugat el mitjà.
0: No, només dir que faré la Zona Zero
1: de
0: l'encesa de llums. De la gent que es juga la puta vida posant-se a Barcelona...
3: Hòstia, clar.
0: A baix de les llums.
1: Sí.
0: I a veure si l'atropella un puto camió, home, ja.
2: Sí, una cosa. A Barcelona està super sobrevalorat lo de les llums. O sigui, tinc un munt de companys allà a Tarragona que tots diuen, uau, hola, jo vull anar a Barcelona a veure les llums de Nadal, no sé què. I jo els dic, però
0: tu, Pedro, els hi pots dir, si us voleu jugar la vida, aneu a Barcelona. Si no us voleu jugar la vida, aneu a Sant Cugat, que és exactament el mateix.
2: I més guai.
0: Exacte.
2: Però, aeroport de Reus. Llums tot l'any, tio. Llums tot l'any. I s'encenen cada dia a la mateixa hora.
3: Sí. El pan
2: a aeropuertos.
0: Això, fanals de Sant Cugat també s'encenen a la mateixa hora.
2: Clar, per això ja està. Tampoc hem de fer gaire.
0: No. Llavors, vosaltres heu sobreviscut a la Zona Zero bastant...
2: Jo allò de les nòvies no ho suporto. No. Va, li dic no.
0: Saps què fa el meu tiet?
2: Què?
0: Em diu... Vau agafar un dia una persona... Un que tu no coneixes,
3: ah,
0: el Manu. Va agafar...
3: No, sí, el conec, el
0: Manu. Manu, sí, però ja m'entens. Va agafar un dia un nom d'una noia i va dir, què, la Maria? I ja no para, ja no para. I és com, què, la Maria? Martí, què tal, la Maria? I jo...
2: Martí?
0: Tio,
2: qui és la Maria?
0: Martí? No és
2: Martí,
0: la Maria.
3: La Maria! És la tia Pepa,
0: Ugassa
3: i la Maria del Martí.
2: La jefa.
0: Com vingui,
2: la directora.
0: Com vingui amb una altra jefa, ho flipareu, xavals.
2: Oi. El Martí és un fuckboy, eh? Té cuidado. Si voleu estar amb qualsevol de nosaltres, ens envieu un missatge, un DM a l'Insta, us passeu al privat.
3: Hora dels joves.
0: Arroba Hora dels Joves. I aquest missatge és per el Joan, o és pel Pedro, perquè si no ho llegim tots.
2: O pel Martí o pel Jamí.
1: A mi no m'enviaran cap, ja us ho dic.
2: No, sí. Alguna tarragonina...
0: Un moment, tarragonines. Teniu un Pedro Botanero.
2: Tarragonines, al Pedro, del Baix Llobregat, em podeu trucar a mi perquè passo per Castelldefels cada dia. Pels agarencs, podeu...
0: Terrassa no, eh? No vull Terrassa.
2: Envia
0: 0...
2: 6, I el Genís 8, 6, va a l'autònoma, simplement. Just that. Senyors, em sembla que hem d'anar acabant...
3: Vaya dato perturbador.
0: Vaya dato perturbador.
3: Una cosa
0: és que no sabies hace 5 minutos.
3: I aquest tio, què fa amb la seva vida? O sigui, fa molta gràcia.
0: Es juga la vida...
2: Senyors, hem d'anar acabant,
0: venga,
2: perquè queda un minut i mig. Però bueno...
0: Acabem a una Nadala, va.
2: Ah, bueno, sí. Ens acomiadem d'aquí Hora dels Joves.
3: Remix,
0: sí, sí.
2: Nadal Remix.
0: Quina
2: Són
0: voleu?
2: Temazos que sonaran a la cavalcada, eh? Temazos a la cavalcada. Los peces en el río.
3: Tamacos.
2: És que és igual.
0: Ja està.
3: Pero mira cómo beben los peces en el río.
2: Bueno, senyors... i senyores, i nens, nenes, gossos, gats...
3: Gossi gat, bona sèrie de...
2: Bona nit. Que vagi molt bé, bona nit, bon dia o bona tarda, depenent de com esteu escoltant. I...
1: Fins la propera!
0: Adéu-siau!
1: Adéu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Figuereta. Castells cap per avall.
3: És el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
4: Ai, necessitava ja això. Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que de per fi, per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safareig.
3: Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
5: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem, i esperem que torni a agradar la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
3: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
5: Exacte. I anava donant llargues tota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
3: Bueno, hi haurà canvis, però sí. Sempre els canvis són positius.
4: Sí.
5: I tant.
3: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: blava.
1: I què hi ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges?
2: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges, que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo. I si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran. I amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples d'aquests, castells que donen castells molt d'això. A tothom. És per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant, haurem de veure també què proposen.
1: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè, bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
3: Sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança, Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi. Potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
2: Sí, crec que depèn... És a dir, crec que el que va passar a les cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura, que realment tots sabem, no?, que necessita, doncs, de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
3: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
2: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
1: segur,
2: no el descartaria, que... saps? Perquè em sembla...
1: És un bàsic de nou. Sap greu i amb tot el respecte cap a l'estructura.
2: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin. Haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
1: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
3: És molt divertit, perquè
1: més... ara van 41 la vella, 42 els verds. Però tal com està la temporada, és que poden estar així fins a Santa Tecla.
2: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria... ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
1: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament, és una mica absurd anar a veure qui té els més... Però bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
3: però
1: no?
3: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9, els verds estan desmarcadíssims. A 4 nets, la vella està desmarcadíssima.
2: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
3: Clar.
2: Vull dir, això és una mica...
3: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec.
1: Bueno,
3: més o menys.
1: I que li dona la vidilla, no? Home, la narrativa.
3: Ara, el problema que hi ha amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
1: No, el problema és en su casa, eh?
3: És molt xungo fer això.
2: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no,
3: eh? Clar, és que estem parlant de 4 nou folre pilar i dius, ah, sí, un altre. I dius, és un castellot que al·lucines.
1: Tindrem temps per analitzar.
2: I el del pilar d'avui també és d'escàndol, eh?
3: Sí,
2: en guanyar els castellers de Vilafranca, mira... fan el pilar de 8 per practicar, et diria.
3: Sí, bueno, que estem de rotació,
1: bueno,
3: pràcticament.
1: Per practicar el pilar de 9.
2: Sí, bàsicament.
1: Sí. Anem a moure'ns cap al Catllà.

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8 i mig. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré. No, en cap cas.
1: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, doncs farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Sant Anna.
0: Molt bé. Molt bé. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
2: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
3: Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, nois, tranquils, tranquils.
3: Budesca d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale, el Catllà potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8. Seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és... molt bona actuació i a l'espera de, suposo que, recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5 que puguin enriquir també doncs el Castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, Valtros el 7?
1: No. No l'assagem.
0: Vale.
1: Directament.
0: No.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat...
0: Segurament us aplaudeix mig món.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la dia del Mercadal.
0: Sí,
1: i l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, d'una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar ningú mentre ballaven els gegants per no emprenyar. I si podem, no el repetirem
3: perfecte.
1: Més.
3: Perfecte. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
1: sí,
3: més?
1: Sí, van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Sant Anna. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Sant Anna.
0: Fantàstico. I doncs, bueno, ja parlarem de Sant Anna la setmana que ve.
1: I tant.
0: Alguns titulars, perquè vinga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus... està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament en entrar dissabte.
3: No és fàcil,
0: I no és fàcil,
3: El repte no és fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... no estaven ni a dins quasi del concurs.
1: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
3: Sí,
0: Altafulla.
3: Anava a dir, el repte és bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: prudència.
3: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
1: Sí.
0: Serrallo.
3: Bueno, el Serrallo... Va.
1: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, Vull dir, fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
3: No, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil.
1: Sí.
3: Clar, cuidado,
1: és que és molt bèstia. Desmunten un 3 de 8 a Cornudella i es calmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
3: A Cornudella.
1: Sí.
0: És fort.
1: És molt bèstia.
3: Per tant, a la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
3: 2 de 7?
1: Jo no descarto el 3 de 8,
3: No, 4 de 8, jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
1: Jo és que al·lucino. Me n'alegro molt, per
3: això. Sí que vull pensar que se la guardaran per un dia una mica més lluït, però bueno.
1: Sí, clar, però és que...
3: Però en un any faràs, doncs, 5 vegades la teva millor actuació de la història. Sí.
1: Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
3: Bueno, el concurs no és un bon dia.
1: No, però facin per Santa Tecla o la seva plaça, però és com... Proveu-lo ara.
3: Veurem en què s'envalentona, perquè també s'han d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Diada de la Llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
1: Sí. No.
3: Et cau molt cap allà, no, Joel?
1: No. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos, espectacular el nivell que porten de castells de 8.
0: Sí.
1: És a dir,
3: sumen 3 i 4 de 8 i a fora de casa.
1: Correcte, fora de casa. Normalment les estrenaven a les Neus. Tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les Neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
1: Caldes, sincerament, no en tinc ni idea. I Sant Cugat, jo crec que una clàssica, i anar-se fiançant, que no han tingut la temporada fàcil.
3: Sí,
1: tampoc.
3: Només han fet un 3 de 8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
1: Capgrossos van estrenar el 7 de 8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3 de 8, 4 de 8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si poden fer un 2 de 7, que també puguin convertir en 2 de 8 d'aquí poc.
0: Muy bien.
3: Sí.
0: Us
3: sí,
0: veia estudiats, eh?
3: I Minyons, jo diria si poden 3 de 9 en folre, i castells de 8 i mig com el 5 de 8, o una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per totes les festes majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure?
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Ah, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple. Triple des de mig camp. Bueno, és que sí, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalmente.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mort.
2: Pues ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera, perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte, i he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs pues, els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots
0: mateix.
2: Tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... Adeu, la gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no en vulguis castells, entendre valls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern. Perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans de dir... Ets la nòvia de...
2: Sí, tal. I si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè ja han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa
0: res.
2: Res. Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el juliol.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Junolleta a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És pues feu entre setmana.
2: Casaments a l'hivern.
0: Vinga.
2: Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també, eh? Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, pues jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són els castellers.
0: Són els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això, saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... Vaja, ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds, eh?
0: O sí.
2: O sí. Però, bueno, sapigueu que bueno...
0: Bueno, que ells van a conquerir-ho.
2: A tot.
0: A conquerir-ho tot. Anem a per la colla
2: els
0: joves.
2: Vermells.
0: Sí, els Diables Vermells, els d'aquí cu de cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans i no se'ls han de descartar mai, perquè ells estan sempre atents,
2: sempre.
0: Exacte.
2: A la línia de sortida.
0: Correcte, ells es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja ho he explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. Ja han extès la seva capa, i ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
2: Estupendo. Són meravellosos, també, abans. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
2: Allò de l'hivern va ser... Sí, hi havia un moment... Però, bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat. Doneu-me alguna bona notícia, però, bueno. Però, escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar a candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau i el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
2: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
2: Bueno, doncs, endavant. Sí, jo et faig de quarterback.
0: Si ells ho volen... Jo estic aquí a la seva disponibilitat.
2: Molt bé. I no ens oblidem, tampoc, dels minyons, que sembla que... Els a vegades ens oblidem. I
0: No, cap cas. Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
2: una
0: i tot
2: això...
0: Una
2: palla mental, tot
0: plegat. Sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò... Nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
2: vaja,
0: tot és amor.
2: I molts bebès, també tenen amb aquella
0: colla. I llavors
2: colla.
0: Hi ha hagut el baby boom.
2: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi han petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
2: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és... no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos, gràcies, perquè estan mirant el... Aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí?
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Alguna sí? coseta...
0: Va venir un senyor en bici, no passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
3: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem a RTV Play... amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4...
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am...
1: Fan 4 pilars.
0: Clar, aquí poca vista. Poca
3: Tarragona,
0: vista
3: ciutat de castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del tour i vau dir a mi les bicis
1: no,
0: me la repampinflen, jo sóc papista.
1: Ah,
0: també
1: sí,
0: vau
1: sí.
0: tenir visita del Papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista casualment, de Vilafranca del Penedès.
3: Vaja.
0: Sí. Estava a l'avió.
1: És que sona tot arreu,
0: papa.
1: Us ho he dit, eh?
0: Sona tot arreu. I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, hashtag castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí hi ha, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
4: Qui ho va pagar, això? Això ho va pagar la colla, deixem-ho així. El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
5: Hòstia.
4: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el Papa o al cap de 2 dies vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
6: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
4: Correcte.
6: Vale.
4: Correcte.
7: És de la Tere.
4: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però, bueno, que, per cert, era una torre de 8 en folre. Que la gent es pensava que portava allà un pilar de 9, era una torre de 8 en folre,
7: sí,
4: perquè era...
7: Forre,
4: no, era una torre de 8 en folre.
0: Bueno, si necessiteu robar alguna cosa de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i dieu, escolta, que vaig a veure el Papa demà.
1: Així, eh? És tan fàcil com això. Provarem la tècnica.
3: Jo em quedo amb... Et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 en folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si de falta. Pots agafar... Bueno, pots fer un outfit sencer pel Papa.
1: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar alguna cosa al Papa, què li regalaríeu?
3: Una bicicleta.
1: És que no és fàcil,
0: eh? Una bicicleta del Tour.
3: És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
1: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil,
1: no
0: eh?
1: Sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
1: Bueno.
3: No farem comentaris.
0: Em van regalar els pantalons del segon tapat, del 3-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al Papa, arroba la Figuereta Podcast.
3: M'ha vingut al cap el Papa amb les sabates dels Verds.
1: Pues cuidado, que jo el vaig moderno, eh?
0: De
1: túnica blanca i bambes dels Verds,
3: El Papa porta sabates vermelles, no? Algú així.
0: Al Papa se li veuen les sabates.
3: No em porta unes de vermelles, que no es la pot portar ell, algú així. Jo no, sí. No sé, millor
0: no és com els Sants.
1: Pues jo, terra d'espardenyes, jo crec que aquí hi ha un filó, eh?
0: Regala-li unes espardenyes.
3: Espardenyes pel Papa.
0: Cinteta verda.
3: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer. És que, clar, bueno, en fi. I a més... Seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
3: Ui!
0: ...a l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
1: Xiquets del Serrallo!
0: que cada nit tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
1: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Amics, si que és del Serrallo, està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
3: Com li agrada, Aina, fer Ràdio Fórmula.
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
1: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho...
1: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
1: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dues persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
3: És que són el Serrallo. Juguen una altra lliga.
0: És que a sobre són generosos, els convidats.
3: És que són...
0: No, bueno, aneu-hi com la figareta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: Doncs arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no?
2: Sí.
0: Però no li paguen. Llavors,
2: exacte,
0: hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons, i tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, seguts aquí el programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bueno, són aquestes les
1: història,
0: nostres tres cartes.
1: Sí, sí.
0: Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Fantàstic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple, que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8, o anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
2: Bueno. Jo crec que teniu més ganes valtros que jo, eh?
1: Jo aquell dia vaig a un sí per veure ta plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
2: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu!
2: Ja hi entrarem un altre dia.
1: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, 3 anècdotes, 2 safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a 3 rondes i Pilar o a diada completa.
2: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
1: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marca les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
2: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls i algú et mira així com... Què la porta?
1: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre, sobretot no confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
2: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
1: Sí.
2: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
1: És que jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts anys.
2: El té. O sigui, tu arribes a plaça i
1: busques on està Joel.
2: De guia. Jo vino, busco el Joel... I el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa, i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
2: A mi m'agrada fer aquest trajecte, d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu camí de Santiago.
1: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
2: I a l'hora.
1: Ja l'hora.
0: L'hora és important.
1: Perquè l'hora és important. Et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh? Jo l'altre dia estava
2: perdo
1: a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
2: Des del luego.
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
2: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
2: Que no si te porta... la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un ventall automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada, així que...
1: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
2: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram, i podeu preguntar què us
1: sí,
0: fa falta
1: demanda.
0: Saber.
1: Sí, a demanda. Allò és sí. Com la bústia de lo que sigui.
2: Un cop cada 3 setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
1: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
2: I una minisecció, ara... Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
1: correcte.
2: No les podem deixar passar.
1: Correcte,
2: perquè
1: no,
2: perquè se t'escapen.
1: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
2: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
1: Digues.
2: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
1: Sí.
2: I la gent que faci cua 3
1: cua,
2: dies,
1: eh?
2: Si cal, i que acampin, que tallin el trànsit allà a les deixades de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
1: pantalla,
2: via catalana, coses així. Sí,
1: tinguin en bucle tots els continguts de la xarxa més,
2: correcte.
1: Allí, que vagin passant.
2: Un evento al final.
1: Vale. Bueno, sí, jo ho estudiaria,
2: eh? Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés i amb els nens del Turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
1: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Mendelerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de
2: cartells. Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de 3. TAC 12. Sempre hi és.
1: Bueno,
2: sempre
1: pues,
2: hi és.
1: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla,
2: a mi,
0: sisplau.
2: A Carmen Sevilla m'atens allà, eh?
1: Mi hijo, la seva hijita.
2: Bueno, al final aquesta secció és... No he pogut faltar el respecte a algun fet i per no posar etiquetes, doncs la posem aquí amb
1: correcte.
2: Una cosa ambidiestra.
1: Correcte.
2: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a Santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
1: sí?
2: Fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una epopeia popular.
1: Bueno.
2: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
1: No és el meu cas ara mateix, però...
2: Sí, però tampoc crec que et quedis a dormir a les Santes.
1: Bueno, no, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
2: Bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells, ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
1: Correcte.
2: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
1: I pets, i llengua morta, i la rauxa,
2: i
1: bon menjar, vaja...
2: Bon menjar, pocs castellers, bueno, jo no sé què
1: podeu
2: demanar.
1: Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
2: coses que passen. I no res, doncs amb aquesta... coseta repassada. Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
2: Més o menys.
0: Sí, sí,
2: 3,
0: sí.
2: 4, 2.
0: Ara t'ho mirava. Bueno,
1: a l'aleatori.
2: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
2: Molt bé. Fantàstic.
0: Així que,
2: ai, quins nervis. I nosaltres, pues, sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figareta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps, sí? Que parlant amb tu jo estic molt a gust.
1: Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia. Tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens ho fas arribar amb un optimisme, doncs, que et surt del cor, suposo, no?
2: Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb, doncs això, amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
1: I dins d'aquest afany teu sobre per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
2: Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató, doncs, com a divulgadora, i bàsicament doncs, el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància de conscienciar-nos sobre el càncer, que aquest any la Marató està dedicada al càncer, i la importància també de la donació, no? De la Marató, que es celebrarà el 14 de desembre, de la donació per poder doncs, això, aportar el nostre granet de sorra per la investigació, per la importància que té la investigació dins del càncer. I que una cosa de les que dic és que al final, si tots i totes donem, ni que sigui un euro, no? Que a vegades quan parlem de donació sembla que hem de donar tot el que tenim, no? I al final és un sol euro, doncs si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
1: De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
2: Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixi una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria doncs, eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables, la protecció solar, és a dir, i sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol, durant l'estiu sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si vaja, si hem d'estar un diumenge al matí tot el diumenge i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil,
1: sí,
2: teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
1: Ah, sí, és veritat.
2: I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar, si en el cas que es tingui, l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que si prolifera també pot augmentar el factor de risc de patir càncer. Per tant, Hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molt de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, com més números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això què vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç i això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs no deixar-les passar i anar a fer les proves perquè una detecció precoç doncs augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant. Important, no? I d'aquí la importància de doncs, que siguem que tinguem aquesta sensibilitat amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
1: Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol, o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etcètera, etcètera, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a my-nutritionist a Instagram.
2: Una abraçada a tots i totes.
1: A tu, adeu.
2: Adeu.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals.

0: Anals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Hougegimond.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La fill d'Hougegimond, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en 2 actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part de Tonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la de Tonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix viscòmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que Belles Glòries de la Lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill du Regiment l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill du Regiment de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Marie, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice de Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta d'Antonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que, precisament, han detingut Antonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfell i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfell. Segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica, el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida. Però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i una Birkenfell. Maggie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social. Per la qual cosa, vens a iniciar la reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i una famosa i arriscada camatina a més amic, el joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa tres mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

Però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Maggie davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Maggie, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva

0: Sants. I aquest és el feliç final de la no menys feliç, la Fill d'Hugo Giment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior

0: de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Nom:
2: Conxita Granger Veleta.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
5: Matrícula:
2: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que eren amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Per ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Ani Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopenick. Kopenick es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de la mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: «Allà sí que hi trobarem menjar». I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics i van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
4: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté como de perra avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita doncs s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gràcies em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: I ella és morta en arribar a París. Ella no ha tingut temps d'arribar ni a ella ni de res.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil, normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llarg del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conxita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves, vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat, el futur ens queda enrere, però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar, que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment de desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris tampoc no passa res, una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove, i li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conxita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuserie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i La Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Farràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
7: Cultura Viva marxa cap a les Borges al Camp a conèixer els gegants i nans de la mà del seu vicepresident i cap de colla, Salvador Miralles. Hola, Salvador, què tal?
8: Hola, bona tarda.
7: Bé. Bona tarda. Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer una mica més els vostres gegants, els gegants de les Borges al Camp. Explica'ns una mica els seus orígens.
8: Bé, nosaltres tenim dos figures principals, els dos gegants, el Serà i la Marinada. El seu origen està en quant a un grup de burgencs i burgenques, encapçalats per la Mari Boquer, que va ser la primera regidora a l'Ajuntament de les Borges del Camp. Van voler continuar i formar part de la cultura popular i van decidir de fer aquestes dues figures, d'acord? Es van encarregar de l'escultor de Montroig, el senyor Jovinol, vale? I el 10 de novembre del 1986 van fer la seva primera actuació a la plaça de l'Església d'aquí del poble. Més endavant, com que hi havia entusiasme i la colla es va anar fent gran, van sorgir dues figures més en forma de nans, la Negreta, que és una avellana, i el Tomeu, que representa un pagès català. D'acord? I ja més endavant també se va afegir un altre nan en forma de vaca, la vaca Marcelina. Aquestes serien les figures que tenim actualment a la colla gegantera Serè i Marinada. D'acord? En quant als gegants, el Serè pesa 45 quilos, fa 3 metres 80 d'alçada, i la Marinada, que pesa 42 quilos i fa 3 metres 62 d'alçada. Vale? Reben el nom dels dos vents que més bufen a la nostra terra. Uh-huh. Llavors, les nostres actuacions principals són per la Festa Major en honor a la Mare de la Riera, al setembre, i també per la Festa Major d'hivern, el gener, per Sant Antoni. durant l'any formem, participem en diferents trobades d'altres pobles, sempre que podem anar on ens inviten, i llavors al setembre fem una trobada on tanquem els intercanvis amb la resta de colles que hem anat a visitar. Mm-hmm. També intentem anar cada any a la trobada anual dels Gegants de Catalunya, que aquest any va ser a Caldes de Malavella, i sempre intentem participar en actes i en tot el que es pugui d'aquí del poble.
9: Salvador, quin color porteu la colla? Vosaltres, a part dels gegants, la colla en si porteu algun, sou d'algun color? Porteu alguna samarreta doncs, groga,
8: verda? Sí, nosaltres anem vestits amb la samarreta taronja.
9: Molt bé.
8: Vale? Uh-huh. Hi ha hagut diferents colors durant la història de la colla, però ara mateix el color actual és el taronja.
9: Ha canviat molt el món dels gegants?
8: Bé, jo, diguem-ne que fa uns 6 o 7 anys que estic posat en aquest món, vale? Estic jo, està la meva parella, que és la presidenta també, uh-huh. Els meus dos fills, que porta un nen, l'altre és molt petit, té 15 mesos, però bueno, en si vull dir que és una activitat que nosaltres la considerem com una activitat familiar, sí. Vale? Llavors sí, ha canviat molt. Bueno, crec que la idea continua sent la mateixa, seguir amb tradició de cultura popular aquí a Catalunya i també compartir la festa d'altres municipis quan vas a les trobades.
9: Què t'aporta, Salvador, formar part d'aquest món dels gegants i d'aquesta colla gegantera?
8: Bueno, ja he dit, compartir moments amb la família, compartir moments amb companys, també, quan vas a altres llocs, fas algun desplaçament més llarg, inclús amb algun autocar, quan hem d'anar més lluny, fer colla, fer pinya, fas amics, també coneixes gent molt bona d'altres municipis, comparteixes cultura i tradicions d'altres municipis que igual no els coneixeries. I, bueno, en general sempre hi ha molt bon rotllo i sempre hi ha molta cordialitat als llocs on anem.
9: Què se sent quan estàs dins del gegant?
8: Bé, bueno, és una sensació. Al començament, el primer cop que em vaig ficar sota un gegant, pensava que era impossible portar-lo. Pensava que cauria tota l'estona, però bé, això és com tot, no? Quan en pico aprens i ja ho domines, doncs, sents alegria, sents amb ganes de ballar, amb la música que tenim. I bé, sempre, quan veus la cara dels nens i de la canalla, quan veuen els gegants, és molt satisfactori. També, clar, normalment quan anem a actuar amb els gegants sempre vas a fer gresca i xerinola, no? Uh-huh. I és una sensació molt bona, d'alegria i de satisfacció.
9: Això és el que t'atrapa, no?, a continuar.
8: Sí, hi ha moments més bons, moments més dolents, però sempre amb ganes de continuar i amb ganes de fer falera gegantera.
9: Doncs, Salvador, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre els nostres micròfons i per permetre'ns conèixer una mica més els gegants i els nans, en aquest cas, de les Borges del Camp. Així que moltíssimes gràcies.
8: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
6: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Al POU parlem del pas del cometa C-2025 a Sislemon, que podria convertir-se en un dels grans espectacles astronòmics d'aquests dies a Catalunya. Amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català descobrim què són exactament els cometes, per què alguns arriben a ser visibles a simple vista i què ens poden explicar sobre els orígens del sistema solar. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinant amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions. Un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més, hi ha llunes, però és que, a més, hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el Sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua.
1: Sí.
0: Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots
1: Exacte.
0: Ho tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada, perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que anomenem la cua d'ions.
0: I aquesta és visible?
1: Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les cues dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament.
0: Uh-huh.
1: I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta, i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant, diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
0: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, eh? Aviat podrem veure, possiblement a simple vista, aquest cometa, el C-2025A6 a Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, a veure-la a finals d'aquest octubre?
1: Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, barra, 2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
0: Carai.
1: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
0: Dividim els mesos en dos.
1: En dos. Per tant, ha descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és de sèrie.
0: Uh-huh.
1: Vol dir ser el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas és l'Observatori de Mont-Lemon, i per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comencés a veure's des de llocs molt foscos. Però sí, continuen aquesta, o sigui, acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots Quines? Dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes s'han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari, cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en forces espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
2: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
1: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
2: I si tenim sort i no ens fa el gat i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
1: Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
2: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
1: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que un estel o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
2: Al revés que els terratrèmols, per entendre's.
1: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent d'aquestes que pràcticament no existeixen, arribem a magnitud 6, 6 és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí. Com molts dels estels que veiem al cel, sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
2: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
1: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passarà molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen amb trossos, amb fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no?, i que tenim el llistó molt alt, i tenim expectatives posades molt altes. I per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem, però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
2: Últimament també hem sentit a parlar de cometes interestel·lars, mm-hmm. que a part de la pel·lícula també té un altre Exacte. Significat, com a altres i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
1: Els objectes interestel·lars, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses o tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop entre cometes de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants, perquè com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició.
2: Què en sabem per ara del 3I barra Atlas?
1: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
2: Jo, és que jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
1: Sí, això sí, però diríem, s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET. Tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses que la NASA no vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar, evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades. Estem intentant entendre'l. Comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua. En fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que tant de bo, eh? Jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
2: Sabem d'on ve el 3I Atlas?
1: No.
2: O quants anys pot arribar a tenir?
1: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma d'U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
2: I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
1: Hi ha moltes interaccions quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar. És com una taula de billar que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi. També hi pot haver col·lisions. Col·lisions que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
2: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, eh? I els Clar. Instruments que tenim aniran avançant Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
1: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així...
2: I hauran quedat atrapats en la nostra gravetat.
1: Correcte, no anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se, i van quedar atrapats pel Sol, i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
2: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat
1: a veure.
2: Aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents a també tota la informació que ens arribi del 3I barra Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
3: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'he eixugat. I ja un cop polida, així ha rondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
2: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat

0: defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres. Motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot d'estila amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssim, a més
1: a més. I a més, sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després ja vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però
0: modern.
1: A més, era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys. I llavors, amb llibertat, podies triar el que volies de lletres. Amb la qual vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i bum, i llavors... I en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions. Ah.
0: Era
1: un pla fantàstic. Ara no. Ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible. Per als universitaris és tremendo.
1: És horrible perquè es tracta la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma.
0: L'autònoma, bueno,
1: això
0: la central també.
1: Que penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà d'Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país
0: condensat
1: i tothom il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona, i de com s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc. Bé. Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat. I, en canvi, jo et puc dir que per mi va ser un plaer. És a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta de... d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava... Sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes, o joves, que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. He pensat, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa, i a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. Uh-huh. I després hi havia gent que trucava i deia... D'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però, clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: I el... Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, que a un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, sí, sí, sí, que dius... No, veritat,
1: doncs, a veure, llavors, jo feia classes a la facultat i tenia un alumne, la Laia Aguilar, que després ha fet... Wolfgang, i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu. I un dia vaig anar a, a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai!
1: I hi havia castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó. Això,
1: el pregó. I llavors vam pujar a dalt i jo anava sentint Isona, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde. I és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I em dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi ha 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi ha, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars.
1: El Pallars, el Pallars que és Isona. Sí. Però no, no, ve d'un diminutiu. Els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí, sí, sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
0: És curiós, eh, això que...
1: Isabel, Issa, en català,
0: Bel. Bel.
1: Sí, sí. Gabriel, Gabi, en català, Biel. Biel.
0: Sí, sí, tens
1: raó. I amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
0: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo sí. Acabo de caure
1: doncs,
0: del...
1: Doncs fixa-t'hi.
0: No, no, sí, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
1: Sempre. En català els diminutius sempre es fan per darrere.
0: És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
1: Sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: Que... A veure, quan jo vaig entrar al cinema català estava... molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig dir, escolta, maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. Uh-huh. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic, però, bueno, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català. En cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, bé, quan vaig ser president, em vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris,
0: sí,
1: les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, eh? Perquè quan em vestien a mi, jo, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'Acadèmia de les Acadèmies Europees, i les nostres gales, per àgils i per creatives, ja estaven molt ben valorades. Llavors, bé, doncs això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales. I llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no?
0: Uh-huh.
1: És al revés del que passava.
0: És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, sí, però encara hem d'estar més, eh? Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé i ens pensem que no... La capacitat creativa d'aquest país és immensa. i tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí, sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I, per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, després es van passar a la direcció cinematogràfica. Sí, no? Sí. I ara estem visquent un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, espero que no em quedeixi ninguna, Romeria...
1: S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Però estem en una fase de compensació. I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les hores estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
0: Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes
1: generar
0: en equips...
1: Generar equips, has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
0: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple... Sobretot...
1: Exacte.
0: No? Estem cada cop...
1: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
0: Curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut, es canvia la llengua.
1: Bueno, això és un tema que, si vols, en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Els anys 30 també en van arribar 2 milions.
0: No,
1: el que passa
0: migració.
1: Que... I per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vols preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de la humanitat enorme, és tot un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
0: Bueno, una llengua és un país, no?
1: Que no és una broma, que no és una broma.
0: Escolta,
1: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que l'emigració té escola tot en francès, fan uns guetos, aquí mai hi ha hagut això, hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
0: Clar que sí. De fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%
1: bueno,
0: de gent
1: sí.
0: que no ha nascut.
1: I encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo... És que això
0: bueno,
1: em posa
0: tots,
1: molt...
0: Tots.
1: Això em posa molt nerviosa, perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a aprendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. Ja han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, no, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre, no?
0: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
1: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes fora, de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats, damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà amb influències, i això no és un horror. Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires, i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses. Sí, en fi, és un tema que em posa molt nerviosa.
0: No,
1: potser per això ha sortit.
0: Parlem d'un que no et posarà tan nerviós. O sí, Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès,
1: sí,
0: on han passat Guimaràs, Domènech i Montaner, Maragalls... Però fins ara no hi havia cap dona.
1: No.
0: I de les 200 i pico ateneus que em dius, catalans, 15 tenen 15 presidentes?
1: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15. I són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades i que l'estan reanimant, no? Costa, sí. Bueno, jo, després de 160 anys... Encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents i aquestes entitats tan envellides els hi costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
0: I més obertes, no?, també?
1: I obrir-les. És sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem de la migració, no?
0: Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
1: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo... El fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu. Ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet d'arquitectura, i l'altre ha fet... I segurament són molt més bons que jo. Però, bueno, a veure un moment. De moment, l'hem fet sostenible. Hi han entrat 400 joves, saps?
0: Molt bé.
1: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir, i fora de Catalunya, a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip, Però és un equip que jo he triat i que són boníssims, ells. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
0: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
1: Hem rebut garrotades,
0: Sí.
1: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, i després tot el moviment cultural, que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar.
0: Esperem.
1: És una metàfora que no, que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs, hi ha un moment de baix.
0: Un moment de decepció, també, amb els nostres polítics, no? I els
1: veure,
0: joves?
1: Jo no vull criticar els polítics, perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
0: Sí.
1: És a dir, sí, n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor, és que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte. I es posa en dubte Europa.
0: No, no.
1: Per favor, es posen en dubte els puntals...
0: Els valors, sí.
1: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la barbària.
0: Espanya més negra. Sí, sí, sí. Espanya, l'Espanya més negra.
1: Sí, home, semblava... l'Espanya negra sempre ha sigut així.
0: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
1: Clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho haurien pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge, que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, Si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
0: Sí, sí, en som uns quants.
1: Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
0: Bueno, clar. Si és que és...
1: Guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
0: Mala fam.
1: Mig país a fora... amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot...
0: Fora.
1: Fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
0: Sí, sí,
1: fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira... L'altre dia m'ho llegia, amb la Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
0: Sí, sí. Bueno,
1: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí.
0: Bueno,
1: què més volem?
0: Això també està passant ara.
1: A què més volem? O sigui, la migració. Tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
0: Bueno, sí, ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
1: Home,
0: hem de seguir apretant i atiant.
1: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament... Però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'edat... Quants carnets portem a la butxaca, tots nosaltres, No.
0: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
1: Quina vitalitat? La que rebentada. Tens. M'has agafat un dia que estic...
0: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill,
1: però tens una vitalitat. M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen.
0: TDAH?
1: Sí, perquè jo de petita m'avorria molt a l'escola i sempre estava... Sí, necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses, i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
0: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
1: Sí,
0: i...
1: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu, estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill del cinema Texas, que
0: Espai Texas,
1: només fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català, i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
0: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
1: El que em fa aixecar cada matí és que... és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
0: O sigui, et van atiant a tu també, no?
1: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
0: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
1: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
0: Bueno...
1: Serà una garrotada.
0: El dia que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
1: No, accelerant tampoc. Però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
0: I això és el secret?
1: Què?
0: Aquest és el secret per mantenir-se actiu?
1: No sé, em canso més, també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava. I ara freno. M'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir. Això sí que ha canviat.
0: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
1: Ah, sí, sí.
0: L'endemà.
1: Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard i això ja no ho aguanto.
0: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un?
1: Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar. O sigui, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema venia de fer classes d'història a la Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. Llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura, tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió, que em va fer fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
0: Per tant, que estigués dispersa, no oberta d'ulls.
1: Sí.
0: Obris els ulls.
1: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
0: No ho lograrem, que freni.
1: No, a veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant, sinó com una mica més...
0: Més pausat.
1: Més asserenat.
0: Més asserenat.
1: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
0: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat, com sempre, un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà i amb ganes de dir-ho.
1: No, home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
0: Pues hi serem.
1: I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
0: Ben fet.
1: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
0: Acollir.
1: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració, inclusiva, cohesionadora...
0: I meravellosa.
1: I en català.
0: Clar. Isona, un plaer, de veritat, quan
1: a
0: vulguis.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
0: I contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història els ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
0: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París. Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica, perquè...
0: Meravellosa, també, eh?
2: Sí, però quan t'has de prendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Biguet-Lebrun. Ui, jo el francès, no. Elisabeth Biguet-Lebrun,
0: vale.
2: Que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
0: Que en parlarem.
2: I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Biguet-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè normalment els pintors doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques... Però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art, històricament, s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets... en el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
0: Però no és el cas de la Rosa Bonet.
2: No, perquè, a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que, a més, les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons,
0: ai, sí,
2: una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural, el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
0: Habitual,
2: i era com quedava lleig perquè per la seva
0: condició
2: femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Abigail Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
0: mercats.
2: Als mataders, que ara no em
0: sembla... Als escorxadors.
2: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se en pantalons. Les dones, que en el segle XIX era aberrant, no lo següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè, clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
0: Doncs és a dir, no, perdona, que és que vull llegir avui el certificat de transvestiment.
2: Correcte.
0: Que trobo meravellós.
2: Correcte. Que això també va... Doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs, bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs deia, ahir anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs, com deia ella, va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja.
0: I tenia, ah, sí?
2: Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després... quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
0: I menys per una dona homosexual,
2: exacte,
0: obertament homosexual.
2: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si Déu vol en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay. Perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
0: sí, hi ha fotografies,
2: que ja al final de la seva època, al 1880 o així, ja hi havia el... petites, rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
0: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
2: Correcte.
0: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
2: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran... Bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
0: Que fort.
2: Perquè era com la Barbie del moment.
0: És el que estava pensant, la Nancy,
2: exacte,
0: o Mercedes, no?
2: I això, ella va viure al Castell de Vall els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure la mar de feliç. I ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugenia de Montijo, la dona del Napoleó III,
0: sí,
2: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
0: L'única dona en aquell moment.
2: L'única dona en aquell moment artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
0: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
2: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que al Thyssen de Madrid també n'hi ha algun,
0: el
2: Louvre aquest també, el Met, o sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
0: A més, va pintar el Buffalo Bill.
2: Va pintar el Buffalo Bill,
0: que és
2: perquè
0: molt graciós, això.
2: Durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill,
0: poc,
2: cero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
0: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
2: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent... Doncs...
0: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant i ens trobem dones meravelloses.
2: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans,
0: ja
2: estic una mica despistada... El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
0: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
2: De Principal de los Libros.
0: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia del
2: Principal de los Libros.
0: Gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
2: A vosaltres.
0: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Veus de conte.
5: Les tres cabretes i el troll.

0: hi havia un pont. I a sota d'aquell pont hi vivia un troll. El troll acostumava a seure sobre el fang, la brossa i la porqueria. I escoltava, esperava, desitjós, que algú creués el pont que tenia sobre seu.
1: Sóc un troll. Només penso a menjar. M'encanta com sonen les peulles i les potes, i les grapes i les urpes sobre la llamborda. M'anuncien el menjar que em duré la boca.
0: El troll feia servir una ungla fastigosa per treure's la cera de les orelles. Tot el que havia menjat darrerament era una bota de pell i una mica de greixum que s'havia trobat al melic. Estava gairebé mort de gana. Va fer el pont sobre seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una cabreta petita i tremolosa.
2: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
2: Una cabreta de la família Cruz.
0: El troll va començar a ballar i a picar de peus.
1: M'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. M'agrada la cuixa de cabrit amb melmelada, el cabrit fumat, a la cassola o caramelitzat, el cabrit amb torrades o en un remenat, també en amanida, però sense enciam. Oh, cabrit amb cargols, ben saltejat. Tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
2: No ho facis, si us plau,
0: va dir la cabreta.
2: No et val la pena, estic fet una pellaringa.
0: El troll va menys aclucar els ulls. Ben mirat, aquella cabreta era més aviat escanyolida. La petita cabreta va somriure.
2: Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà per aquí ben aviat. I ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va comentar el troll, tot estirant-se un pèl llarg que li sortia de la barbeta.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la primera de la família Gruff va creuar el pont al trot. Sota el pont, el troll reia tot sol.
1: No em puc creure que hagi enganyat la cabreta perquè em digui que la seva germana gran creuarà el pont. Sóc tan llest i tan divertit i ben plantat.
0: Va fer el pont del seu. El troll es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont?
0: Era una altra cabreta.
3: Només sóc jo,
0: va dir la cabreta.
3: La segona de la família Gruff.
0: El troll es va emocionar de veure que aquella cabreta no era tan petita i es va posar a aplaudir i a cridar:
1: m'encanta menjar cabrit. Deixa'm que et digui com. Cabrit ferrat amb patates i maionesa. Cabrit assecat al sol amb salsa holandesa. O també amb bolognesa. Cabrit flamejat amb meló. O ben fresquet amb un glaçó. Tant per dinar com per sopar, a tu, cabreta, et vull menjar.
3: No ho facis, si us plau, no et val la pena.
0: El troll va arrufar les celles.
1: Per què no? Sembles deliciosa.
0: La segona cabreta va somriure.
3: Amb mi perdries la gana. Si em deixes creuar el pont, t'explicaré un secret. La meva germana gran passarà aviat per aquí i ella és molt més grossa i saborosa que jo.
1: La teva germana gran, dius?
0: Va xiuxiuejar el troll.
1: Ben segur que la vull veure.
0: El troll jugava a recargolar-se el pèl de la barbeta amb el dit.
1: D'acord, pots passar.
0: I d'aquesta manera, la segona de la família Gruff va creuar el pont al trot. Ajupit allà a la penombra, el troll no cabia la pell de l'emoció.
1: Em fa salivar de valent aquesta tercera germana. Quines ganes de menjar-me-la.
0: El troll es va arrencar una crosta.
1: Quines altres rimes podria fer?
0: El troll va començar a bevejar.
1: Quina alegria! Ja és aquí!
0: Es va posar ràpidament dempeus i va grimpar fins a la llum, tot cridant:
1: qui vol anar al prat d'enfront? Qui gosa creuar el meu pont? Ostres!
0: Va dir el troll.
1: Vaja, és que, mare meva, ets molt grossa.
0: El troll es va estirar tant com va poder. Per semblar alt, va tossir i va dir en veu baixeta:
1: et menjaré, cabreta.
0: La cabreta gran va esclafir a riure. Va baixar les banyes i va fer picar les potes.
4: No,
0: va dir la cabreta gran.
4: No em menjaràs.
0: I la tercera cabreta de la família Gruff va embestir el troll, que va sortir volant pel pont i va anar a parar als ràpids. Hi ha una cascada coneguda pel nom de la Gran Cascada. I després va anar a parar a l'enorme cascada. I més tard va arribar a la que anomenen la més que enorme cascada. El troll va surar riu avall, més enllà d'on gira el seu curs. On va anar a parar, no en tinc ni idea. Mai he anat tan lluny, hi ha massa mosquits. Pel que fa a la tercera cabreta, d'aquesta manera va creuar el pont i es va reunir amb les seves dues germanes al prat d'enfront. Les tres cabretes de la família Bruf ara viuen allà. Mengen tot el que volen i creixen sanes i estàlvies. Si vols, les pots anar a visitar. Tan sols has de creuar el pont.
4: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això,

0: Remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A l'espai amb el cor a la mà, que fem amb la col·laboració de la locutora cubana Liz Daimi Abreu, continuem descobrint noves històries personals de ciutadans nouvinguts a la ciutat. Avui el nostre convidat és el Jorge Gutiérrez Rossell. Què tal, Jorge? Com estàs?
1: Hola, molt de gust. Bé.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Benvingut a aquest espai de conversa. I saludem també a la Liz Daimi. Què tal? Com estàs?
2: Jo molt bé, Carme. Encantada, com sempre, de ser aquí. I saps que m'agrada molt conèixer històries contades sempre amb el cor a la mà i sobretot que siguin històries d'aquestes de resiliència i de perseverància, com és el cas de la història del Jorge.
0: Mm-hmm. La primera pregunta que acostumem a fer, i si no li preguntem, ella ens ho explica, és com has conegut el nostre convidat d'avui?
2: Al Jorge li vaig conèixer en aquells primers moments de la meva arribada. Jo després no l'havia vist mai i ara li vaig trucar i li vaig dir que m'acompanyés al programa i ell encantat de compartir la seva història.
0: O sigui que heu estat un temps que no teníeu contacte.
2: Sí.
0: No us havíeu vist, no?
1: Sí, més d'un any.
0: Sí, més d'un any?
2: Sí.
0: Mare meva. I, per tant, avui també et servirà a tu per posar-te una mica al dia, no?
2: Sí, com
0: li ha anat tot.
2: Sí.
0: Com li ha anat tot.
2: El Jorge és peruà, Carme. És peruà, fa 3 anys, més o menys, que viu aquí a Catalunya.
0: Uh-huh.
2: I, com la majoria dels emigrants, ha hagut d'esperar un temps per a la seva regularització i té una història sorprenent, una història carregada de resiliència i de perseverància, com deia al inici del programa.
0: Jorge, per què no ens expliques, a veure, tu d'on vens, de quina part del Perú, què feies allà? Explica'ns una mica la teva història, sí, en el teu país abans d'arribar aquí.
1: A veure, jo soc del Callao, que és una ciutat al costat de la capital, com Badalona i Barcelona.
0: Val.
1: Així. I aquesta ciutat està també... És on és el port, l'aeroport, per tant, és important.
0: Sí.
1: Jo soc d'ahí. I treballava com comercial, però en diferents províncies del país. Per tant...
0: Viatjaves.
1: Viatjava 25 dies al mes i 5 dies només estava a casa, amb els meus fills i amb la dona. I estava així com 5 anys, més o menys.
2: El Callao, Carme, és un poble de pesquer, no?
1: Sí, un poble pesquer. També que han rebut molts immigrants catalans, espanyols, italians, i per això és important.
0: Mm-hmm. La teva vida professional és la de comercial?
1: La comercial, sí.
0: Val. Havies tingut altres experiències laborals?
1: Bàsicament, comercial fa 15 anys.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Molt bé. I què és el que a tu t'acaba decidint a fer aquest canvi de vida, a marxar de casa teva? Què és el que passa?
1: A veure, primer, el 2018, més o menys, vaig pensar fer-ho, però sol, sense la meva família. Però després es va descartar. I després del Covid... novament, també per la inseguretat del país, de la ciutat. Llavors, amb la meva dona van a pensar i van a dir que no podien seguir al Perú.
0: Uh-huh.
1: Perquè els nens, per exemple, no podien sortir sols al carrer. És molt insegur. Fins ara, més. I per això va néixer la necessitat de sortir del país. I tinc una tia que va viure 10 anys a Barcelona,
0: sí,
1: i ens va una mica orientar i ja.
0: Uh-huh.
1: I per això arriben a Catalunya.
2: Vas venir amb la teva dona i...
1: Sí, i els meus dos fills.
2: Dos fills.
1: Sí.
0: Això quin any era? Quan vas venir?
1: El 2022.
0: El 2022.
1: Sí, al juliol.
0: I... arribeu a... quin és el primer municipi, la primera ciutat on arribeu a Catalunya?
1: Primer a Sabadell i després a Sant Cugat.
0: I aquest canvi?
1: Ah, perquè per el lloguer. perquè era momentani lo de Sabadell i després aconseguim aquí a Sabadell un pis. Uh-huh. Llavors que sense papers i això és molt difícil aconseguir un lloguer.
2: Això et volia preguntar, el tema de la regularització, com va ser, com vas venir a una visa de turisme o com
1: sí,
2: va ser
1: primer
2: això?
1: De turisme, perquè jo soc familiar de comunitari i per tant podia accedir a una residència, però tenia que esperar unos mesos per tenir tota la documentació, sí. I una vegada que tens la documentació tens que presentar i després tens que esperar la resolució i després de presentar van passar 8 mesos perquè resoldre.
2: El que semblava ser un temps
1: molt curt, petit,
2: era petit,
1: mesos,
2: se
1: sí.
2: va allargar molt. Sí. Un any,
1: jo crec que això és
2: més d'un
1: any. Més complicat.
2: Més d'un any.
1: Espera, sí, clar.
2: Jorge.
0: I durant aquesta, durant aquesta espera, què fas en aquest temps?
1: Tens que buscar-te la vida. Perquè, a veure, jo portava una mica d'estalvis i una, com es diu, ahorros.
0: Sí, uns estalvis.
1: Sí, uns estalvis
0: així.
1: Per 6 mesos. Més o menys no sabia què passaria i això. Però els mesos passen i no saps què fer. Per tant,
0: i els estalvis van desapareixent, no?
1: Clar, sí. Des del principi. I tens que buscar-te la vida de tot. A veure, jo era comercial, però això ja
0: era,
1: no...
0: Era el de menys, vull dir, tu sí. El que buscaves era poder aconseguir una feina que et donés una rendibilitat per poder mantenir la família mentre esperàveu aquest permís, no?
1: I he fet feina de mudança, a magatzem, de tot el que sortia.
0: Uh-huh. Sí. Quan tu arribes la primera vegada aquí, clar, tu deies, és que jo portava unes referències d'un familiar o una tieta, no? Has
1: sí.
0: dit? Que tenies a
1: però
0: Barcelona.
1: Però només com era la ciutat.
0: Sí.
1: Algo molt superficial, no exactament.
0: Clar, per tant, quan tu arribes, amb què et trobes?
1: Primer, ens va agradar molt la ciutat. El transport, l'ordre, la seguretat. Però el més sorprendent és el lloguer, que és molt complicat. Molt, molt complicat.
0: Bueno, és complicat per la gent de...
2: Sí.
1: D'aquí i per de fora.
0: Pels locals, pitjor. Imagina't.
2: Sí, no, i aconseguir-lo, sí. Perquè...
1: És molt complicat. I tens que sí. anar on trobis. No, sí. no pots triar.
2: Sí. I has de tenir aval i... Sí. Sí, és que...
1: Sense paper és molt, molt difícil.
2: Sí.
1: I també sense nòmina...
0: I amb papers també.
2: Sí, també.
0: O sigui que imagina't. Sí. No, s'entén perfectament la situació i la dificultat que passeu.
2: Hi va haver algun moment, algun instant en què vas pensar, ostres, no ho aconseguiré, no, ha estat una mala decisió el venir?
1: Va haver moments durs, però mai vaig pensar en tornar. Perquè ja estava aquí, no només sol, també amb la meva dona, els meus fills, i no pots fer això. Tens que...
0: Tirar endavant.
1: Endavant.
2: Sí,
1: ja
2: has
1: està.
2: De tirar endavant, sí.
0: Però, clar, has d'estar convençut o pensar que en algun moment aquesta situació has de trobar una solució, alguna cosa que ho podrà canviar. Tu continues insistint, no?, a buscar feines, a esperar aquests papers...
1: No, jo ja tinc papers. Fa des de desembre...
0: No, sí, però dic en aquest temps, sí. Quan tu veus les dificultats i,
1: clar,
0: i
1: perquè...
0: estàs pensant a tornar, que és el que et preguntava la Liz Daimi, és en aquest temps
1: sí.
0: que jo et preguntava.
1: Sí, pots pensar en tornar, però en conversa amb la meva dona no era una elecció. Tenia que tirar endavant i seguir. A més, també, als 6 mesos d'arribar, van a presentar els papers i tenien que esperar. A veure, la llei és 90 dies, però després de 8 mesos va sortir. Entonces, llavors, no havia opció.
2: Mm-hmm. I ara sí que estàs treballant ja de
1: sí, ara sí. A veure, jo era comercial i ara novament soc comercial aquí. És difícil trobar una feina del mateix que feies al teu país, perquè aquí tens que demostrar novament l'experiència i el que saps i tot això. Però feliçment sí, he trobat una feina que estic bé.
0: És com si vinguessis amb la maleta buida, no?
2: Sí.
0: Perquè, clar, no tens referències, sí. No et coneixen...
1: Perquè jo tenia 10 anys de comercial, molta experiència, però...
2: Clar, i de vegades aquesta no experiència no és reconeguda aquí. Sí.
1: Tens que trobar una persona molt oberta de ment perquè et valori una mica, sí.
0: Quan fa que estàs amb aquesta nova feina?
1: Des de març del 2024. Fa any i mig, més o menys.
0: Molt bé, i com estàs? Estàs content?
1: Sí, content.
2: I quines diferències trobes en el món laboral del que feies a Perú i el que fas ara?
1: Per exemple, aquí és molt més ordenat, la gent és molt puntual... No sembla, però és molt puntual.
0: Bueno, mira, ens ho prendrem bé, això.
1: I també la gent és exigent, però valora molt el temps de família i la
0: conciliació.
1: Sí, la conciliació.
0: Que es diu
1: ara,
0: no?
1: La conciliació família. Es valora molt. A l'empresa que estic, sí, es valora molt.
0: I després hi ha una altra qüestió, que això també ho comentem sovint, que és el xoc cultural, no? Entre la cultura, d'on vens, amb les vostres tradicions, tant cultural com gastronòmica, arribes aquí i us trobeu doncs, coses pròpies d'aquesta zona. Què és el que més t'ha xocat a tu?
1: Primer que tens que ser obert a tot. No pots tu venir a imposar alguna cosa, perquè ningú és convidat. Per tant, tens que familiaritzar-te con el ambiente i en la societat. I, per exemple, al Perú hi ha una gastronomia molt variada, molt rica i tot, però és qüestió d'acostumbrar-se i ja està.
2: Sí. Adaptar-se, i els teus fills s'han adaptat bé?
1: Sí, també, perquè sí? Estan al menjador de l'escola i han de menjar i ja està.
2: I participen de les activitats culturals?
1: Sí, sí. Almenys la meva filla petita, que va arribar en 9 anys, el català en un any ja estava.
2: Sí, clar.
1: Va fer l'examen de la Generalitat, oral i escrit, i ja. I l'altre fill de 12 anys, després d'any i mig, i està bé.
0: I us ajuden els pares? Clar, perquè són ells els que s'han convertit ara...
1: Sí.
0: Són moltes vegades mestres, no? Clar, dels que sí. Van una mica per darrere.
1: Per escriure, jo li pregunto al meu fill gran. I per oral, a la petita. Perquè el més gran sap escriure molt, però no parla. Per vergonya. Que també es passa, crec, a nosaltres.
0: Sí.
1: Que per vergonya, per equivocar-te en alguna paraula, no parles. Però la meva filla petita no té vergonya i parla i ja està.
0: És que s'ha de fer a base d'usar la llengua, de fer-la servir, que un al final ja s'acaba acostumant i acaba
1: sí.
0: aprenent.
1: Sí, sí.
0: Perquè si no és molt difícil.
1: És que també al carrer molta gent és bé i jo no sóc d'aquí. No sóc... no semblo català. Per tant, es dirigeix a castellà. Per més que la primera tu li pots dir bon dia i després parla a castellà. No sap que tu estàs aprenent i tot això, però...
2: I estàs aprenent català, no?
1: Tu? Sí, sí. Jo estic al nivell S1, que és per la primera part del C1.
2: Sí, hi ha un suficiència.
1: Hi ha un suficiència, sí.
2: Perquè el C1 té 3. El suficiència 1, el suficiència 2 i el suficiència 3. Per un C1, per obtenir un C1. Sí.
0: Mare meva. Portes bé?
1: Sí.
2: Sí? I a la feina l'utilitzes?
1: Sí, a la feina sí, també perquè tots... Va, el 98% de clients són catalans. Només hi ha pocs que no ho són d'altres parts de la península. I... M'agrada parlar català, que és la seva llengua. I també la meva, ara.
0: És una riquesa, no?
1: Clar.
0: S'ha de mirar així.
1: O jo sigui, crec quan... que més llengües, millor, no?
0: Molt millor, no?
1: Clar.
0: I sí. Tant. I escolta, vist des del moment actual, quan fas la mirada enrere i penses tot el camí que has fet, tot el que has hagut de passar per trobar-te en la situació en què estàs ara mateix, quin balanç fa? Què et passa pel cap?
1: Orgull de tot el que he fet. No només jo, la meva família. Jo crec que hi ha altres persones que ho passen pitjor. Però el que m'ha tocat, tirant endavant i està bé. Sí.
2: I en poc temps, perquè 3 anys és poc temps, no?
1: Sí.
0: Sí.
2: Sí.
1: Jo tinc la sort de ser familiar de comunitari, però hi ha gent que no i té que esperar 3 anys per la primera regularització, sí.
2: Sí, normalment la gent que arriba del Perú ha d'esperar 3 anys per poder començar a presentar els papers. Sí.
0: I ara ja, amb aquesta estabilitat, amb aquesta tranquil·litat que tens, pots projectar-te al futur, és a dir, tindràs somnis, tindràs reptes a nivell personal i també familiar,
1: sí.
0: No?
1: Bon, a nivell personal i professional estic entrenant, crec que dic.
0: Sí?
1: Entrenant per director comercial de l'empresa on treballo i a poc avançar a nivell professional. I a nivell familiar, el que més importa són els meus fills. Que estudien, que estén bé, que siguin feliços. El més important per mi.
2: I un consell que voldries donar-li a la gent que arriba, que també ve amb somnis, que té una formació professional i que no pot exercir des del moment que arriba, què l'aconsellaries?
1: Que no es desespereix. A veure, jo soc creient i crec en Déu. I tenir fe i esperança és el millor per poder sortir de qualsevol problema o dificultat.
0: I després una mica de paciència.
2: Sí.
0: Després una mica de paciència. Sí. Doncs jo no sé si queda alguna cosa important. T'agradaria afegir alguna cosa més que creguis que ens hem deixat i que t'agradaria...
1: Molt d'ànim a tota la gent que arriba. I que aprèn la cultura catalana, que és molt bona, la gent és molt càlida i la llengua és preciosa.
0: Liz Daimi, doncs una història més que hem conegut del Jorge Gutiérrez Rossell, que per cert, aquest cognom...
1: És català.
0: Sí. És català. O sigui,
1: quan
0: això...
1: vaig arribar aquí, es vaig donar compte que el meu... Rebusavi, pot ser?
0: Rebusavi.
1: Rebusavi,
0: sí.
1: Era català. I va arribar al Perú buscant un futur millor.
0: Veus?
1: Com ara jo.
0: Al final és veritat que tots som ciutadans del món, no?
2: Sí.
0: Jorge, moltíssimes gràcies per venir a compartir la teva història amb nosaltres. Esperem que et vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
0: A tu i a la teva família. I Liz Daimi, t'esperem d'aquí unes setmanetes per continuar coneixent més persones que arriben a la ciutat.
2: De segur, aquí seré.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, us volem apropar un projecte que uneix ciència i inclusió. Es diu Difondre les STEM en llengua de signes catalana i té com a objectiu fer accessibles coneixements científics i tecnològics per a persones sordes i sordcegues signants. Una iniciativa pionera que crea materials en llengua de signes i organitza activitats participatives per trencar barreres en la divulgació. Per conèixer-lo de primera mà, ens acompanya la seva impulsora, és la santcoatenca Gemma Rius, doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona i científica titular de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC. Gemma, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia. I gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat de presentar el projecte.
0: A tu, per acostar-nos a aquesta proposta. Una proposta que pretén divulgar les STEM a les persones sordes o sordcegues que parlen el llenguatge signat. Com va sorgir aquesta proposta? No sé si va ser una motivació professional o hi ha una barreja també de personal.
1: Val. Jo crec que és un motor personal, és a dir, una iniciativa a nivell personal d'una inquietud que tinc en general per la divulgació científica i llavors sí que una miqueta venint de fora veure algunes de les iniciatives que s'estan fent a l'estranger, que com que les comunitats, diguem, amb certes discapacitats en general són més grans, acostumen a tenir iniciatives molt més grans també. Llavors vaig començar a pensar si nosaltres fèiem alguna mena d'activitat dedicada a, i una de les coses que em vaig adonar va ser la barrera que representa, no?, la sordesa, perquè la majoria d'activitats de divulgació que fem es basen molt en l'oralitat, tallers, presentacions, aquest tipus de coses. Llavors, d'aquí va sortir.
0: Abans de començar aquest projecte, no sé quina era la teva experiència prèvia o el coneixement que tenies amb la comunitat de persones sordes i sordcegues i també amb la llengua dels signes catalana.
1: Doncs absolutament zero. És a dir, sí que tinc, per exemple, alguns companys de feina que tenen alguna discapacitat o una certa sordesa, però que ja ha sigut d'adults. Que l'han adquirit. Llavors, en aquest cas, han pogut, per exemple, desenvolupar la seva professió com a investigadors i en ciència sense problema. Però, clar, llavors, reflexionant, te n'adones de quina barrera suposa el poder des de més jove, no? des d'estudiants fins a dedicar-se a la recerca, és com que el sistema no està pensat per acollir això.
0: Quina és la realitat que vas detectar per tirar endavant aquest projecte? És a través d'aquests companys que ens comentaves a fer aquesta reflexió, no?, de que no hi ha una igualtat d'accés a la ciència?
1: Bueno, vaig començar a mirar una mica i vaig veure que hi havia una mica d'estigma, com si diguéssim, amb quines són les sortides professionals, no?, que té la comunitat sorda, per una banda, i l'altra ja vinculat més amb l'educació i amb l'accés, diguem, a activitats de divulgació com a part de la nostra cultura en general, que a vegades es dissocia, doncs que totes les activitats de divulgació científica que es fan, mai hi havia aquest espai, no? Llavors vaig començar a pensar, no?, això, que no teníem cap mena d'adaptació, i vaig anar una miqueta més enllà i vaig començar a pensar que amb tecnologies com les nostres, que evolucionen tan ràpid, contínuament estem incorporant neologismes i paraules tècniques que passen a ser el nostre vocabulari del dia a dia. Intel·ligència artificial fa 50 anys que existeix i ara la fem servir cada dia, però abans no. Llavors, el que volen dir aquestes coses, aquests conceptes, no és evident, no?, que passin a formar part d'una llengua. I aquí incidiríem una cosa, i és que la llengua de signes catalana és una llengua, està reconeguda com a llengua.
0: I des del 2010, si no m'equivoco, més a més.
1: I exacte, està reconeguda per llei, però això no vol dir que hi hagi els instruments, no?, perquè estigui normalitzada. Si ja ens costa amb el català, diguem, habitual, doncs imagina't amb la llengua
0: de signes. El repte afegit de la llengua de signes. El projecte consta de dues fases. En què es diferencien?
1: Bueno, la primera és... Jo pensava, diguem que no m'equivocava, perquè a més a més ho vaig consultar, tinc la sort de que hi ha un especialista en llengua de signes i accessibilitat, que és la doctora Aida Villaécija, de la Universitat Autònoma, i que forma part d'un grup de l'Autònoma que és especialista en accessibilitat, i ella és especialista en llengua de signes i en neologismes, i bueno, vaig contactar, com si diguéssim, amb ella, vaig buscar què hi havia, no?, en llengua de signes catalana, i llavors, bueno, ella és una mica... em van venir a dir que sí, no t'equivoques, falta...
0: La teva hipòtesi era...
1: Falta bastant, no?, per poder realment comunicar, que al final es tracta d'això, una llengua, poder comunicar tota una sèrie de coses, no?, de forma normalitzada amb la comunitat sorda, no?, i en llengua de signes catalana. I llavors vaig buscar una miqueta més, vaig anar més enllà de les fronteres i vaig començar a veure que, a més, això, hi havia també iniciatives, i aquí copiem una miqueta el que es fa a fora, de, sobretot amb la llengua de signes americana, no?, amb uh-huh. l'anglès americà, que aquí hi posen un èmfasi i han fet diverses iniciatives a dia d'avui, no són bastant recents la majoria.
0: Per tant, tothom va una mica... anem una mica tard tots.
1: Exacte,
0: per entendre'ns,
1: sí.
0: No és només una qüestió catalana, que també,
1: exacte,
0: sinó que hi ha deures per fer amb la comunitat sordcega i amb incorporar,
1: exacte,
0: tot aquest vocabulari i les llengües dels signes arreu del món. Quin és el principal objectiu que vols assolir amb aquest projecte?
1: Doncs, bueno, el primer és intentar arribar a la comunitat. I això tampoc és fàcil, perquè, bueno, tots tenim molta feina, no?, com si diguéssim, i sempre costa mobilitzar col·lectius, i ara, de moment, el que ens està resultant més fàcil és entrar via l'educació. Llavors, ja hi havia escoles que estaven buscant una miqueta aquest vincle, el tenir activitats fora de la classe, no?, i, diguem, de les classes habituals, no? I llavors, bueno, aquí ja hi havia algunes altres iniciatives que també molt recents, que van ser a nivell més estatal i així. Llavors, bueno, estem podent entrar una miqueta amb les escoles. Però bueno, aquesta és una de les barreres que hi ha. Sí.
0: Perquè al final, darrere també hi ha la divulgació de les STEM,
1: més, exacte,
0: amb el llenguatge, o sigui, dels signes, però també una part, sí, de divulgació que en el llenguatge oral, diguéssim, tampoc anem,
1: exacte,
0: sobrats, per,
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Hi ha
0: molta diferència entre el nombre de conceptes científics i tecnològics que existeixen en la llengua dels signes en català i en altres idiomes? Ara m'apuntaves, per exemple, a l'anglès americà.
1: A veure, com a números no t'ho sabria dir. Suposo que l'Aida potser ens podria donar una miqueta més al tema, no? Aquí la qüestió és que aquí no està normalitzada. Per tant, els corpus, per exemple, es fan una mica per voluntariat o per iniciativa pròpia. I hi ha hagut diverses iniciatives temàtiques. Llavors, una de les coses que volem amb el projecte, i que estem treballant-hi ara, és acabar de definir una espècie de corpus una miqueta dedicat a una part, per exemple, del que nosaltres fem en el nostre institut i del que jo em dedico, que és aquesta part de les micro i nanotecnologies, l'electrònica, tot el que és digital, i una miqueta més enllà amb les tecnologies més emergents, com pot ser la quàntica.
0: I... Com identifiqueu aquests conceptes de microelectrònica, de nanotecnologia, de les quàntiques que ara apuntaves, que no tenen els signes establerts?
1: Exacte. Bueno, la majoria d'intents que hem fet, que són, bueno, partint de, per una banda, que és el primer que vam fer, un taller que fèiem en una escola, els fèiem una presentació que anava signada gràcies a l'implicació de les seves professores, i llavors la vam preparar una miqueta i li vam dir: mira, nosaltres parlem d'això, d'allò, de més enllà, amb una sèrie de termes, i aquí ens vam trobar precisament això, no? Que és important que la persona que interpreta, sigui sorda o no ho sigui, conegui aquests signes, si és que existeixen, o que hi hagi un consens. Val? I llavors això va ser curiós, perquè fent aquesta primera pràctica en persona, en aquesta escola, respecte a un dels vídeos que hem generat, la persona que signava en el vídeo i la persona que estava en l'escola interpretant no van utilitzar el mateix signe per algun dels conceptes, no? Que no és un problema, perquè dins del context els estudiants, els joves que hi havia allà ho van entendre perfectament, però dona una miqueta idea de, diguem, la confusió que pot crear, no?, en certs moments. Llavors, bé, de la necessitat, no?, una miqueta d'anar més a l'arrel, ja no només a la part divulgativa i de fer presentacions o bé fer tallers, no?, perquè puguin una miqueta interessar-se pel tema, no?
0: Qui decideix com assignen aquestes noves paraules, a més tenint en compte que són paraules molt i molt específiques i que, a més, sobretot en l'aspecte de la quàntica, cada vegada són més noves. Per tant, la realitat i els neologismes, no? Sí. Són un repte afegit, suposo.
1: Sí. Bé, la qüestió és que és una qüestió de la comunitat. És a dir, la comunitat és qui va fixant els termes i com es signen. O sigui, quin és el signat que es fa de cada un d'aquests termes. El qual està molt bé, és flexible, però és una mica... O sigui, diguem que limita una mica, perquè podria ser que comunitats que estiguin connectades de forma més local amb altres comunitats no hi hagi aquest consens. Per tant, una miqueta com un dialecte, no?, que hi podria haver, no? Llavors, diguem que aquest és el... Diguem que sigui una miqueta, diguem, poc formal, la informalitat, és un dels grans reptes. I aquí és on entra una miqueta el que hi hagi, per exemple, institucions, no?, com és l'IEC, que està una mica involucrat amb part del corpus que hi ha, diguem, establert de la llengua de signes catalana, o investigadors, no?, que fan unes propostes i aquestes propostes, diguem, s'accepten amb la comunitat.
0: Perquè tot això tiri endavant, suposo que el feedback de la comunitat és extremadament clau. Com ho feu per assegurar-vos que els materials que creeu són útils, són comprensibles i s'ajusten també a les necessitats de la comunitat?
1: Sí. La primera cosa que hem signat, que han estat dos vídeos, un que és el que on expliquem què fem en el nostre institut i l'altre en el que expliquem un dels elements bàsics del que fem en el nostre institut, que és el transistor. Aquests dos ja eren vídeos que ja estaven fets, llavors el que hem fet és afegir el signat. Això no és l'òptim, en molts sentits. El primer és perquè has de dedicar només una petita part de lo que és la visualització al signat. I per altra banda, per exemple, els tempos que puguis necessitar amb el signat, sobretot quan vols fer una activitat més educativa o més divulgativa, han de ser diferents. I ha d'estar pensat, ha d'estar dissenyat el vídeo pel signat, o tenint en compte el signat. Vull dir, els conceptes, l'abstracció segurament l'entendran de la mateixa manera, però si el signat és massa ràpid, estressa molt perquè et perds la imatge. Llavors, per què tens la imatge, no?, si no la pots mirar, sí, no?, si no pots simultanejar. Llavors, s'ha de dissenyar com a tal. Llavors, tenim aquests dos signats, estem molt contents d'haver-ho portat a terme, però una de les coses que volem ara intentar fer és generar un vídeo pensat directament per la comunitat. I aquí, bueno, ens falta una miqueta establir més connexió amb la comunitat en general, perquè, clar, és difícil. És difícil, és molt diversa pels nivells de sordesa, però també per la diferència d'edat, per cadascuna de la situació que tenen a nivell familiar. Llavors, ens costa una miqueta. Llavors, bueno, anem amb petits
0: poc
1: exemples.
0: A poc i bona lletra.
1: Exacte.
0: No? En aquest moment, ara ho comentaves, teniu aquests dos vídeos signats, un és aquest més institucional de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i l'altre, ho deies, era sobre la història del transistor, no? Quin tipus de material, ens deies, han de ser materials creats directament per aquesta comunitat, perquè si no hi ha aquests entrebancs que ens comentes, com la velocitat, no?, i que no es pugui seguir la imatge del vídeo amb el signat, quins materials t'agradaria crear amb la llengua de signes catalana a curt termini?
1: Sí, bueno, una cosa que ens estem plantejant és fer precisament el corpus, és a dir, agafar alguns termes claus i signar-los. No només amb el signat, sinó amb el signat més la definició, per exemple, sobretot si són neologismes, no? Perquè així tenen el doble vessant educatiu, no?, i de normalització pròpiament del signat en català. Aquesta és una de les coses. També ens agradaria fer algunes píndoles, per una banda, vocacionals, és a dir, és difícil dedicar-se a qualsevol cosa de nivell professional. Llavors, que no sigui, diguem, perquè és difícil, sinó perquè no volen dedicar-se a això, no?
0: Que sigui una decisió al final,
1: no? Exacte. Llavors, hi ha aquesta part més vocacional i després hi ha més divulgativa i més educativa, si vols, no? diguem, difondre, no?, el que són coses que utilitzem cada dia, que ens envolten, que estan per tot arreu, no? La microelectrònica està per tot arreu, i que moltes vegades la donem per, com es diu en anglès, no?, give it for granted, pues una miqueta això, no?, que és per descomptat hi ha una sèrie de coses. Bueno, sí, però són molt importants conèixer-les, no?, una miqueta.
0: Suposo que també ha de ser difícil fer divulgació de coses tan específiques com les que tu et dediques per a aquelles persones que no estiguin dins del món científic o el món de la física, per fer-les comprensibles, no? Deu ser un repte, també.
1: Bé, jo penso que hi ha coses més difícils i que sí que ens arriben. El que passa que a vegades les veiem com desconnectades de la nostra, del nostre dia a dia, no? Vull dir, tots ens fascina el cosmos, els dinosaures, i ens queden molt, molt lluny, no? Llavors, aquí hi tenen complexitat molt alta, no? Però la idea també és una miqueta valoritzar, no?, parts de la ciència que, perquè són molt petites, com és el nostre cas, els xips, el que hi ha dins del xip,
0: no?
1: Ja exacte. O aquest mite de la quàntica, no?, que és poc intuïtiva. Sí, però això no vol dir, no?, que no et pugui interessar, no? Llavors, aquesta és una de les parts, no?, que m'agradaria una miqueta també, ja no només per la comunitat sorda, sinó que això ja és en general, que m'agradaria que arribés més i que creixés l'interès, no?
0: Bueno, per això està la divulgació, no?, que també és un paper que fas tu amb, amb la teva carrera. Per fer possible això, quines institucions hi ha implicades? I no sé si vols aprofitar per fer una crida també més enllà de les que ja estan treballant en aquest projecte, d'altres que podrien tenir interès o haurien de tenir interès en implicar-s'hi.
1: Bé, el projecte, per començar, està finançat per la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació, amb un dels ajuts que fan precisament per comunicació científica. Això és el primer que ha donat la base, no?, que puguem fer el signat, que puguem fer una sèrie d'activitats i que ens doni el marc, no?, per dir, mira, prenem un temps per fer això. Aquesta és la primera cosa. Com a col·laboradors dins de la proposta ja directament, hi ha sobretot a FESOCA, que és la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i és una de les associacions que hi ha a Catalunya, perquè n'hi ha més, i aquí de seguida vam tenir un feedback immediat, els hi vaig proposar, i de seguida em van dir, tant, pots comptar amb nosaltres, i qui és qui ens posa en contacte amb la comunitat, si no és impossible. I després hi ha aquest grup de l'Autònoma, via l'Aire, i l'Anna Matamala, que és la líder del grup, que és qui realment ens dona una miqueta de profunditat en el projecte per de saber de què estem parlant, no?, a un nivell més lingüístic i a un nivell també d'accessibilitat, no?, des d'un punt de vista científic també.
0: Si hi ha alguna persona que sigui signant i vol participar en aquest projecte, us vol donar el vostre feedback, la seva opinió, les seves necessitats, com es pot posar en contacte amb vosaltres per fer doncs aquest contacte? Vaja, valgui la redundància.
1: Doncs bé, té dues opcions. Una és que ens vingui a veure. Em ve a veure a l'institut i estaré encantadíssima i li faré una visita guiada, personalitzada, in situ, com sigui, ens ho farem. I si no, podem preparar aquesta visita guiada, que és una de les coses que volem fer en la segona fase del projecte, i si no, doncs em pot enviar un correu electrònic a gemma.rius@csic.es, csic.es, i això, i de seguida, bueno, estaré encantadíssima de rebre feedback sobre això.
0: Sí. Doncs tot un convidat, no?, de la comunitat a involucrar-se en aquest projecte, fer-vos arribar les seves impressions i les seves necessitats, que entenc que per vosaltres també és com molt valuós per fer créixer la iniciativa. Gemma Rius, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Jo t'emplaço a tornar un altre dia a l'estudi per parlar de les teves experteses, de la microelectrònica, de la nanotecnologia, de la quàntica, perquè segur que ens pots il·lustrar i ens pots aprofitar i fer divulgació de tots aquests temes que són del teu interès i fer-los arribar a la nostra audiència.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts una setmana més als Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem i que podem reclamar amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? Què ens explicaràs?
2: Avui parlarem d'un tema molt del segle XXI, perquè parlarem de desconnexió digital.
1: Ah, molt interessant, eh?
2: Molt interessant i molt, molt pràctic en el dia a dia, perquè al final jo crec que tots, en algun moment o altre de les nostres feines, doncs ens hi podem trobar.
1: Home, i que necessitem desconnectar, que sembla que ara estiguem, segons quina feina tens, no? Sembla que hagis d'estar disponible les 24 hores del dia, i no pot ser això. Has de poder desconnectar quan no estàs a la feina i has de poder desconnectar sobretot quan fas vacances.
2: Absolutament. De fet, parlàvem a l'entrar, no?, del cas d'una noia que coneixem, que ens explicava l'altre dia que, ostres, fins i tot estan de vacances, al seu cap doncs li demana doncs pel funcionament de no sé quin aparell, li demana no sé quina qüestió doncs que es va quedar pendent o de si pot venir a fer un cop de mà en alguna tasca. Veurem avui en aquest episodi si això els nostres caps ho poden fer, no ho poden fer, quines limitacions hi ha també i fins on arriba, no? És legal fer-ho tot plegat?
1: Doncs som-hi, indaguem en això. Hi ha algun... Quin dret ens ho reconeix, tot això?
2: Això, hi ha diverses normatives que ens ho reconeixen. De fet, ara em venia al cap també, no? Jo quan parlo de desconnexió digital, de WhatsApps, de grups de WhatsApps, em ve al cap una cosa que em va passar a mi, que on vaig estar a punt de dir, escolta'm, marxo del grup. I se'm va plantejar el dilema de si ho podia fer o no, perquè era l'inici d'estar estudiant fa uns quants anys i no era un tema que hagués tractat. Per tant, no ho sabia. El tema anecdòtic no té tant a veure amb que se'm demanessin coses fora d'hora, però recordo que tenia una cap que acabava d'arribar, jo portava més de 2 anys treballant en una botiga, i era una cap que venia de fora, venia, crec que de l'Argentina. I portava ja uns mesos a Catalunya, Per tant, no és allò que acabés d'aterrar, i això és rellevant per l'anècdota, perquè recordo que parlava pel grup de WhatsApp, ella parlava en castellà, i recordo que ens va demanar alguna cosa, jo vaig contestar en català, com havia fet sempre, i em va contestar que, no amb una amabilitat extrema, que no ho entenia i que pel grup parlés en castellà. Jo vaig pensar, senyora, jo crec que vostè no sap on ha anat a parar, no? Ha vingut a viure en un país on de llengües oficials no n'hi ha una ni ha dues i que vostè no em pot exigir que jo, en un grup de WhatsApp de feina, li parli en castellà. Vull dir, a més, la gerent d'una botiga cara al públic. Vull dir, que és que fins on podíem arribar, no?
1: Exacte, que com dèiem en un episodi de Drets de Butxaca, tenim aquells drets lingüístics que se'ns han de respectar, no? Se'ns ha d'entendre en català quan anem a les botigues.
2: Per tant, és més paradoxal encara que la responsable d'una botiga cara al públic em digués això. No diré la resposta que li vaig donar, perquè no diguem que no cal entrar...
1: No és políticament correcte.
2: No és políticament correcte. Però he de reconèixer que des d'aleshores no m'ho va tornar a dir. Jo vaig continuar en català i des d'aleshores fins i tot em va demanar que li recomanés sèries en català. Per tant, escolta'm.
1: Per tant, li vas fer canviar una mica el xip, no? Va voler aprendre
2: català. Per tant, mantingueu el català, que també és militància i compliment de la normativa.
1: Però som-hi, que avui havíem vingut a parlar de desconnexió digital.
2: Doncs la desconnexió digital, en aquest cas, amb la resposta a la prèvia que fèiem, no?, d'aquella companya comuna a la qual el seu cap li donava coses, la resposta és no ho pot fer. Rotundament no. Rotundament no. Podríem entrar en quina tipologia de contracte tens, per exemple, i quina tipologia de feina fas. Això segur que és una cosa que té a veure també en aquesta disponibilitat o no. Torno a una anècdota personal. Durant uns quants anys em vaig dedicar també a l'àmbit de la comunicació, de gestió de xarxes socials. Clar, hi ha d'haver límits, però jo tenia entrevistes a la ràdio a les 10 de la nit que havia de cobrir i havia de fer talls, i en tenia també l'endemà a les 8 del matí, els matins de TV3. No? Per tant, depèn molt de la feina que fas, doncs la flexibilitat i el marge que ha d'estar contemplat i regulat en el teu contracte. I si això és així, doncs tenir els corresponents plusos doncs, que et pertoquen, perquè al final són hores que estàs treballant, i la flexibilitat també es paga i s'ha de pagar. Però en aquest cas parlem de que el fet d'atendre les comunicacions fora del teu horari no és una cosa que hagis de fer. No tens per què fer-la.
1: Sí, podem tancar els grups de WhatsApp de la feina quan sortim a l'hora de plegar i no tornar-los a obrir fins que tornem a entrar a la feina.
2: I llei en mà, recomanacions en mà, ho pots fer. Aquí també entra la flexibilitat de cadascú i sap també el compromís que té, com el tracten els CAPs, què aportes, què no, i també aquí cadascú pot. Però tinguem present què podem fer i què no i quins drets, quin dret ens ho regula. No? En aquest cas tenim una llei orgànica, que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que ens estableix una sèrie de línies bàsiques en aquest àmbit. Evidentment, estem en el món laboral, Estatut dels Treballadors, per tant, a l'Estatut dels Treballadors també ens parla d'això, l'article 20 en concret, i també, especialment ara, no? des de la Covid, que s'ha implementat el teletreball d'una manera molt més extensa, també la Llei de Treball a Distància. Són normatives doncs, que tenen aquest element d'explicar què implica i què no la desconnexió digital.
1: Clar, perquè amb el treball a distància també s'ha flexibilitzat molt, no?, el tema de la desconnexió digital i els horaris. Moltes vegades quan fas teletreball és molt complicat tenir aquells horaris més marcats o dir ara estic treballant, ara no estic treballant.
2: Exacte, perquè realment, clar, estàs fent una feina que és connexió pura, al final, no?, estàs a casa teva segurament, i estàs interactuant i fent servir els mitjans digitals de manera permanent per estar en contacte amb el teu cap i amb els teus companys, i aleshores aquí sí que a vegades trobar-li el límit costa més. Perquè justament costa més, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va publicar fa uns anys, no gaires, unes orientacions. El Consell de Relacions Laborals, perquè també els nostres oients ho tinguin present, incorporen les patronals més significatives, els sindicats, administracions públiques, per tant, tots els agents socials, de diàleg social de Catalunya, doncs tenen veu en aquest Consell, que per tant és el que ha nodrit aquestes orientacions a nivell de desconnexió, que són les que jo recomano en els oients doncs, que prenguin en consideració principalment, i que si volen doncs, fullejar, són unes quantes pàgines més extenses, que avui aquí els hi resumim en detall.
1: I tant, si algú després d'escoltar la secció d'avui de Drets de Butxaca s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, no? Es pot remetre a aquestes orientacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que ens comentaves. Però fes-nos en 5 cèntims, què ens diuen?
2: Us en faig 5 cèntims començant per l'obligatorietat de les empreses, independentment de la seva mida, de comptar amb una política interna de desconnexió digital.
1: Ah, carai!
2: És a dir, les empreses han d'haver treballat internament, de quina manera garanteixen que els seus treballadors no tenen per què estar permanentment connectats al telèfon, a l'ordinador, al correu electrònic, perquè no és només grups de WhatsApp, incorpora doncs, moltes més qüestions. I que aquesta política, doncs, evidentment, i sobretot per les empreses d'una envergadura molt més ampliada, doncs, han de ser consensuades amb els representants dels treballadors, per tal doncs, que es garanteixin el màxim de drets laborals possibles. I aquesta normativa, aquesta política interna, com et deia Ona, ha d'incloure no només el que passa a nivell de WhatsApp, sinó que passa amb el correu electrònic, que passa amb les trucades, fins i tot amb Telegram o qualsevol aplicació de missatgeria instantània amb la qual ens comuniquem a la feina.
1: Per tant, la desconnexió digital és a tots els efectes, no? No només amb els grups de WhatsApp que hem dit al principi, sinó amb tot. No estem obligats ni a respondre correus electrònics, ni a agafar el telèfon al nostre cap, ni res que tingui a veure amb la feina mentre no estem treballant, mentre no estem dins del nostre horari laboral.
2: Absolutament. De fet, hi ha administracions, hi ha entitats o hi ha empreses que en el peu de signatura, en els correus, et posa: si no estàs en el teu horari laboral, no cal que em responguis aquest missatge fins que no reprenguis la teva jornada.
1: Ah, mira, això està molt bé.
2: Per tant, bueno, són petits gestos de dir, escolta'm, potser jo, pels meus horaris, estic treballant a les 8 del vespre, perquè sóc el responsable i perquè el meu horari és més ampli, o perquè tinc una flexibilitat que no té una altra, i jo t'ho envio aleshores, però això no vol dir que tu m'ho hagis de... És una manera de dir-li a l'altre, escolta'm, quan et correspongui em respondràs, però jo t'ho he hagut d'enviar ara perquè em anava bé per la meva vida i per la meva conciliació, no?
1: Tant, clar, bueno, també si no coincideixes amb els horaris, no? Amb les altres persones que treballen amb tu, potser que uns treballin al matí, els altres a la tarda, a mi m'ho envien al matí perquè ells treballen al matí, però jo fins que no entri a la tarda no he de respondre.
2: Per exemple, sí, sí. Per tant, això, per exemple, que és una eina que segur que està regulada en aquesta política interna, però que em sembla útil perquè m'esvaeix el dubte de si he de respondre o no. Escolta'm, jo ho he rebut, allà està, i no tinc per què fer-ne el cas. Per tant, el punt clau de tot plegat és que no se'ns pot exigir una resposta fora de l'horari laboral, encara que s'hagi enviat aquest missatge. Per tant, no se'ns pot exigir.
1: Però què passa si ens escriuen fora d'aquest horari laboral? Què podem fer?
2: A veure, direu obvietats, però que a vegades fins que no ens hi parem a pensar...
1: Fins que no les sentim, no?
2: Exacte, no, o no les llistem una mica, no en prenem la dimensió i la consideració. No respondre. La primera és no respondre. No respondre. I no respondre no pot tenir conseqüències negatives. No n'ha de tenir. I si en té, la normativa ens empara. No només les recomanacions, sinó les lleis que he mencionat a l'inici ens emparen.
1: Per tant, podem reclamar.
2: Podem reclamar, i en aquest cas és que el silenci és legítim. És legítim. No hem de viure connectats permanentment a la feina i al telèfon. Després, demanar la feina, demanar a l'empresa aquesta política de desconnexió digital que estan obligats a treballar i a tenir. Perquè com que tota empresa l'ha de tenir, doncs, en el cas de que no la tinguin, estaran incomplint amb la normativa que els obliga. Aleshores, l'han de tenir i te l'han de facilitar. En el cas de que no ho fessin, escolta'm, contactar amb els representants dels treballadors per tal de que t'ho facilitin, que de ser-hi, doncs segur que la tenen, i de no ser-hi, ho sabran. De no ser-hi, ho sabran. Sempre es pot sol·licitar també en tercer lloc, no? Que això del WhatsApp sigui voluntari. I ja, generalment, hi ha moltes empreses que ja ho fan. Que si per millor coordinació ho volen fer, o intenten tenir canals propis, molts treballen amb Teams o només amb el correu electrònic, no? I et diuen, no, escolta'm, si en tenim un, si vol ser-hi i pot ser, no és la nostra via principal, però a vegades enviem informacions que poden ser útils.
1: Per tant, clar, però encara hi ha moltes feines que els grups de feina són del WhatsApp.
2: Moltes feines això passa. El que les orientacions aquestes que parlàvem del Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens diuen és que l'ús del WhatsApp no sigui obligatori, per tant, li donem aquest element de voluntarietat, que si s'ha de fer servir perquè és l'eina escollida per una millor coordinació, jo el pugui silenciar, el que comentaves tu a l'inici, no? Jo pugui, en acabar la meva jornada, dir, escolta'm, fins demà no hi entraré, per tant, el tinc silenciat. I et diria que en el cas de que malgrat aquestes recomanacions això passi, doncs guardis, no per cap voluntat de fer mal amb ningú ni de tocar els nassos, però guardis una sèrie de proves, no? Doncs aquells correus que m'han enviat a deshora, aquells missatges permanents sol·licitant-me, aquelles trucades en els meus dies de vacances, aquella correu electrònic en el meu dia de permís. Per tant, la reiteració en tot això, home, és on entraríem en el conflicte. Perquè tots podem entendre, i hi ha qüestions que també hem de dir-li el sentit comú que operi i que treballi, i escolta'm, estem a la feina, i jo me n'he anat de vacances, i tu ets responsable d'un tema en concret. I resulta que, després d'haver-ho intentat per tots els mitjans, no me'n surt

0: acabes desconnectant de la feina, però en un altre terme. És a dir, en el sentit de cremar-te, en el sentit de perdre-li l'interès, fins i tot, a alguna cosa que potser doncs, li tens estima i li tens ganes. No? Hem de tenir en compte quines vies tenim per poder fer valdre aquest dret a la desconnexió digital reconegut. Com dèiem, el comitè d'empresa, els delegats sindicals, responsables dels treballadors, posar-ho en el seu coneixement de dir, escolta'm, és que el meu cap, de manera reiterada i permanent, m'està demanant això. Posem-li fre, no? Després, segurament hi hagi un canal intern de queixes, pot ser dins de l'empresa, vehiculem-ho també, i finalment, si la situació és més extremada, escolta'm, inspecció del treball, es dediquen a això, a fer complir justament la normativa, i amb evidències, com dèiem, doncs ho podem provar.
1: I ara et volia preguntar, per desconnectar digitalment és important també que puguem tenir correus electrònics de feina, dispositius de feina, és a dir, per exemple, un mòbil de la feina o un ordinador de la feina. Això moltes feines no es proporciona i és molt més difícil desconnectar quan els dispositius són els teus propis.
0: Jo crec, Ona, que aquest punt és bastant clau i és important que en la mesura del possible això sigui així, perquè és tan senzill aleshores com tancar l'ordinador, apagar el mòbil i, per tant, la desconnexió és absoluta. No? T'ho permet molt més que no s'hi vinculem aquells afers personals amb els de la feina. De fet, hi ha molta gent que té un telèfon de feina i en té un de personal i en certs contextos diu no, espera't que et busco el de la feina perquè això ho veig... Doncs jo crec que aquesta via... també per un mateix és la correcta perquè, ostres, d'aquesta manera ens permet fer, aplicar i gaudir de...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: serveis informatius de Cugat.

0: Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El vespreig és el fenomen de moda dels últims anys, un fenomen que guanya pes i adeptes no només entre el públic més adult, sinó també entre els joves que busquen en aquesta activitat d'oci avançar els horaris, socialitzar i, com no, passar-ho bé. Avui en parlem amb el terrassenc Miquel Muntada, que és promotor de la Mítica. Miquel, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu que estàs en aquest món, com definiries el vespreig per algú que encara no sàpiga de què va?
1: Bé, de fet, hi ha bastants tipus de vespreigos dintre el vespreig. És a dir, es pot entendre com una sessió de discoteca, que més o menys pot durar des de les 6 de la tarda a les 9, a les 10, però també es pot entendre com anar a fer una copa, escoltar música més chill out i empalmar amb el sopar. Bueno, hi ha diferents maneres d'entendre-ho, sí.
0: Ja, anirem parlant i fent els matisos que calgui. On neix i quan aquest fenomen? Perquè és bastant recent, estem parlant dels últims anys, però potser el podríem situar just després de la pandèmia?
1: Correcte, sí, sí, sí. Bé, antigament ja es feien sessions de tarda a les discoteques, els que tenim una edat ja ho recordem, però això es va perdre, bueno, perquè tirava molt més la nit, i es va recuperar, com bé dius tu, quan després de la pandèmia van començar a posar uns horaris restringits als locals d'oci nocturn, i es van haver de veure abocats a fer sessions de tarda, no? Llavors, jo crec que se'n van adonar de que hi havia un públic molt, molt receptiu i crec que van anar seguint, apostant per aquests horaris.
0: Si haguéssim de posar la xinxeta en el punt geogràfic on neix aquest fenomen, on l'hauríem de situar?
1: Jo crec que neix a Madrid.
0: El Tardeo.
1: Sí, sí, sí. El Tardeo neix a Madrid i entenc que bueno, això jo crec que va, com que hi ha tantíssims locals, hi ha tanta gent que surt i tenen una cultura de sortir molt potent, doncs va ser relativament fàcil, a més que, clar, hi havia moltes ganes, no?, perquè sortíem de la pandèmia.
0: Clar. Però tu diries que té les mateixes característiques arreu o es diferencia segons les zones d'Espanya on es fa?
1: Sí, sí, es diferencia totalment. Si vols et poso un exemple. Andalusia, per exemple, els tardeos ho entenen com anem a dinar i després de dinar fem una copa i ens liem. I anem a ballar, i anem a passar-ho bé i tal. Jo el que m'he adonat, amb el vespreig que ja fa un any que anem fent, la Mítica, que la gent és més de venir a sopar. O sigui, venir abans de sopar, perdó.
0: Yeah.
1: Venir abans de sopar, fan una copeta, fan un parell de cerveses i van a sopar. Jo crec que aquesta pot ser una mica la diferència.
0: La gran diferència, no? Però a Madrid també és abans de sopar, no? O sortint de la feina, o com és?
1: Sí, bueno, a Madrid.
0: No para, és non-stop, no?
1: A Madrid és non-stop. Jo crec que s'ajunta tot. S'ajunta el sortir de la feina amb el sortir abans de sopar, i hi ha tanta gent, tenen una cultura de sortir tan diferent,
0: sí,
1: que bueno, hi ha gent per tot. Jo ho tinc molt clar, que hi ha gent per tot allà.
0: I a Catalunya on diries que va començar aquest fenomen?
1: Bueno, m'imagino com tot, en una gran urbe, com pot ser Barcelona, doncs a la que van donar el cop de sortida de la pandèmia en els locals d'oci nocturn, però en horari restringit de tarda, doncs tothom s'hi va abocar, perquè era l'única manera d'intentar fer alguna cosa, no? Per donar sortida a les ganes de passar-ho bé de la gent.
0: Uh-huh. Tu tens una relació amb el Prat especial, podríem dir, no? Allà comences a treballar en el tema de les relacions públiques, tu exercies doncs aquest càrrec a la Disco Prat 42, i no fa massa, potser un parell d'anys, em vau fer un Remember, no?
1: Sí, de fet, vaig començar perquè jo realment no em dedicava això ni res, i va haver-hi un empresari que clar, que ens coneixíem de quan jo havia treballat jovenet amb ell, que em va comentar, home, hauríem de fer una festa Remember de l'època, de la discoteca aquesta, i, bueno, just després de la pandèmia, doncs, com que em vaig tenir ganes de fer-ho, i la veritat que la gent va respondre super, super bé, sí, sí.
0: Et vas embolicar la manta al cap, no?, com es diu, normalment, i vas veure que la resposta va ser bona com per donar-li més continuïtat a aquest tipus de sessions?
1: Sí, sí, sí. De fet, vaig estar 2 anys i vam anar fent sessions 3 o 4 a l'any. Sí, vull dir que potser em vaig fer entre 8 i 10, tenint en compte algun cap d'any, etc, etc. Però sempre vinculat, en aquest cas, a les festes Remember, eh?
0: Uh-huh. I quan neix la Mítica?
1: La Mítica neix perquè tinc una amiga, que sempre em venia a visitar el Prat i em deia, però escolta'm, tu ets de Terrassa, perquè no fas res a Terrassa, no? Llavors, vaig veure com que hi havia una mica de necessitat de fer alguna cosa al centre, ja no direm en un espai molt gran, sinó en petit comitè. Petit comitè vol dir 100-200 persones, eh?
0: Home, petit, no seria massa, però vaja. Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí. De manera de... Bueno, doncs això, hi havia com una manca de fer alguna cosa al centre de Terrassa en horari de tarda. Bueno, i ella hi confiava i va dir, home, jo crec que podries. Llavors és quan em poso d'acord amb un local d'aquí i de Terrassa i ho provem. I la veritat és que va anar molt bé, vam fer una sessió mensual que va estar força bé i bueno, van arribar vacances, vam frenar una mica i ara m'he decidit per un canvi de local. Mm-hmm. També al centre, a Terrassa.
0: Això que ens estàs explicant és a la Sala Benice?
1: Sí, sí, sí. La temporada passada vaig estar allà, sí.
0: Al carrer de les Escaletes. I mm-hmm. Portes 2 anys fent això?
1: No, aquest serà el segon i ara és quan passo al clandestí, al camí Fondo 37.
0: Mm-hmm. El Vespreig, no sé si necessàriament va associat a un tipus de música concreta, que és la música disco dels 80, dels 90 i de principis del 2000.
1: Bé, en aquest cas, la Mítica ha apostat per aquesta música i per aquest target de gent que segueix aquest tipus de música. I la veritat és que ens ha anat molt bé, esperem que ens segueixi anant bé, però jo tinc clar que hi haurà altres tipus de vespreig que seran d'altre tipus de música i altre tipus de target de gent.
0: Uh-huh. I sobre els llocs, que abans parlàvem al principi, des de discoteques a restaurants, quines són les altres opcions que poden donar lloc a organitzar sessions de vespreig?
1: Bueno, bars musicals una mica grans, també es pot intentar. Terrasses a l'estiu, sí, ja ho has dit tu, no? Terrasses de restaurants. Bueno, llavors també, a partir d'aquí també han sortit mil i una combinacions, que si vermuts musicals, que, buah, aquí, llavors ja no acabaríem això. La gent ha vist que els empresaris hostalers han vist que la gent segueix la música, que han d'oferir alguna cosa més que no els àpats i aposten una mica per fer coses més originals.
0: Mm-hmm. I per què creus tu que està calant tant entre el públic? El públic en general, eh? Més adults, més joves... Per què?
1: Bé, jo crec que en un principi, mira, totes les festes que feia el Prat eren de nit. I quan em parlaven de vespreig, jo deia, ostres, això vols dir... I t'he de dir que a partir del primer vespreig que vaig fer, vaig dir, ostres, és que és fantàstic. Per què? Perquè l'horari és genial, et permet anar a dormir a 1 hora decent i no el llences a la brossa el diumenge, no? O sigui, en tot cas, si ho fas dissabte, doncs, el diumenge no el llences a la brossa. Jo crec que el tema va per aquí. És un horari molt bo en quant a poder socialitzar, però sense desaprofitar el dia següent.
0: Mm-hmm. I això, que aquest fenomen que parlàvem al principi s'escampa com una gota d'oli pràcticament arreu. Aquí al Vallès, on més ha calat de moment sembla ser Terrassa, També hem de dir que a Sant Cugat la setmana passada vau fer una tercera sessió al restaurant...
1: Recarrega't.
0: Sí. El Recarrega't, correcte. Uh-huh. I uh-huh. tinc entès que a Sabadell també se'n fa, eh? Hi ha una discoteca, la Maloa Club, que sembla que també fan vespreig. Es va escampant, no?
1: Sí, sí, és el que deia també, no? Per exemple, en el tema del Recarrega't és una mica diferent. És a dir, és més chill out, és anar a prendre una copa després de treballar i allargar fins a poder-hi sopar i marxar després de sopar. També és una altra opció, no? Ja no és tant de ballar, però és de passar una estona amb companys de feina després de la feina, després de treballar, i aprofitar i... I després, doncs, mira, ja sopem i ja ho tenim tot, saps? Mm-hmm.
0: Perquè normalment això, les primeres notícies que es feien ressò d'aquest fenomen s'associava molt a gent a partir dels 40, 50 anys, però sembla que també hi ha gent més jove que també s'està incorporant, no?, a aquest fenomen. Per què creus tu que també els agrada?
1: Bueno, repeteixo, si al final aquesta gent jove no participen de la música dels 80, 90 i 2000, perquè òbviament tenen una altra elecció de tipus de música, doncs mentre allà on vagin i posin la música que ells volen, l'horari continua sent perfecte. Jo crec que és qüestió de l'horari. Si ambient n'hi ha, no cal esperar a la nit per socialitzar. Jo crec que la gent que ho prova... A la curta, ja no dic a la llarga, és que repeteixen per això, perquè l'horari està molt bé.
0: I és una moda passatgera o li veus futur? Tindrà recorregut el fenomen del vespreig?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara no em facis dir si amb una música, un tipus de música, un target de gent o un altre, però insisteixo, és que l'horari és molt bo i et permet l'endemà estar a la mar de bé, poder aprofitar el dia, i jo crec que això la gent ho valora. Ja t'ho dic, la gent que era una mica reticent, hi havia gent que deia, els tardeus és de iaios, el vespreig és de iaios.
0: Sí.
1: Sí, és veritat.
0: Sí, sí.
1: Doncs quan ho prova, diuen, ostres, està molt bé, l'endemà a les 9 del matí m'he anat a pujar una muntanya, i bé, i vaig anar a esmorzar no sé on. I bé, clar, el fet és provar-ho i ja està. Si tens la sort d'anar a algun lloc on et trobes amb gent coneguda, a prendre una copa amb la música que t'agrada, és genial.
0: Mm-hmm. No cal que ho associem a una època de l'any en concret. Vull dir, el vespreig es pot fer durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet... El que farem ara al clandestí, clar, és un local tancat, llavors a l'estiu no té gaire sentit, fa molta calor, la gent té ganes de llocs en aire lliure, etcètera, etcètera. Vull dir que a l'hivern es pot anar a un tipus de locals, a l'estiu a uns altres, vull dir, cap problema. Hi ha guinguetes a la platja que fan vespreig i estàs al mig de la sorra. Vull dir que també... Tot es basa en l'horari.
0: Clar.
1: L'horari i sí.
0: I la proposta, perquè m'imagino que això anirà segurament evolucionant cap a altres formes. Tu abans comentaves, no necessàriament haurà de ser sempre música dels 80, 90 i principis dels 2000, sinó que també doncs, es poden generar doncs, altres estils, altres donar altres arguments, no?
1: Ja existeix, ja hi ha vesprets de música tecno, i cap problema. Vull dir, ja tenen el seu públic, és normal. I ja et dic, mentre hi hagi gent que entén aquesta filosofia i que vol aprofitar l'endemà, mentre se'ls hi proposi oferta amb el seu tipus de música, això funcionarà.
0: Això, vist des de l'òptica de l'empresa... és possible que a vosaltres també us permeti conciliar, ja pensant més en els propietaris de les sales, si és que amb aquesta opció s'estalvien l'opció de la nit, o no, o fan doblete.
1: És afegit. En el meu cas, on jo aniré aquesta temporada al clandestí, ells ja tenen el seu públic de nit, i no obrien a la tarda, i ara... I ara
0: una més a més.
1: Ja farem. Sí, és un més a més, sí. Sí, sí.
0: Uh-huh. Digue'ns de què us encarregueu, què feu des de la Mítica? Vosaltres sou l'empresa promotora i qualsevol restaurant, sala, que estigui pensant en organitzar un vespreig, us contacta a vosaltres?
1: Sí, sí, doncs mira, sí, sí, totalment. I doncs podem començar de zero. Nosaltres sempre portem intento portar dos o tres DJs que, de la meva confiança, algun dels quals havia punxat en sales emblemàtiques de l'època, amb la qual ja tens una seguretat, no?, de que els temes que es posaran són els que s'han de posar segons el nostre criteri. Però a partir d'aquí, en el cas de la Mítica, pot afegir col·laboradors, festa temàtica...
0: A la carta, bueno, no, Miquel?
1: A la carta, sí, sí, el que faci falta. És parlar-ho i... Uh-huh. I endavant.
0: Digue'ns, no ens tanquem en res. La pròxima sessió, on l'organitzeu?
1: Doncs mira, la pròxima sessió la farem al Clandestí, serà inauguració de temporada de la Mítica al Clandestí, aquí a Terrassa, al Camí Fondo 37, dissabte 20 de setembre, i aquesta vegada tindrem la padrina, la Chiqui Martí. Mm. Chiqui Martí, per qui no conegui, és aquella noia que sortia en Cròniques Marcianes, feia uns balls en una barra.
0: Mm-hmm.
1: Sí, que té un tema de la seva vida que va tenir, bueno, la pobra, va tenir problemes de salut molt greus i es va refer i està fantàstica. Està fantàstica i ens va fer molta il·lusió, doncs, poder-la contractar. Mira, veus, una de les coses que em preguntaves, la Mítica, que puc fer, doncs la Mítica pot portar personatges de l'època, també.
0: Doncs bé, ens quedem amb aquesta cita. Miquel Montada, promotor de la Mítica, moltíssimes gràcies per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé la temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Avui al Faves Comptades aprofundim en un altre dels aspectes del teatre auditori. L'anem coneixent de mica en mica i ens introduïm doncs en el cor d'aquest equipament de la ciutat. Avui ens interessem pel lloguer d'espais i la producció, una activitat important perquè suposa una font d'ingressos, però parlarem molt més enllà de tot això. I perquè ens ho expliquin, avui hem convidat a la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Núria Segovia, que és la responsable del lloguer d'espais i adjunta a producció. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, jo no sé si la gent, algú, s'ha preguntat alguna vegada què passa en el Teatre Auditori quan no hi ha programació els caps de setmana. Allò es tanca? Allò funciona? Què hi ha?
1: Bona pregunta, perquè no sé si la gent s'ho pregunta o no s'ho pregunta.
0: Algú s'ho preguntarà, sí. Ara li donem resposta.
1: Sí, però en tot cas, la tendència a pensar, hem comprovat que la tendència és pensar que només tenim obert el teatre els divendres, dissabte i diumenge quan tenim programació. Llavors, què passa? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, inclús durant les vacances de Nadal, inclús les vacances de Setmana Santa, què està passant en el teatre? En el teatre és un engranatge que no para, que no para. Cada dia hi ha o bé un muntatge o bé una activitat. Per tant, no només tenim la programació que fem els caps de setmanes, sinó que durant la resta de dies es lloguen els espais. Es lloguen. I no dic que es cedeixen, perquè es lloguen. És a dir, hi ha uns preus públics que ens permeten poder llogar aquests espais a qui ho necessiti, a qui vulgui fer-hi alguna cosa. I, per tant, aquest lloguer d'espais, per una banda, és una activitat constant amb tot el que això suposa, tant a l'equip com als espectadors, com al ciutadà que ve a veure-ho, però, paral·lelament, és molt important poder cedir o llogar aquest espai perquè forma part d'un dels ingressos propis que té el Teatre Auditori Emma Vilarasau. I no només aquest teatre, és a dir, els teatres etresos, que sempre parlem dels etresos, que serien els teatres com els nostres, per poblacions de més de 50.000 habitants, o bé els E5s, que són els nacionals, també ho fan, això. És a dir, un liceu té la seva programació, però també, quan no hi ha programació, té el seu lloguer d'espais per tot tipus d'actes. Aquesta font d'ingressos és molt important perquè ajuda a que nosaltres després puguem tenir una millor programació i una millor gestió del teatre a diferents nivells.
0: La Núria Segovia, dèiem, és la responsable de tot això. En què consisteix la teva feina, Núria? A veure... Feina en tens,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, en tinc.
0: Perquè
2: en tinc
0: la sensació que...
2: Més de 80 actes l'any gestionem en aquest concepte de cessió d'espais. I hi ha entitats de tot tipus, des d'empreses privades fins a entitats culturals. Evidentment, el gruix són activitats que tenen a veure doncs, amb les arts escèniques i la música, però no només. Ens trobem... actes universitaris com de graduació, actes d'empresa tipus convencions, assemblees del Barça, per exemple, no fa gaire que
0: sí, és veritat.
1: Sí, vam tenir allà el senyor Laporta, sí. Tot, clar.
0: Ells I la Junta Directiva.
1: I la Junta Directiva.
2: Juntes, exacte. Congressos, vam fer el de Societat de Pediatria Espanyola ara l'estiu passat, per exemple. I després productores que venen a risc, que lloguen al teatre, venen amb el seu espectacle, posen a la venda les entrades i amb aquests diners ells calculen que tindran suficients retorn com per pagar les despeses artístiques, de producció, de gestió. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta sessió, hi ha tot un procediment, no?, de documentació, de contractes, d'acompanyament, perquè de vegades no són professionals, és gent que per ells és potser doncs, el seu gran dia, però no es dediquen a organitzar actes ni espectacles. Llavors els acompanyem molt en tot el procés.
0: Val.
1: O sigui, la figura de la Núria, sí. En aquest cas, no només és rebre aquestes peticions, sinó que hi ha tota una part de contractació, tota una part administrativa important, perquè estem en un lloc públic, perquè ha de quedar tot molt ben estipulat, però hi ha una part molt important, que jo la valoro molt, que és l'acompanyament que ella et deia, no? Ells et venen i potser et diuen, no, és que jo vull fer una obra de teatre perquè... Però no, tenen ni idea, diguéssim, de què és un rider, de què és una fitxa tècnica, de què és... Llavors, la figura de la Núria, per això, és una persona que en sap de producció, no només és un lloguer d'espai, perquè ella ajuda a que allò acabi sortint fantàsticament bé, i a vegades els ajudem moltíssim, és a dir, és part de la seva feina. I tenim la sort de que després ens estan molt agraïts, perquè aquest acompanyament és vital perquè després el següent any tornin a venir.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: És,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí.
1: És l'acompanyament, no és, vale, les taxes són aquestes, et faig el contracte, entra. No, no, no. Hi ha tot un equip darrere i qui ho lidera, en aquest cas, és la figura de la Núria.
2: Uh-huh. I m'agradaria dir que, evidentment, tot l'equip de tècnics que es prenen amb la mateixa professionalitat al rebre una gira del TNC, que doncs, l'espectacle que sigui de l'associació Fundsalut, doncs sí. Fundació Salut Plus.
0: És el que es volia preguntar abans, quan qui sigui bé decideix llogar al Teatre Auditori, ho fa també o ho pot fer amb els tècnics que hi treballen, o es pot donar el cas que vinguin amb el seu equip tècnic?
2: Es pot donar el cas que una producció més professional porti un tècnic propi, però sempre hi ha els nostres tècnics, diguéssim que el preu inclou, és una tarifa que inclou tot l'equipament material i humà del teatre, també els acomodadors, els tècnics, la neteja i diguéssim que tots els serveis que hi ha també en una funció.
0: Exacte, molt bé. Els criteris. És a dir, com es decideix quan us arriba una proposta per llogar l'espai, si compleix els requisits que vosaltres teniu establerts?
2: Sí, aquí hi ha uns preus públics i és bastant fàcil de decidir què li pertoca. Els preus, diguéssim, més cars, la tipologia 1 és per activitats que no tenen res a veure amb arts escèniques ni música, la 2 sí que té a veure amb arts escèniques i música, però diguéssim que és empresa privada. Els tres són per activitats d'empreses de Sant Cugat, diguéssim, que sí que tenen a veure amb arts escèniques i música, però no són entitats sense ànim de lucre. I els quatre és ajuntament, institucions tipus Generalitat i entitats sense ànim de lucre que estan registrades a Sant Cugat. O sigui que sí que hi ha una intenció des de la redacció d'aquests preus públics que les entitats de Sant Cugat tinguin les portes obertes al Teatre Auditori per exposar les seves creacions.
0: I hi ha un límit? És a dir, teniu clar quin lloguer no es faria o per què no es faria?
2: Home, sempre que vagi en contra dels valors, no?, del teatre, que, i com a equipament públic, doncs potser... Això potser la Maria ho pot respondre millor, però penso que no, un espectacle que faci apologia de la violència.
1: Exacte,
2: o que sigui...
1: O en contra o que no tingui en compte la paritat de gènere, o que no sigui prou... O que no tingui una qualitat mínima, perquè, vulguis o no, hi ha coses que potser no... O que no tingui sentit, perquè potser seria impossible omplir 920 localitats o 500 o... A veure, una mica amb el sentit comú, no és que tinguem regalat això sí i això no, però en principi, seguint aquesta tipologia de preus que tenim per preus públics, ja no hem tingut mai, no recordo jo tenir cap problema amb algú que digués no, tu no. En principi no ho tenim, la gent sap on ve i els preus també limiten una mica.
0: I després heu notat, Maria, si amb aquestes activitats això genera, provoca que hi hagi nous públics després que venen a l'equipament com a espectadors com qualsevol altre, no?
1: Jo penso que sí, jo penso que sempre ens passa això, no? Que gent que potser no ha vingut mai al teatre, imagina't uns pares, no?, que potser no han vingut mai al teatre i en canvi venen a veure...
0: Una cantata.
1: La cantata, o la cantània dels seus fills, que potser són pares com que la cantània arribem no només a Sant Cugat, sinó que a més poblacions del voltant de la nostra comarca. Doncs gent, potser de Rubí o de Sant Quirze, que no coneixen el teatre perquè no han tingut ocasió de venir, a través d'una cantània, doncs coneixen el teatre. O a través
2: d'un festival de dansa,
1: exacte, d'una escola que ha fet un festival de dansa i els pares no coneixien el teatre. Aprofiten, i com que sempre tenim al vestíbul tota la programació, ostres, doncs aquest teatre què més s'hi fa, no? A part de que la meva filla hagi vingut a fer un festival, vull dir que això ho tenim... com molt comprovat que hi ha gent que descobreix el teatre, descobreix, o nouvinguts, que potser no són conscients que tenen el teatre, és el primer any que tenen els nanos en una escola de Sant Cugat, i descobreixen que existeix aquest teatre. Vull dir que sí, sí que ens serveix.
0: També podria existir, no ho sé, el perill que aquest tipus d'activitats desvirtuessin la identitat cultural del teatre. Com es fa aquest equilibri? Això us preocupa?
1: Sí, mira, ens preocupa una mica i és una bona pregunta i et faré inclús algun exemple. Clar, la persona del carrer, diguéssim, o que no està dins d'aquest sector, pot entendre o pot pensar-se que tot el que es fa en el teatre forma part, diguéssim, de l'equip del teatre, del mateix teatre. I a vegades costa que la gent del carrer diferenciï del que és la programació estable, que és el que creem nosaltres des del teatre, de tota aquesta programació externa que nosaltres no la decidim. Què passa? Ja ha passat altres vegades, i ho podem dir perquè això va passar recentment al Liceu. El Liceu tenia llogat el teatre amb una... Te'n recordes? Tenia llogat el teatre...
0: Un programa d'òpera, era?
1: Exacte, un programa d'òpera o de música clàssica.
0: Clàssica, sí.
1: I aquí van haver-hi tota una sèrie de queixes dels músics i tal. Clar, es feien al Liceu, però això era una sessió d'espai, era un lloguer d'espai, no era una programació. Però a nosaltres també ens pot passar, i de fet ens ha passat molt poques vegades, però ens ha passat de fer un tribut a algun artista, que vol dir que venen un grup a cantar com els Beatles, o com Queen, o com... i gent d'anar-se'n enfadada o de dir-nos, ostres, què us ha passat? Aquesta qualitat no és la que solem veure en el teatre auditori. I aquesta persona, haver-li d'explicar disculpa, en primer lloc, perquè a lo millor s'ha escapat una mica aquest nivell de qualitat que nosaltres teníem previst que s'hi queixaria, i a última hora no hi ha sigut, que no és tan fàcil, però els hi fem entendre que no forma part de la programació del teatre. Clar, quan excepcionalment passen aquestes coses, ens va a la contra, perquè la gent té tendència a pensar que això forma part de la nostra programació. Quan ho expliques, ja s'entén, que és el mateix que li va passar al Liceu. Sí. El Liceu va haver de sortir en defensa de compte, perquè això no és programació del Liceu, és sessió. Llavors això, clar, no tothom ho sap. I aquí hem d'anar molt amb compte, és a dir, que quan ens venen grups, o el que deia la Núria, productores que venen a fer un concert, un tribut, ens hem d'assegurar molt demanant opinions, demanant cartes,
0: clar,
1: una mica cartes de recomanació.
0: I aquest espectacle no l'han vist abans per saber i assegurar-se si això...
1: No sempre podem. Si podem, ho veiem. Si podem, ho veiem. Però no sempre podem, perquè imagina't, de 80 coses que tenim...
2: Clar, Veiem vídeos,
1: tenim informació...
2: Després, sí. Ara, per exemple, també ens havia demanat el Carles Sanz del Tricicle, el Per fi sol, que al final no es va fer, vam estar-ho parlant, que ja l'havíem programat, i va dir, home, es va anar tan bé que tornem-hi, no? Per què no? De vegades ens pot passar això. O al revés, que entri com a sessió d'espai un espectacle amb l'Ismael Serrano, ens va passar, no? Que ens semblava interessant, i al final doncs l'hem reconduït a dintre de la programació. Vull dir que tant ens pot sumar com de vegades excepcionalment restar. De totes maneres, nosaltres ho comuniquem molt clar. Dintre de la web, això està en un apartat que es diu programació externa. Mai des dels nostres canals es comunica res que formi part de la programació externa, diguéssim, del que és lloguer d'espais. I les campanyes les fan les pròpies productores, les campanyes de comunicació.
0: El que és fàcil que el públic, clar, moltes vegades desconeix, no?, el funcionament, clar. Això de que si és programació impròpia o si és programació externa, vull dir, la gent treu la seva entrada, se'n va a veure l'espectacle i vol sortir d'allà satisfet, content. I ja està, i no li
1: expliquis. Que és la nostra feina,
0: res més. Però per això m'agrada que puguem explicar aquestes coses en un espai com aquest, no? Per intentar entendre, doncs, moltes coses que, o per curiositat, doncs, volem saber, o perquè també és interessant, no?, que arribin al públic. Parlàvem abans de la qüestió econòmica, no?, dels ingressos que generen i que suposen per al teatre auditori. Aquest és un model que, Maria, ajuda a la sostenibilitat econòmica del teatre auditori?
1: Per descomptat que ajuda. Mira, jo te'n faig cinc cèntims. Tots els ingressos que nosaltres tenim en el teatre auditori Mabel Sau són Per una banda, possibles patrocinis. Aquests patrocinadors poden fer-ho amb espècies o poden fer-ho amb diners. Possibles patrocinadors. Subvencions que ens arriben de Generalitat i Diputació de Barcelona. És una part també important, que això requereix tota una sèrie de requisits que ens demanen i nosaltres complir-los. Hi ha una subvenció que se li diu trienal molt important de la Generalitat, que no te la donen perquè sí, l'has de justificar molt ben justificada. El taquillatge d'alguna manera és cosa nostra, és a dir, nosaltres com millor programem, com millor fem la feina a tot l'equip, més índex d'ocupació tindrem, que estem en aquests moments amb un 84%. Per tant, el taquillatge és una altra forma d'ingressos i aquesta depèn molt de nosaltres. El lloguer d'espai és una altra font d'ingressos que depèn molt d'una bona feina de l'equip i d'una bona feina de gestió. Com més ingressos tinguem amb lloguer d'espais i amb taquillatge, vol dir que això ajuda a una millor gestió. I finalment tenim una aportació important de l'Ajuntament, perquè som un equipament públic i, per tant, no només tenim Generalitat i Diputació, sinó que tenim l'Ajuntament. Però el que em preguntaves vol dir que tant el taquillatge com el lloguer d'espais té molt a veure amb com treballa l'equip. No? Perquè són uns diners que ens els guanyem nosaltres, diguéssim, treballant bé i treballant molt professionalment. Per tant, és un model que ho tenen molts altres teatres, eh? Però per mi és important, perquè és una manera de que l'equip se'l faci seu i la feina que ella fa, que la feina que fem cada un de nosaltres té un resultat i això millora el nostre equipament.
3: Clar. No sé si és una fórmula o un model que és conjuntural, que està funcionant ara o que és un model estable que pot tenir continuïtat, com deies tu, s'està fent en altres teatres.
1: És un model estable que sol ser el model de pràcticament tots els E3-os. Sí. A vegades pot variar, per exemple, cada ajuntament, un E3 de Figueres. Pues el Teatre Principal de Figueres, igual l'aportació que tenen municipal d'aquell ajuntament és més o menys que el que pugui tenir jo. Vull dir que pot variar una mica les aportacions municipals i aquestes subvencions que té la Generalitat en funció de com les treballem, també poden haver-hi més diners o menys per cada un, però en general l'estructura és aquesta. O que hi hagin teatres que els preus públics que tenen a lo millor són més reduïts o més alts, o vull dir, pot passar. Pensa que també els preus públics van molt relacionats amb el desgast, és a dir, si a nosaltres obrir la persiana ens costa tant de llum, tant d'aigua, tant de neteja, tant de personal de sala, tant de personal tècnic, de qui en surt el preu públic? És a dir, està molt ben calculat, no? Sí. És un preu públic que diguis, mira, aquest, no? Llavors, tot ha de tenir una coherència.
2: Mm-hmm. Sí? També en un estudi comparatiu que hem fet amb Granollers, Vic, uns quants, a l'Àtrium, a Viladecans i Sant Cugat, Sant Cugat som dels que més activitat tenim en aquest sentit i de preus públics anem més o menys
1: molt,
2: a la part.
1: Molt
2: semblants els preus de lloguer, però és veritat que Sant Cugat en té més de peticions probablement doncs, per aquesta proximitat a Barcelona, perquè tenim una sala molt gran, perquè la gent repeteix i tenim un bon servei.
3: Perquè es treballa bé. No? Diguem-ho.
1: Bueno, jo penso que sí, que es treballa bé, però deixa'm-ho dir, Carme, hi ha una cosa que sempre hi ha hagut la cosa de, no, és que el Teatre Auditori és que és caríssim, és que obrir les portes del Teatre Auditori per fer una sessió d'espai és car, no és... Llavors, al final, els preus públics van una mica en funció d'això, no és que nosaltres no vulguem tenir segons quines entitats, o inclús a vegades els hi hem fet veure, escolteu, qualsevol entitat o qualsevol, inclús empreses privades, penseu que hi ha 920 localitats, omplir 920 localitats, que això alguna vegada ho hem dit, no és tan fàcil.
3: No.
1: I la gent està enamorada de les seves coses, de les coses que et vol posar dalt de l'escenari, però no sempre és fàcil tenir, no? I en canvi obrir el teatre són uns diners, llavors ho hem de preservar per poder continuar treballant, no? I no quedar-nos amb números negatius, és que és així.
3: Abans de marxar, parlem de reptes, perquè en l'horitzó alguna cosa hi ha d'haver, no? Per continuar avançant.
2: Sí, clarament, ara mateix, no? El repte del Teatre Auditori és modernitzar les instal·lacions, digitalitzar, i tot això també tindrà repercussió no només a la programació estable, també a les sessions d'espai, no? Una mica és el repte que té com a equipament que ja ha complert 30 anys i que s'ha d'anar posant al dia amb
1: moltes coses. Hem d'aconseguir que el teatre ara, fins ara, ha aguantat bé, però ara ja comencen a fallar cosetes. L'altre dia ens va fallar una pantalla gegant que tenim al vestíbul i els tècnics ens van dir que aquesta pantalla té més de 10 anys, llavors... Bueno, doncs coses d'aquestes, el que diu la Núria, ens
3: tot
1: hem de... Clar, tot es fa gran. Hem de... Ara estem en un punt una mica d'inflexió, no? Hem de modernitzar tot això i ser un teatre del segle XXI, no? Que està molt ben mantingut i que hi ha un bon equip, però hi ha una part que... També se'ns jubila gent, és que estem en un punt d'inflexió. En menys de 3 anys se'ns hauran jubilat 3 persones que portaven 30 anys aquí al teatre. Llavors estem en un moment, un punt una mica... no complicat, perquè tu pots prendre com un repte engrescador, però no fàcil, perquè si volem que el teatre duri 30 anys més...
3: Hi ha d'haver una transició,
1: no? Hi ha d'haver una transició, sí senyora, a nivell tècnic, a nivell escenogràfic, a nivell de... I també a nivell de personal, no? Llavors estem aquí lluitant perquè tot això continuï tirant endavant amb el mateix, amb la mateixa professionalitat que estem portant fins ara.
3: Bé, doncs aquí ho deixem fins a una propera sessió en què continuarem allò descobrint coses del Teatre Auditori de Sant Cugat. A la Maria i a la Núria els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui. Fins a la propera.
1: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
1: Aquí estarem.
2: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa abans a parlar amb el Lluís Muster. Ell ens parla de la mulassa i de l'os i els cavallets. Ah, Lluís, aprofitem que et tenim i que ens estàs explicant una mica els elements. Comentaves que hi havia molts més. Ens faries 5 cèntims, perquè a més teniu gegants, no? Quina és la resta d'elements que formen part, doncs, en aquest cas, de la vostra entitat?
4: Sí, mira, tenim... El segon element que vam recuperar va ser la mulassa. Una peça que també sortia documentada el 1764, després hi havia molta més documentació. Sabem qui la va fer l'última, que es va acabar destruint les casernes de Valls durant a finals del segle XIX. I aquesta mulassa, sí que, així com el drac no en sabíem res, la mulassa ens explica com funcionava, quin gremi la portava, i això ens dona pistes en quant a com havia de ser. Deia que la mulassa aixecava el cap i el posaven als balcons, i per allí s'enfilava un dels portadors i recollia menjar que li donaven, i després aquell menjar, una mica com allò de les caramelles, saps? I llavors recollien menjar, i en aquell menjar després feien un àpat la colla. I llavors, clar, a l'hora de fer la mulassa van proporcionar un coll que hi pogués passar una persona i pogués treure les mans per la boca de la mulassa, i això ens va donar el tamany que té la mulassa de Valls, que durant molts anys va ser la mulassa més gran que hi havia. No per ganes de ser la més gran, sinó perquè això, el voler recuperar aquesta manera d'actuar, ens la va fer, doncs, d'aquest tamany. I llavors va sortir una mica com ella va voler, perquè era la segona peça que fèiem, encara érem bastant aprenents, i va sortir molt guapa d'aspecte, de xura, i ha acabat sent la peça, hòstia, emblemàtica de Valls. La mulassa és especial, el moment que balla la mulassa, la gent, bueno, hi ha un rebombori a la plaça. Després vam anar fent altres peces de les que hi havien documentades. Vam fer gegants que teníem a l'entitat, gegants d'aquests així d'anar a fer cercavila, a part de molt de material del grup d'animació. Vam recuperar l'os, un element curiós.
3: Lluís, com es diuen? Un segon, perdona, com es diuen els gegants?
4: Els gegants són gegants que hi ha del grup d'animació, i aquests no tenen ni nom, i després n'hi ha dos que formen part de la història de Vilaniu. I, bueno, Galderic, i, bueno, no me'n recordo tampoc com quin nom tenen. Però, bueno, no són elements... Nosaltres diferenciem molt el que són els elements que recuperem de la... tradicionals, dels elements, diguéssim, d'anar a fer cercaviles. Ho diferenciem molt a l'entitat. El del grup d'animació, o els elements de carnaval, perquè també tenim rèpliques dels elements de la ciutat, el bou que t'he dit abans, tenim el bou de carnaval, que és una rèplica d'aquell, enfotent-se en altres mateixos del bou i ridiculitzant-lo i convertint-lo en una figura de carnaval, però és un bou igual, de cartró, de fibra de vidre, amb la mateixa estructura que l'altre. També tenim l'àliga de carnaval, que també se n'enfot de l'àliga de Valls i passa a ser un d'aquests elements. Tenim els gegants de la ciutat, que sí que són els gegants de la ciutat, el gegant de la porra i la geganta, també de carnaval. I, la geganta se'ns ha fet grassa i el gegant se'ns ha fet sec i vell, i és esclar, la part de conya d'aquesta. Però és clar, aquests elements els considerem, doncs, com a elements menors, diguéssim. Són elements d'anar a fer gresca i passar-s'ho bé, i no és el mateix que els elements seriosos que hem recuperat tradicionals de Valls que hi havia documentats. És molt diferent el concepte que tenim dels uns als altres.
3: Molt bé. De la mulassa ens explicaves a l'os. Perdona que t'interrompo, però volia saber, doncs, aquest aspecte que ens comentaves ara. L'os.
4: Sí, l'os és curiós, un os, aquí, perquè, clar, normalment els ossos els associem al Pirineu, els valls de l'os del Pirineu. Són animals que normalment, no, per aquí no n'hi ha, ni el que feien aquestes danses del Pirineu era posar-los una pell d'os, i fer aquestes actuacions generalment són carnavaleres dels valls de l'os. Naltros, aquí a Valls, el trobem documentat, el 1764 surt un os, i surt com a bèstia, o com a imatgeria, perquè ens l'anomena junt amb els gegants, amb l'àliga, amb tots aquests elements, ens anomena un os, i després ens anomena 23 balls més, però que no els especifica. Per tant, no era un ball, per tant, no era una disfressa d'os, que és el fàcil, el que veus per tot arreu, que és, mira, una pell d'os al cap, amb un cap d'os, i amb allò ja fem. Era una peça d'imatgeria festiva. Era un element d'imatgeria festiva. I clar, aquí també tenim un dubte, perquè no tenim només que això. Parla de l'os. Com serà aquest os? Perquè podia ser l'os aquest dels valls de l'os del Pirineu, o també podia ser un os d'aquests que veies que anaven per les fires fent ballar l'os. Sí. Nosaltres comencem a investigar una mica el tema dels ossos i em surt que aquí a la Riba, a la mateixa comarca de l'Alt Camp, un home vell explica de que ell de petit es havia posat una cuirassa d'anar a caçar l'os, que era una mena de cuirassa que se t'adaptava al cos i que hi havia una daga que sortia en fora, perquè quan l'os se t'aferrava, l'os ell mateix se clavava la cuirassa. Bueno, aquest home, ell ho explicava, que de petit, això és un home del poble, els havia posat a la cralla, mireu, que ara us posaré la cuirassa que és l'armilla d'anar a caçar l'os. I, bueno, això no té més importància, però sí que estem parlant de que aquí, a la Riba, a l'Alt Camp, clar, a la Riba toca ja les muntanyes de Prades, eh? Però està a 10-12 quilòmetres de Valls, vull dir que és aquí mateix. I hi havia històries d'ossos. Clar, si hi havia històries d'ossos, seran certes o seran fàbules, però si hi havia històries d'ossos aquí mateix, a la mateixa comarca, van pensar, home, aquí el Vall de l'Os ha de ser d'anar a caçar l'os. Uh-huh. És l'os que fa mal, és l'os que empaitem, és l'os que caçem. I llavors ens van fer una mica com són els valls de l'os. Hi ha uns trabucaires que van al voltant de l'os i que l'acompanyen i que al final, quan se fa el ball, acaben disparant en l'aire i representa que maten l'os. Com trobes a tots els valls de l'os que hi ha per dalt a la Catalunya Nord o que hi ha per la zona d'Andorra o tot això. I d'aquesta manera el recuperem. Recuperem aquesta peça de bestiari. També inicialment es va recuperar no tan ben feta i després al cap d'uns anys li fa una restauració molt important i es converteix en l'os que és ara. I és una peça que també bastant estimada al poble, que a més per Sant Joan cada any la canalla que han deixat de fer servir el xumet el van a donar a l'os.
3: Oh.
4: I l'os va tot carregat dels xumets que li donen la canalla.
3: Molt bé. Què més tenim per Gaudí?
4: Tenim els cavallets. Els cavallets és l'última incorporació,
3: sí.
4: Que es va incorporar a les últimes festes decenals i a les últimes festes, que havia de ser l'any 21, però realment va ser el 22, el 21 més 1, perquè el 21 no es podien fer festes, estàvem tots amb el nas tapat. I llavors, bueno, recuperem el Ball de Cavallets, que era l'última peça que teníem de tot aquest reguitzell d'elements que havien trobat documentats, les danses a banda, però d'elements d'imatgeria, era l'últim que ens quedava per recuperar. Amb el Cavallets també estem amb el mateix que amb els altres elements documentat, però tampoc ens diu com funcionaven. Hi havia uns cavallets, hi havia valls de moros i cristians, tant a Valls com un poble veí, com a Bràfim, que ara justament ara recuperen el vall el vall de valencians, que també estava vinculat als valls de moros i cristians, doncs hi ha aquesta documentació, per tant, això ja ens comença a centrar una mica quin tipus de cavallets podien ser, i a Figuerola del Camp, també a tocar de Valls, a 8 o 9 o 10 quilòmetres de Valls, hi havia documentat, hi havia els textos del Vall de Sant Jaume, que era un vall en què sortia Sant Jaume, evidentment, amb el cavall blanc, i que feia una lluita amb els moriscos i que al final, bueno, evidentment, acabava guanyant Sant Jaume. Acompanyat de més o menys cavallets, no ho sabem, però sí que surten cavallets i surt el cavall blanc de Sant Jaume. I llavors, a l'hora de recuperar un vall, esclar, nosaltres sempre hem intentat aferrar-nos al més proper que podem tindre, en aquest cas, doncs, a la mateixa comarca tenim el vall de Sant Jaume, probablement aquest vall havia actuat moltes vegades a Valls, perquè quan parlem d'actuacions, aquests llistats d'actuacions que hi han per festes molt senyalades, moltes vegades no eren de la mateixa ciutat, eh? Anàvem dels pobles del voltant. Ens pensem que ho fem ara, això d'anar a actuar cap aquí, cap allà, i això és més vell que el napeu. I quan la gent tenien, feia una festa grossa, sí, com a mínim tots els pobles del voltant, tot el que tenien feia cap allí. En el cas d'aquest document del 1764, anomena totes les parròquies que hi van anar, bueno, hasta de Tarragona, i van pujar cap aquí valls, diferents parròquies, diferents cofradies. O sigui que això, segur que aquests valls de la comarca, d'aquests 23 valls que en parla, segur que tots no eren de valls, segur que n'hi havia de fora. Llavors, a diferència d'aquell llistat d'elements, perquè aquell diu que els van restaurar, per tant, aquell llistat sí que algú va fer restaurar allò, o va fer de nou. Ara els valls no, i els cavallets no surten en aquell llistat, sinó que deuen estar probablement dintre d'aquests 23 valls. Llavors, bueno, nosaltres ens inspirem amb el Vall de Sant Jaume i construïm aquests 5 cavallets, que són 4 cavallets negres i un cavallet blanc, que és el que porta Sant Jaume, i posem els 4 personatges moros i el dimoni. I amb això estructurem un seguici que acaba amb un vall que acaben guanyant, evidentment, el bàndol dels bons, però com que aquí no ens havíem no havíem d'estar forçats massa amb la història del Vall de Sant Jaume, perquè no hi ha, sí que hi ha textos, però no hi ha el vall sencer, acabem que Sant Jaume mata el dimoni. I prou.
3: I prou.
4: I d'aquesta manera... ja s'ho faran els del cel i els de l'infern, i la gent queda a banda i queden aparellats, els moros i cristians, un al costat de l'altre, uns a cavall, uns a peu, queden tots aparellats i tots saludant al públic, mentre Sant Jaume acaba matant el dimoni. Això ens ho traiem una miqueta de la màniga, però, com que tampoc no hi havia cap documentació massa concreta, doncs, i la música lliga molt bé per poder fer això, perquè les músiques, totes les músiques dels balls, totes les ha fet el mateix compositor, un company de la colla, el Cisco Bofarull, i ha fet unes músiques boníssimes, i aquesta del Ball de Cavallets és fabulosa, i clar, acabes amb la gent engrescada i molt bé.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant,

0: cantaven consonants, ja que les vocals no s'escrivien. Aquest sistema va ser revolucionari perquè era més senzill que els jeroglífics egipcis o que l'escriptura cuneïforme, permetent una comunicació escrita més accessible. Els grecs van adoptar aquest alfabet fenici cap al segle VIII abans de Crist i van afegir vocals, cosa que va facilitar la transcripció de la seva llengua. Més tard, els etruscs i els romans van adaptar l'alfabet grec, donant lloc a l'alfabet llatí que coneixem a dia d'avui. Curiosament, la lletra G va ser inventada pels romans al segle III abans de Crist per diferenciar-la del so de la C. Aquestes adaptacions han donat forma a la manera com escrivim i llegim avui, connectant-nos amb mil·lennis d'història en cada paraula.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de